El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous, a les 9 del vespre...

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'ha sentit abans que jo li vagi ensenyar.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos.
1: Per dos.
0: Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

Cada vespre dicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura de dilluns a dijous a les 10 del vespre a

0: és el programa d'informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

porta pas, però és difícil saber amb quina nova sortiràs. No me'n facin cas, que perdi el compàs, i em pregunto si tu en altres també en trobaràs. Mai he estat bona escrivint finals, però no redaccions i punts ja pas.

0: Som Terra. Expliquem del sector primari sense estereotips.
1: Engeguem el Som Terra amb la directora Rosa Cortés, que ens obre les portes de l'Escola Agrària d'Alfarràs durant tot aquest curs per descobrir que el futur també es sembra.
2: Bon dia. Una setmana més amb vosaltres, oients de Som Terra. Aquesta setmana amb el plat fort, amb la jornada demostrativa de maquinària pel control d'herba en cultius llenyosos i altres eines per regenerar els sòls. Aquesta és una jornada que nosaltres hem organitzat en altres quatre ocasions.

0: aquesta és la cinquena edició, i que serà el dimecres 29 d'octubre. Aquesta és una jornada que aplega molts visitants, és una jornada que suscita molt interès perquè el control de l'herba és un mal de cap per als pagesos del nostre sector i més per a aquells que estan en cultius ecològics. Per aquesta jornada proposem, per començar, dos xerrades. Una a càrrec de Laia Vinyes, la primera, que parlarà sobre les necessitats per gestionar l'herba i a la vegada millorar la qualitat del sòl. A continuació, continuarà Núria Montagut, que parlarà sobre ajuts per a l'adquisició de maquinària. I ja just després de fer una breu pausa, començaran les diferents empreses a fer presentacions, molt breus també, sobre les eines que aporten. Acabada la presentació d'aquestes eines, anirem a la finca de l'escola i farem una demostració de quin és l'ús i quina és la seva utilitat. I quines són les eines que aporten aquestes diferents empreses? Són segadores interfiles, hi ha una picadora autoalimentada, un corró laminat, un roller biodinàmic, una desbrossadora de cadenes, una sembradora directa, una mini sembradora de sembra directa, dos descompactadors, un subsolador amb injector líquid, una fresadora vertical interfiles, dos remolcs escampadors de compost, una pala autocarregant per escampar fem i una trituradora d'esporga arrossegada. Com podeu veure, tota una varietat de màquines i d'eines que esperem que siguin útils per al sector. Gràcies, fins a la pròxima.
1: Som energia, som el que mengem, som transformació, som cíclics, som aigua i sol. Som terra, amb Pili García.
2: Avui volem saludar l'Oleguer Brunet, de Vins Petxina de la DEO Conca de Barberà, que a més és un dels coorganitzadors del vi novell d'enguany, de l'edició d'enguany. Clar, perquè el vi novell, ara ens ho explicarà, és un vi anual. Oleguer Brunet, molt benvingut al Som Terra. Què tal? Com aneu? Enfeinats, suposo, aquests, no? aquests darrers dies per presentar el nou vi.
3: Sí, bon dia. Nosaltres ara aquests dies estem anant molt de bòlit per fer arribar les propostes dels nostres vins novells a totes les botigues i restauradors perquè tinguin el vi el dia 11 de novembre, que és Sant Martí, que és el dia tradicional en què s'obren les ampolles del vi novell.
2: Per tant, tradicionalment es feia aquest dia, era aquest dia que s'obrien les ampolles de vi, el dia 11 de novembre, per Sant Martí.
3: La tradició és molt antiga, molt gran, i jo he trobat alguna documentació que parlen de vi novell també per celebrar amb Tots Sants, amb les castanyes, inclús abans segurament que els vins dolços. Però en general nosaltres ens hem agafat la dita de per Sant Martí mata el porc i enceta el vi.
2: D'acord.
3: Per diguéssim, marcar una data comuna, i d'aquesta manera poder-ho explicar a tothom i que tots estéssim una mica més organitzats als cellers elaboradors i poguéssim fer una comunicació més i una promoció que arribés més a la gent i la gent ho li arribés més fàcilment, no? Fos més clar.
2: Perquè Oleguer, això va ser un conjunt de celleristes que va decidir impulsar aquesta tradició que s'estava perdent ara fa uns quants anys. Com va ser aquell moment històric per dir, ostres, posem en valor el nostre vi novell que, no, que és patrimoni, sí, al final gastronòmic, cultural, de tot?
3: És un d'aquests patrimonis que no estan als museus, però que són tan una, són tant cultura com tot el que hi ha als museus, no? Diguéssim que moltes vegades les coses que estan als museus són lo famós, però la cultura popular és moltes vegades està al carrer, no? El vi novell és un vi que té molt de joc al darrere i és present a la nostra cultura des de fa segles i molts segles. Per exemple, doncs, antigament es posaven branques de pi sobre els establiments que tenien el vi novell, hi ha totes aquestes dites, etc. No? El tema és que normalment el vi, quan antigament no se sabia conservar tan bé, a més no hi havia els mateixos materials que hi ha ara per fer-ho, normalment anava decaient la seva qualitat durant l'any. No? I quan arribava l'època en què ja el vi nou ja es podia consumir perquè ja s'havia fet vi, havia fermentat, doncs llavors era una festa. I llavors sempre normalment l'arribada del vi novell era molt celebrada. I nosaltres doncs, ho estem mantenint perquè, tot i que avui en dia ja sabem conservar el vi i fins i tot li donem més qualitat amb envelliment, etc. Doncs és una pena perdre aquestes tradicions que ens lliguen amb, o ens fan una picada d'ull al calendari que diguéssim, el vi no deixa de ser un derivat d'un producte del camp i, per tant, té un calendari, hi ha una temporada i volíem mantenir-ho. Ens vam ajuntar perquè, mica en mica, anàvem veient que al nostre costat molts cellers deien jo ja ho deixo perquè la gent no ho coneix i llavors ja no volen, diguéssim, els professionals no ho volen comprar, no? I nosaltres vam dir, intentarem fer una campanya de comunicació potenta a veure si la gent ho torna a saber i ens torna a voler consumir els nostres vins.
2: Sou ara 7 cellers, no, que elaborareu el vi novell i tot això, a més, es farà amb una gran festa, amb unes dates concretes, a Reus i a Barcelona i, a més, hi ha la presentació d'un documental per explicar, per saber més sobre aquest vi novell. Explica'ns, doncs, això, quins són aquests esdeveniments que he organitzat.
3: Sí, mira, a partir del dia 11 de Sant Martí, que aquest any cau en un dimarts, comencen totes aquestes activitats. La primera de totes, dins del nostre calendari, és la presentació del documental sobre el vi novell, que es farà a Vilafranca del Penedès, al Vinceum, el dijous, dia 13, a les 7 de la tarda. I allà doncs, bé, hi haurà un documental en què ens han filmat els cellers que vam fer vi novell l'any passat, que eren 8, justament, i es passarà el documental i llavors també donarem a tastar els nostres vins d'enguany. I llavors, la setmana següent, el cap de setmana següent, perdó, que és el del dia 15 i 16 de novembre, tots els cellers, els 7 cellers o quasi tots, elaborem o fem festes o activitats al voltant dels nostres municipis, no? Tant a Sarral com al Masroig, com a Espolla, tots elaborem, fem alguna festa, diguéssim que és la del nostre celler. I després ens ajuntem i primer, el cap de setmana del 22 de novembre, a Reus, farem la festa del vi novell. Reus és una zona, diguéssim, és una capital que sempre ha estat fent de mercat principal de molt de la zona del mercat de Tarragona, del camp de Tarragona, i això vol dir que està molt relacionat amb tot el que és el vi. I llavors, a més, el dissabte, dia 29 de novembre, farem de nou una festa del vi novell a Barcelona, on allà doncs, l'espinjoladora del vi d'aquella festa serà la Carme Ruscalleda, que és la nostra padrina enguany.
2: Clar, perquè cada any teniu un apadrinament i aquest any quina padrina més autèntica, no? I suposo que devia rebre la notícia amb molta alegria. Com va anar tot plegat? Mira, si va sumar a la Ruscalleda, que m'imagino que devia estar a la glòria.
3: Sí, a nosaltres ens va fer molta il·lusió, perquè nosaltres som 7 cellers, però som 7 cellers petits, som humils i la veritat és que ens hem agrupat per intentar fer feina, però no tenim una gran capacitat econòmica. Llavors, estem demanant, diguéssim, a molta gent a veure si ens volen ajudar amb aquests apadrinaments. Moltes vegades, doncs, bé, tota aquesta gent moltes vegades demana diners, no? Però en aquest cas ella li va fer molta il·lusió aquesta proposta, perquè ella recorda el vi novell, perquè la seva família tenien una botiga de queviures i una de les coses que recorda molt bé és això, no?, que comentava, de penjar la branca de pi, de fer la pila de caixes de vi novell quan, a partir de Sant Martí, etc. I quan li vam explicar que buscàvem algú que ens pogués apadrinar i que a veure si volia ser ella, doncs, bueno, és una persona molt generosa i ens va dir que i tant, i tant, i nosaltres encantats, perquè a més el vi novell també volem que la gent entengui que és un vi que si bé està fet més ràpid que els demés, és més jove que un vi jove, té menys durabilitat en el temps, també aporta unes coses que els altres productes no poden aportar, que és un aroma una mica més intens, més de fruita, més de flor, coses que s'evaporaran i en els altres vins doncs, no hauran pogut contenir. Els altres estaran més estructurats i aguantaran més bé el pas del temps, però en el nostre és tot més fresc i val molt la pena. I això ens agrada molt que ho valori també una chef com la Carme Ruscalleda.
2: Doncs, Oleguer, que vagi superbé l'edició del vi novell d'enguany. On podrem adquirir aquests vins? És a dir, d'acord, el temps ens apretarà, haurem d'aconseguir aquest vi aviat. Com podem aconseguir-los així en general? Per exemple, en aquests aconteixements, en les festes concretes que fareu a Vilafranca, a Reus, sí, a Barcelona i on més?
3: A tots aquests llocs es podran tastar i adquirir ampolles a tots els que vulgueu. A part, a moltes botigues, sobretot a petites botigues, les típiques botigues que sempre han defensat el vi i que et saben aconsellar també, normalment allà hi haurà ampolles de vi novell tant bé, de tots els cellers nostres, sobretot a Catalunya. Jo inclús també podem explicar-vos que l'estem començant a exportar. Hi ha altres països que jo conec, per exemple, que el mercat belga i el mercat japonès tindran vi novell català enguany. I si no, doncs, si voleu concretament, perquè no totes les botigues de vegades no els hi arriba, doncs, si voleu concretament saber-ho, a la nostra pàgina web del col·lectiu, elvinovell.cat, allà hi ha els enllaços amb tots els cellers, dades de contacte, i ens podeu demanar, o inclús directament a la web, ens podeu demanar a veure on podeu aconseguir ampolles, i nosaltres us ho explicarem amb pèls i senyals.
2: Fantàstic, el vinovell.cat, això més fàcil impossible, eh? I com sabem si és vinovell? Hi ha un distintiu que ho poses, a dir, pensa per a persones, diguéssim, que no coneixen massa els vins, diguéssim.
3: És una pregunta molt interessant. Per a tontos. Justament, sí. Nosaltres ho hem de fer així, o sigui, posem a l'etiqueta, posem que el vi és novell, per tant, trobareu la paraula novell, i a més hi trobareu l'anyada. L'anyada de l'any, perquè si no us podria sortir una ampolla d'un altre any. Però no, trobareu les dues coses, que és novell i l'any. I a més nosaltres tenim un petit distintiu que, bueno, que trobareu a les ampolles, que és com una rodona amb la paraula vi novell, que som els 7 cellers en aquest any que fem aquesta campanya conjunta. Però sobretot, el que heu de veure és que no us donin gall per llebre i si voleu vi novell, doncs ho marquin a l'etiqueta.
2: Ai, ens ho has facilitat moltíssim. Ara no tenim cap excusa. Oleguer Brunet, de Vins Petxina, de la DO Conca de Barberà i, com dèiem, també membre d'aquesta junta, coorganitzador, no?, de la Festa del Vi Novell. Sí. Gràcies per ser-hi i moltes gràcies per explicar-ho i també fer-ho amb aquesta claretat i amb aquesta divulgació.
3: Moltes gràcies i molt amable també a vosaltres per donar-nos peu a que ho puguem explicar a la vostra audiència.
2: Doncs, Oleguer, salut, que vagi molt bé. Fins aviat.
3: Gràcies, salut, adéu.

0: casa amb el Joan Ibars, ambientòleg expert en gestió de residus.
1: Del residu al recurs amb el Joan Ibars, el nostre ambientòleg expert en gestió de residus. Benvingut, Joan Ibars.
2: Hola.
1: Com va la vida?
2: Bon dia, Pili. Molt bé.
1: Hem fet com una sèrie de monogràfics durant les darreres setmanes que es poden recuperar a través del programa Som Terra.
2: Sí.
1: A del residu al recurs i ens falta parlar del vidre.
2: D'acord, sí, ens falta el vidre i després, bé, també podem anar fent algunes altres fraccions, i com tant. La resta o el que va a les deixalleries, bueno, ja anirem
1: sí,
2: parlant.
1: Sí, els voluminosos, el que va a la microdeixalleria, macrodeixalleria, l'oli... Sí. Oh, l'oli també s'està reciclant molt.
2: Sí,
1: com a mínim, a segons quins municipis del Segrià, no?
2: Bueno, és que ara, des de l'aplicació de la nova llei de residus, tant l'oli com la roba són obligatoris.
1: Mira, ens falten coses encara. No s'acaba mai. Però avui sí que posem el focus en el vidre.
2: Sí, el vidre. Doncs bé, quins residus són el vidre? Doncs és fàcil, no? Les ampolles, els pots de vidre, pots de cosmètica, pintaungles, tots aquests, aquesta mena d'envasos, doncs són de vidre. Què hem de tindre clar? Que no inclou ceràmica, el got de vidre, un got de vidre trencat, tampoc, una copa, aquestes no. Per què? Perquè són un altre tipus de vidre, que en diuen vidre ceràmic, i que tenen un punt de fusió diferent. I aleshores diu que molesten o generen... En el procés de reciclatge, doncs creen... Bueno, no...
1: Com? O sigui, sí. Nosaltres tenim uns gots de vidre. És igual, trencats o no, no es poden ficar al vidre?
2: No, en principi no. En principi tenen això, un punt de fusió. És un vidre, aquest vidre es diu vidre ceràmic i té un punt de fusió diferent i es recicla diferent que el...
1: I, per tant, a on va? Al rebuig?
2: Va al rebuig, sí.
1: Ah, sí?
2: Bàsicament al rebuig.
1: Que malament, no?
2: Sí,
1: que
2: sí.
1: Malament es construeix. Sempre tu dius, no?, que...
2: Sí, no es fabrica tot pensant que es podrà reciclar, no? Però bé, si vas a pensar en el volum de vasos que es generen o el volum de botelles i pots, no?, és molt més gran, d'ampolles i pots. Per tant... O sigui, hi ha una part que sí que la tenim resolta i és cap aquí on hem d'anar. Si de tant en tant se'ns trenca un vas com un plat, doncs això...
1: Al rebuig.
2: Sí,
1: tu sempre
2: sí.
1: Mirant el got mig ple.
2: No, però suposo que, clar, crear un circuit pel vidre ceràmic doncs seria molt més complicat.
1: No?
2: És més petit.
1: Què més?
2: Com els hem de separar a casa?
1: No, pregunta.
2: Sí.
1: Si no, tiro jo, pregunto. Deies, pintar ungles. Però, clar, sense la cosa del sense el pinzell,
2: sí.
1: Pots conservar sense la tapa.
2: Sí, hem de separar el que és els taps. Per exemple, els taps dels pots de conserva, doncs ho podem tirar als envasos, perquè normalment no són d'alumini. I, per tant, es reciclaran amb els envasos.
1: Escolta, la etiqueta, si és de cartró, allà es queda, no?
2: Sí, si ets molt bona, la pots treure. Encara ajudaràs més al procés de reciclatge posterior, però... No facis l'error de dir no ho classifico o no ho poso al cubell del reciclatge perquè no vull treure l'etiqueta. No, o sigui, tu ho pots tirar al cubell del vidre. Si vols treure l'etiqueta perquè és d'aquelles que és fàcil de treure, doncs millor, si no, no passa res.
1: Jo no l'he tirada mai, no l'he treta mai.
2: Ja, de vegades hi ha gent que el rente, no?
1: I això, rentar-lo sí que el rento.
2: Surt.
1: S'han de rentar?
2: No, tampoc. A veure... Jo hi passaria una aigua perquè no saps quants dies te quedarà a casa, no?, els envasos, però no cal rentar-ho.
1: Els envio ben nets, tu.
2: Vale, veus que bé.
1: Però sense l'etiqueta, o sigui,
2: amb
1: sense treure l'etiqueta, sí.
2: Vale.
1: Amb l'etiqueta. Què més?
2: Aleshores van al contenidor verd i a granel, val? Sense cap bossa de plàstic ni res, tiren un a un, i si no, el cubell del porta a porta. Què en fem d'aquests residus? Doncs van a plantes de selecció, vale? Allí es classifiquen segons el color, si són vidre verd, vidre marró, vidre transparent, i després es trituren, es fa el que es diu el calcín, ¿vale? Aquest material triturat després es fon i es creen nous envasos. A veure, el reciclatge del vidre té moltes avantatges perquè és infinit, es recicla el 100%, vull dir, quasi no té pèrdues, per tant, és un dels materials que sí o sí hem de ser conscients que hem de reciclar, i també és un dels envasos que... Com diem l'altre dia amb el tema dels envasos lleugers, doncs millor tirar envasos de vidre, perquè sabem que es classificaran, que reciclaran bé, no com altres plàstics. També té altres avantatges, com per exemple que fonent vidre reciclat s'estalvia un 30% d'energia i estalviem també matèries primeres com sorra, arena, sosa càustica, que són les matèries primeres naturals utilitzades per crear el vidre. ¿Vale? Els productes que s'obtenen són nous envasos i de la mateixa qualitat, és el que et deia. És infinit, un procés de reciclatge infinit i molt eficient. ¿Vale? Me volia ficar un exemple d'una empresa que es diu Pots. ¿Vale? Aquesta empresa el que fa és recollir pots i botelles de vidre i les netegen, però no per reciclar-les, sinó per reutilitzar-les. ¿Vale? Tenen unes màquines que ho netegen i ho deixen apte per tornar a enviar a les empreses envasadores. I, bueno, em va semblar una molt bona iniciativa perquè, clar, és molt més eficient reutilitzar que no reciclar.
1: Doncs avui el vidre, que aquest sí que jo crec que es recicla amb quin percentatge? Molt, no? Molt alt.
2: Sí, aquest és molt alt. Els dels residus que més clar té la gent que...
1: Això sí que sap greu, tirar-ho al rebuig.
2: Sí, penso. Sí, bueno, per mi tot, perquè... però els vidres sí que dius, ostres, un vidre és molt...
1: És molt fàcil.
2: Molt fàcil, sí, sí.
1: Doncs Joan Ibars, gràcies per ser-hi i bé, i... Ja seguir-hi. Ah, per cert, seguim. Que hem de recordar, que ara fa dies que no recordem, que cada final de mes sortegem dos boc en rolls. Bueno, diem-ho bé. Diem-ho
2: porta entrepans.
1: Porta entrepans. Sí. Diem-ho correctament. Dos porta entrepans del Consell Comarcal del Segrià i que heu d'estar atents a les xarxes de Múnia, Soc de Proximitat, perquè allà farem una petita enquesta que si heu escoltat els programes del Residu del Recurs les podreu contestar perfectament. Gràcies, Joan Ibars.
2: Doncs això, doncs fins el proper dia.
0: Del Residu al Recurs. Gestió municipal dels residus perquè passin a ser una solució en comptes d'un problema. Casos d'èxit i consells per no generar més deixalles del compte a casa amb el Joan Ibars, ambientòleg expert en gestió de residus.
3: Fires d'arreu de Catalunya, emprenedoria, turisme rural, agricultura i ramaderia ecològiques, horts urbans, recuperació varietal d'espècies, natura, enologia, tradició i gastronomia. Som Terra, el programa sobre el sector primari a la teva ràdio local.
4: La veu de Sant Joan i les entitats de la vila amb els objectius de desenvolupament sostenible.
5: Energia Sant Joanina és la comunitat energètica de Sant Joan de les Abadeses que reuneix veïns i veïnes que, entre d'altres, volen impulsar l'autoproducció compartida d'energia fotovoltaica.
6: Estic en un habitatge de lloguer i no vull gastar-me més de 6.000 euros en una instal·lació de plaques solars. Estic en una casa vella i hauré de fer una teulada nova si vull posar-hi plaques fotovoltaiques. El teulat de casa meva amb prou feines i toca el sol. Ei, que he fet números i em surt més a compte fer-me sòcia de la comunitat energètica del meu poble que no pas gastar-me tants diners en una instal·lació només per mi. Més encara si una part de l'energia sobrant l'he de regalar perquè no puc vendre tota l'energia que genero. Si participes en una comunitat energètica, podràs rebre energia renovable a un preu més assequible. Compartiràs recursos locals, contribuiràs a reduir la petjada de carboni, a enfortir l'economia del teu poble i a millorar les condicions de vida de tots els vilatans. Totes les persones hi sortirem guanyant. Cooperar és prosperar.
5: I tu, saps d'on prové l'energia que gastes? Mira la teva factura, observa quin tant per cent d'electricitat prové de renovables i pren una decisió.

La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
1: Amb la voluntat de contribuir a la seguretat dels joves en l'oci i la tranquil·litat de les famílies coincidint amb l'inici de temporada de les festes majors, el Consell Comarcal del Ripollès ha engegat el servei de festa amb bus. Aquesta és la 25a temporada que el Servei de Joventut fa realitat aquest projecte. L'objectiu és donar l'opció a tots els joves de la comarca majors de 16 anys o que els compleixin el 2026 d'anar i tornar amb autobús gratuïtament i de forma segura de les festes majors dels municipis als ajuntaments dels quals hagin sol·licitat el servei. Tal com s'ha fet els darrers anys, per accedir al bus cal presentar el carnet d'usuari juntament amb el DNI. Aquesta mesura permet supervisar millor l'ús del servei donant-li un plus de seguretat i garantir que els pares o tutors són coneixedors que els fills menors d'edat l'agafaran. El carnet, que té validesa il·limitada, es pot tramitar gratuïtament a l'oficina jove del Ripollès, ubicada al Galliner, o a l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses. Tan sols cal omplir un formulari que, en el cas dels menors de 18 anys, també hauran de signar els pares o tutors i aportar una fotografia de carnet de l'usuari i una fotocòpia del DNI. El formulari d'inscripció es pot descarregar al web de Joventut del Ripollès, on hi ha disponible tota la informació referent al servei. En cas de pèrdua, se'n pot demanar un duplicat. Aquesta temporada, el de Festa amb Bus donarà servei a les festes majors de Ripoll, Ribes de Freser durant 2 dies, Planoles, Sant Pau de Segúries, Sant Joan de les Abadeses, també 2 dies, Can de Bànol i Llanars. Com sempre, s'han editat uns targetons digitals amb els horaris que es poden consultar al web de Joventut o a les xarxes socials de l'Oficina Jove del Ripollès. Per facilitar-hi l'accés, els carnets incorporen un codi QR que hi porta. També al web es fa referència a la normativa que cal complir per fer servir l'autobús, on també viatjarà personal de seguretat que vetllarà perquè es compleixi. El servei, inicialment anomenat Anem de Festa amb Bus, es va implantar l'any 1999 de forma inèdita al país i aviat es va convertir en un referent que s'ha anat millorant any rere any. A més, des del principi ha obtingut molt bona acceptació per part dels usuaris i també per part dels pares i familiars, que veuen reduïts els riscos associats a la carretera les nits de festes majors. L'any passat es van ocupar 957 places entre tots els viatges. El primer dia de servei serà aquest dissabte 9 de maig, coincidint amb la Festa Major de Sant Eudald de Ripoll.

Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe.

damunt a Barcelona quan el sol es pon. Estic gaudint molt de coses que segur que lloren els que no hi són. Gaudint de nits com aquelles que ha marxat qui sap on, que ha marxat qui sap on. Però ara vull tornar a l'últim cop que ens vam poder tronxar i explicar-te les coses que t'he d'explicar i reveure les fotos que no vam revisar. Ei, vaig a pit de...

Em sento el pols molt accelerat. Digue'm, on t'has ficat? Per venir amb els Danis, el Xavi, l'Alfons, Marc, Jordi, Bernat, José, Daniel o Guillem, Violeta i cançons, les farem retornar com si fossin canons. Sento els teus solos i em venen senglors. Potser són d'angoixa, alguns sonen com glors. Blanqueta, garnatxa, el meu got. Jo d'aquí Barna no em moc, però hauríem d'haver fet més discos, tocat en més sales, moltes més cançons en festivals, festes majors, costellades. Ei, que la nostra gira no volia aturades, però si avui m'emborratxo

Avui dinem, noi, Gerardo i Maria, veure el sac al teu cos. Si em pregunten si ploro per tu, jo els diré que no. Que la història que vam viure junts ha canviat de color. Ha canviat de color, ei. Agafem el cotxe, anem.

0: haver fet més.
1: Amics, us estimo molt. De tot cor, moltes gràcies per haver vingut, de veritat. Per nosaltres és molt important que sigueu aquí. Cadascun de vosaltres significa molt per mi, Xima.
2: O sigui que vinga, fem la foto, va, veniu cap aquí.
1: Que hi sortim tots.
3: Lluís,
1: quasi tots hem tingut nens, alguna nena. Ja no es tracta de flipar-nos o muntar cap escena. Seguim per fer coses que valguin la pena. Ei, per riure i assajar, somiant-se a les plenes. Fixa't com canten, semblen sirenes. Aurea!

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Al ple d'octubre, l'Ajuntament de Ribes de Freser va acordar la cessió d'ús de l'edifici municipal de l'antic escorxador a la Generalitat perquè el transformi en el parc de bombers voluntaris de la vila, un projecte clau pel municipi que comptarà amb cotxeres, quatre dormitoris, un gimnàs, una sala de formació i una de control, una cuina, un menjador, un despatx del cap del parc i una zona d'epi, a banda d'una sortida directa a la Nacional 260. En total s'hi ha invertit 179.000 euros, dels quals l'Ajuntament n'ha posat 90.000 i la Diputació de Girona la resta. Gairebé 7 mesos després, al darrer plenari, s'havien de resoldre les al·legacions presentades a l'acord inicial per Tots Fem Ribes i votar l'aprovació definitiva, però el projecte es va encallar. Va haver-hi un empat a 4 en la votació. L'equip de govern de Junts per Ribes ho va fer a favor i l'oposició, formada per la CUP i Tots Fem Ribes Esquerra Republicana, en contra. No va prosperar perquè l'acord requeria majoria absoluta. Des de l'octubre, Junts té un regidor menys i espera recuperar-lo al pròxim ple, en què l'acord rebria llum verda. El copaire Ferriol Tugues deia que estaven disposats a votar-hi a favor perquè veien necessari l'equipament, però ja havien avisat prèviament que condicionaven el suport a arreglar el forat de la teulada de la nau que la brigada utilitza com a magatzem. Això és el que deia.
2: Amb el compromís, tot i la instància no en tenim prou perquè també vam aprovar al desembre que s'arreglaria l'ascensor i és l'única inversió que es va posar en aquell pressupost i encara no s'ha arreglat a maig. És a dir, les paraules per nosaltres en són, no diré buides, però necessitem fets, no paraules a l'hora de votar. Llavors, el que els demanaria és que, si us plau, aplacessin aquest punt pel següent ple, portin el pla d'inversions. Amb aquest pla d'inversions nosaltres hi votarem a favor.
1: En la mateixa línia s'expressava el regidor de Tots Fem Ribes, Joaquim Roquer.
3: I jo, amb l'Ajuntament i l'equip de govern que tenim, ja no faig actes de fe, ho sento. Si no ho veig escrit i firmat, no m'ho crec, així de clar. Llavors, per aquesta raó, jo votaré en contra. Voto a favor de les al·legacions, naturalment, i en contra de l'aprovació definitiva.
1: Abans, Mònica Sant Jaume s'havia mostrat molt contundent amb Tugues.
4: És un servei essencial, necessari, que el director dels serveis territorials va deixar molt clar que si Ribes no el volia, se n'anava a un altre lloc. Un parc de bombers, igual que un centre sanitari, igual que qualsevol altre equipament d'emergència, no es condiciona a arranjar qualsevol altre equipament, que és evident que també és necessari, eh? El parc de bombers no es negocia. No es negocia per un pla d'inversions que és evident que vindrà i que ha de venir.
1: Sant Jaume assegurava que la brigada guanyaria nou espai i que arreglarien la teulada.

0: Sant Joan de les Abadesses és un dels tres pobles que més recicla de tota la demarcació de Girona i una de les que més ho fa de tot Catalunya.
1: Moltes gràcies per l'esforç i l'enhorabona a tots els santjoanins i santjoanines, però encara ho podem fer una mica millor.
0: Si t'ha passat per alt treure alguna bossa d'orgànic, rebuig o qualsevol residu, o si marxes de casa i tens brossa que no pot esperar la següent recollida, tens una última opció. Pots portar-la a la deixalleria durant el seu horari d'obertura.
1: Dimarts de 4 a 8 de la tarda, dimecres de 10 del matí a 2 de la tarda, divendres de les 10 del matí a les 2 i de 4 a 8 de la tarda, i dissabte de les 10 del matí a les 2 de la tarda.
0: Us recordem que l'ús continuat i abusiu de les papereres públiques per llançar-hi la brossa de casa es considera infracció i pot ser sancionat.
1: Recollida selectiva, un petit gest, una gran gesta.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

0: dice tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien, Peyu.
1: Peyu! Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
3: La veu de Sant Joan, també per internet.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'Ajuntament de Ripoll i l'Escola d'Educació Especial Ramon Sorinyac van presentar aquest dimecres la iniciativa d'incorporar pictogrames als edificis municipals amb l'objectiu de facilitar la comprensió i l'accessibilitat dels espais públics a tota la ciutadania. Podem sentir una de les educadores del Ramon Sorinyac, Marta Parcerisses.
2: Nosaltres vam rebre l'encàrrec des de l'Ajuntament de posar pictogrames en els llocs públics, espais municipals, que veiéssim que el necessitàvem i que no hi era. Llavors, doncs, els divendres al matí sortíem amb els nanos, aprofitàvem per visitar l'entorn i aprofitàvem, doncs, per mirar tots els espais públics d'allà on faltava el picto. Vam fer un llistat tots els divendres, vam anar redactant i quan ho vam tenir tot preparat, ho vam passar net, vam fer molta feina i els hi vam portar un dia, doncs, que ens van rebre la Núria i la Vallesa, la Sílvia. Jo crec que és un projecte molt xulo, que els nanos l'han disfrutat molt, s'hi han implicat molt i que això, com deia, no, que està molt per treballar l'entorn del poble i per un projecte que serà molt seu.
1: Aquest projecte dona continuïtat a una iniciativa prèvia impulsada pel Centre Ramon Sorinyac, que ja va treballar en la implantació de pictogrames als establiments comercials de la vila. Aquella experiència va ser reconeguda per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies amb un premi a les bones pràctiques d'accessibilitat universal en entitats locals. Ara aquesta tasca s'estén als equipaments municipals amb la voluntat de continuar avançant cap a una vila més inclusiva i accessible. Els pictogrames permetran identificar de manera més clara els diferents espais i serveis municipals, especialment per a persones amb dificultats de comunicació, infants o gent gran. L'alcaldessa Sílvia Orriols també es felicitava per la iniciativa.
3: Per aquest projecte que ens han presentat i que fa molt més identificables tots els equipaments públics del municipi, realment convenia, no, amb aquesta visió inclusiva i d'accessibilitat per al conjunt de ciutadans i estem, això, molt agraïts i molt contents del que ens han vingut a presentar.
1: La col·locació dels pictogrames es durà a terme durant els propers dies amb la participació dels alumnes del Centre Ramon Sorinyac i de la Brigada Municipal, fomentant així un treball col·laboratiu entre els diferents agents del municipi.

0: Cuplejant amb Caral Pedemonte.
1: Tarragona Dansa renova una junta formada íntegrament per dones. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a copla. L'agrupació sardanista Tarragona Dansa renova una junta íntegrament formada per dones. Parlem amb elles. Aquest és el programa 487 i tenim més titulars. En esports, l'inici del Campionat de Catalunya Gran deixa uns resultats inesperats a la categoria A i una imatge inèdita des de fa una dècada. 9 colles ballant a plaça. Repassem els resultats. En educació, més de 1.000 alumnes ballen sardanes per primer cop a les 4 demarcacions a la cloenda de les campanyes educatives per aprendre a ballar sardanes amb una estrena d'Anna Abad. Aquesta cloenda s'emmarca enmig de les vagues d'educació. I el flabiolaire Albert Fontelles Ramonet obté la beca Francesc Pujol, una de les primeres beques d'investigació del Centre de Documentació de l'Orfeó Català. El col·lectiu sardanista de Balaguer vol enregistrar un disc de sardanes dedicades a la ciutat amb la Copla Montgrins. Coneixem quines enregistrarà. I Figueres aprofita l'aplec per acostar la sardana a 450 joves aquesta setmana. També escoltem la nova sardana de Lluís Alcalà. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a copla. Comencem el Coplejant.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: El que ha passat al món immens de la sardana i la copla aquesta setmana passa per Tarragona, i així us ho expliquem.
0: Notícies. Societat.
1: L'agrupació sardanista Tarragona Dansa aprova una junta íntegrament formada per dones. És l'encapçalada per Laura Abad, que ha buscat el quòrum de 6 sardanistes més per renovar la junta directiva de l'entitat en un moment de transició. Elles són al capdavant, com a presidenta, Laura Abad, però també com a vicepresidenta, Júlia Boix. De secretària hi ha Ares Pallarès i Teresa Soler assumeix la tresoreria. També com a tresorera hi haurà Meritxell Anglès. I de vocals d'infants i joves hi ha Laura Grau i de vocal d'activitats hi ha Marc Gomà. La presidenta ens explica els motius d'aquesta junta feminitzada. Laura Bat és la nova presidenta de l'agrupació sardanista Tarragona Dansa en declaracions al Coplejant.
2: Aquesta nova junta ve formada d'un canvi generacional total, com heu pogut veure, i d'un moment on l'agrupació ens trobàvem en un impàs de juntes directives i que no hi havia cap candidatura. Donada la situació, vaig decidir tirar endavant aquest nou projecte i vaig buscar gent a la qual

0: envoltar-me, no? I clar, si jo busco gent amb la qual envoltar-me, el primer que penso és jovent, perquè clar, jo tinc 25 anys i amb qui comparteixo més moments sardanístics és amb la gent de la meva edat, que dona la casualitat que la Tarragona Dansa, majoritàriament tots som dones. Llavors, doncs, don peu una mica així, no? A començar a parlar amb gent del meu voltant, que cregui que podem funcionar bé treballant en aquest nou projecte juntes, i a poc a poc es va formant aquesta nova junta. També s'ha de dir que no la formem només noies de només de 25 anys, sinó que també comptem amb dues noies que ballen a la Toc de Dansa, que no són gent grans, que també són joves, i que també donaven com una altra visió i que al final en aquesta nova junta tothom hi té cabuda, i que el fet que siguem dones ha sorgit una mica com inesperat, no? O sigui, no ha sigut algo forçat, no ha sigut algo previst, però al final vas parlant amb les persones i hem acabat formant aquest equip que per mi és xulíssim i m'encanta. I al final és un equip on creiem que la sardana té futur i que aquest futur passa a obrir portes, a sumar gent, a treballar amb il·lusió, i nosaltres la veritat és que arribem amb moltes ganes, sobretot d'escoltar, d'aprendre moltes coses i de treballar conjuntament entre nosaltres i amb tota l'agrupació, perquè així l'agrupació continuï sent un espai viu, un actiu, no? I cada cop més important dins la cultura popular, tant de Tarragona com de tot Catalunya. A més, jo també vull agrair, a part de la feina de la Junta, que he format nova, sinó que tenim gent que en recolza pel darrere, que està allí, que no forma la cara visible, però que la tenim treballant amb nosaltres, i crec que també és una cosa com molt important.
1: De fet, la mateixa colla en la categoria granja està molt feminitzada. De fet, va ser gràcies a elles que la Unió de Colles Sardanistes de Catalunya va canviar la normativa sobre l'obligatorietat de les parelles heteronormatives als concursos de sardana esportiva la temporada passada. Pel que fa al projecte de l'entitat, Abat ens explica que volen fomentar la base infantil de les seves colles de competició.
0: Pel que fa al nostre projecte, aquest projecte dura 4 anys, ja que la renovació de nova candidatura es farà el març del 2030, i just el 2029 celebrem el 50è aniversari de l'agrupació, que crec que és una gran fita, és una gran celebració i és amb algo que agafem moltes ganes, no? de tindre com aquesta gran fita final. Però durant aquests 4 anys també volem treballar altres coses. La primera de totes per nosaltres és recuperar la gran base, que són les colles petites, els infants i els joves. Actualment aquest any no podem sortir ni amb colla Levina, que ja fa uns anys que no hi sortim, però la colla infantil s'han fet grans i ja són juvenils, i no tenim ni colla Levina ni infantil. Llavors creiem que és un gran pilar de l'agrupació, que els nens i els joves en realitat són el futur de la sardana i de l'agrupació, i llavors treballarem molt per tornar a aconseguir molts infants que es puguin vincular a l'agrupació, que es pugui vincular a la sardana, que aprenguin, que ballin i que creixin en aquest ambient on jo mateixa hi he crescut i que és un ambient que m'encanta.
1: La nova junta dona molta importància a l'acompanyament dins de l'entitat com a pilar fonamental per fer comunitat al voltant de la sardana. Escoltem Tarragona Dansa, una sardana de Josep Maria Guitart i Oliver de 1985, dedicada a aquesta entitat a càrrec de la Cobla Marinada, i la podem trobar en el disc Les Sardanes de les Colles, volum 1.

0: Això era Tarragona Dansa, de Josep Maria Guitart.
1: Coplejant, menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
0: I anem als esports.
1: Coplejant, àrea de campionat.
0: En esports, l'inici del Campionat de Catalunya gran deixa uns resultats inesperats a la categoria A i una imatge inèdita des de fa una dècada. Nou colles ballant a plaça. La colla Match va ser la gran triomfadora de la tarda que, després de quedar darrere, la temporada passada els de Barcelona van aconseguir plantar-se al primer campionat de la temporada guanyant l'enfrontament contra Atenció Mare Nostrum i també Mans Amigues, una fita doble que no havia aconseguit fins ara. Pel que fa als enfrontaments, el primer entre Mare Nostrum i Mans Amigues va guanyar els barcelonins i també entre Maig i Mirant al Cel va guanyar Mirant al Cel. A la segona sardana, Mans i Maig va guanyar Maig i entre Mirant al Cel i Mare Nostrum va guanyar Mare Nostrum. I després de la tercera sardana, entre Mirant al Cel i Mans

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Amb el final de les obres de rehabilitació i reobertura del cercle Candabanolenc, el casino de Candabano torna a lluir. La cirereta del pastís seria que tornés a passar aigua pel canal Grau i Reguer, just davant de l'edifici, que fa més de 2 anys que està sec. El canal, construït al segle XVIII, és part del patrimoni hidràulic del municipi i n'havia nodrit la indústria tèxtil i metal·lúrgica. En concret, proporcionava aigua a 5 sals o aprofitaments diferents. Aquest canal havia tingut 5 concessionaris, però 4 es van donar de baixa. Només va quedar la concessió de la fàbrica del Martinet. Tenien una turbina petita per fer electricitat, però al cap d'uns anys van donar de baixa l'activitat, però no la concessió. Tot i que la concessió està caducada, es manté vigent i es podria allargar fins al 2050. En tot cas, només es poden renovar les concessions que tenen activitat, i no és el cas. L'alcalde Oriol Lázaro, de Junts, explica què els deixa fer l'Agència Catalana de l'Aigua.
2: Diria que va ser amb l'alcalde Joan Manso. Ja van parlar amb l'ACA, i l'ACA va acabar donant un permís d'ús del canal. Agafant-se amb que era una cosa patrimonial i d'ús ornamental, va donar permís per poder llançar 1 metre cúbic hora, 100 litres hora pel canal. Això és poquíssim, és molt poc, és una pel·lícula d'aigua. Aquesta amplada que tenim de canal, que fa més d'un metre, fa quasi 1,5 metres, és que si fas números et surt una pel·lícula de res, de 2 centímetres d'aigua que va circulant lentament.
1: Per poder passar aquesta aigua es va instal·lar una caseta enmig del riu per bombejar-la. Les bombes funcionen amb plaques fotovoltaiques, per tant depenen de les hores de sol i a la nit perden força. Ho han intentat engegar alguna vegada, però tardava entre 3 i 4 dies a passar-hi aigua. Lázaro pensa que hi ha filtracions i que el sistema no acaba de funcionar perquè el dipòsit no s'omple bé o hi ha algun forat tapat. L'ACA també té entre cella i cella enderrocar la resclosa del barri del Roser, un fet que impossibilitaria que tornés a passar aigua pel canal.
2: S'ha de recuperar el curs normal del riu. Hi ha el projecte, vingut a mirar-s'ho, a veure com tirar-la. I vam venir sense que ho sapiguéssim i vam saber-ho de rebot. Vam expressar totes les queixes i tots els inconvenients possibles, vam expressar-nos molt. Aquell dia vam aprofitar i com que vam saber que venien de rebot, vam personar-nos allà i vam queixar-nos i vam dir que, si us plau, que no fessin res sense avisar-nos.
1: Si no s'aterra la resclosa, el consistori haurà d'assumir la construcció d'una escala de peix. Si al final s'enderroca, hauran de mirar que no s'oblidi el passat del poble vinculat amb l'aigua.
3: Segueix-nos a Twitter @laveudesantjoan.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Quan l'equip de govern de Ribes de Freser de Junts va aprovar el pressupost municipal el passat desembre, l'alcaldessa Mònica Sant Jaume va anunciar que al gener portarien al ple les inversions finançades amb subvencions. Aleshores, només hi figuraven 52.000 euros per arreglar les portes de l'ascensor que connecta el centre de la vila amb el barri del Pavelló. No ha estat fins aquest maig, però, que ho han dut al plenari a través d'una macromodificació de crèdit extraordinària. En total, el consistori hi destinarà 1,1 milions d'euros i el ple va tirar-ho endavant amb 4 vots a favor de Junts i 4 abstencions de la CUP, i tots fem Ribes Esquerra Republicana. El canvi de gespa natural artificial del camp de futbol on juga la Ribetana és la inversió més destacada amb un total de 433.000 euros. Sentim a l'alcaldessa Mònica Sant Jaume.
2: Pel que fa al camp de futbol, aquesta és la despesa principal més gran. Hem vist que hem demanat una subvenció de 50.000 euros. Estem pendents de poder demanar una subvenció nominativa al Consell Català de l'Esport. Amb el que dic, aquests diners, un cop arrebin les subvencions, es minoraran del préstec. Els vestuaris de la piscina també s'han demanat amb el pla de xoc.
1: Ferriol Tugues de la CUP deia que ara el camp podria tenir més usos, assumir més equips i acollir pretemporades d'altres conjunts. El Cupaire sí que va demanar tenir un projecte definit de la zona esportiva. En el cas del republicà Joaquim Roquer, recordava que el camp estava en una condició deplorable des de feia anys i es preguntava si no era millor tenir-ne un de gespa natural ben mantingut, perquè un de gespa artificial dura 8 anys si no es manté, i si es manté cal posar-hi entre 8.000 i 14.000 euros per any. Deia que s'hi produïen més lesions, que no absorbia la calor i que generaven més microplàstics. L'Ajuntament invertirà també 250.000 euros en la residència. També hi haurà inversions grosses en l'aigua, en una expropiació al carrer Sant Quintí, en asfalt i voreres, en un estudi del clavegueram o en unes escales del carrer Sant Miquel. La CUP estava satisfeta en que es fessin inversions, però va acusar l'equip de govern d'electoralista per no invertir els anys anteriors. Sentim a Ferriol Tugues.
3: Passarem del 39% del deute a final de 2025, a final de 2026 estarem al 73. No arriba al 75, però s'hi acosta. I el 75 és el moment en què l'Ajuntament ha de començar a demanar autorització per endeutar-se. Per tant, està hipotecant la capacitat de governar i decidir del proper consell històric. Suposo que no serà vostè, perquè si no, no deia hipotecar-se tant.
1: En la mateixa línia es va expressar Roquer, que trobava a faltar un munt de coses del programa electoral de Junts.
4: No hi és la via verda, no hi és la comunitat energètica. Hi ha zero en la principal preocupació de la gent de Ribes, habitatge. Zero. Hi ha zero en compra de cap solar d'habitatge públic per cedir-lo a la Generalitat per poder fer habitatge públic. Zero. Hi ha zero en els pressupostos participatius que us vau comprometre a fer. Zero en aparcament d'autocaravanes. Zero en temes de fibra òptica. Tenim zero en part de gossos.
1: Sant Jaume li retreia que li havien demanat propostes i no n'havia presentat cap. Roquer li deia que no ho havien fet perquè no creien en l'equip de govern.

0: Quan arriba el novembre, la mar es torna més quieta, més fonda, més plena de secrets. Les nits són més llargues i les havaneres hi ressonen com un record antic que no vol adormir-se. Avui, quan la mar fa olor de tardor i els fanals del port tremolen amb el primer fred, encetem un nou viatge sonor ple d'històries, veus i melodies que han travessat un segle de mariners i esperes. Preparin el cor, que comencem amb aquest programa de novembre a la vora del mar.
1: Benvinguts a Sons a Cau d'Orella, on l'havanera i el cant de taverna en són els protagonistes. Dirigeix i presenta Joan Brugués.
0: Hola, què tal, com estan? El programa variat que no hi pot faltar cada últim cap de setmana de mes i en format de magazín. Espero que els agradi. I si em volen acompanyar, comencem.
2: Racó de cançons. Històries de les cançons que formen part d'aquest gènere musical. Cada cançó té una història i de cada història se'n pot fer una cançó.
0: I ho fem amb aquestes històries de cançons que formen part d'aquest gènere musical. Començarem amb aquesta que ens diu que comparar les gotes d'aigua que llisquen pel cos d'una dona només ens ho pot descriure el poeta menorquí Tòfol Mus, i si la música li posa en Lluís Bofill, queda un magnífic tema que trobarem en el treball Lejos de ti del grup palafrugellenc L'Empordanet, editat el 2012 i ja sense Càstor Pérez, que ens havia deixat un any abans. Escoltarem Perles d'aigua, que forma part d'aquest treball discogràfic per al grup L'Empordanet.

Hem escoltat a Perles d'aigua per al grup L'Empordanet i anem per al segon tema que ens diu que I tu qui has hecho o El Tronco, com també es coneix aquest bolero que va composar el cubà Eusebio Delfín i que el grup Buena Vista Social Club amb Ibrahim Ferrer i Company Segundo en aquesta formació la varen treure de l'anonimat i en varen fer una excel·lent versió. És de lletra curta i repetitiva. L'escoltarem pels pescadors de l'escala.

0: el tronco o i tu què has hecho? La segona peça que hem escoltat i abans les perles d'aigua per l'Empordanet i aquesta per als pescadors de l'Escala.
1: Agrupats. Coneixem els grups que formen o havien format part d'aquest gènere musical.
0: I el grup que coneixerem avui és d'aquells que podem dir ara que està, com popularment es diu, en stand-by, La Ribera, que va ser un grup de veneres de 4 integrants que varen actuar en molts pobles de Catalunya, interpretant un repertori centrat en la venera clàssica, creat per Ferran Garcia i Adam Torres, després del seu pas per Boramar i La Taverna. Varen fer 3 enregistraments, Silencis de Llibertat, del 2015, Era un vell mar, el 2017, i Alan Girol, de Terra i Mar, el 2021, on hi trobem composicions pròpies i de temàtica de pobles de la costa, la majoria de Ferran Garcia. Col·laboraren amb el grup en Xavier Parra, l'Alfons Ferrer, en Josep Camós, l'Eugeni Gil, el Lluís Mas, la Margarita Torné, l'Elisenda Martí, l'Àfra Camós i en Josep Cànaves. Escoltarem del grup 2 peces. La primera, que porta per títol No sortiran les barques.

0: Cales Amagades, el segon tema que hem escoltat del grup protagonista avui, de la Ribera, que de moment sabem que està aturat i esperem que torni una altra vegada a pujar al cim dels escenaris i en sabem més coses d'ells, que de moment la cosa ha quedat un xic paradeta.
1: Havaneres a comarques. Viatge musical amb els grups de les comarques de Catalunya.
0: Ens toquen comarques tarragonines. Vàrem fer el Baix Camp i avui toca l'Alt Camp, una comarca de Catalunya al Camp de Tarragona, limita al nord amb la comarca de la Conca de Barberà i al nord-est amb l'Anoia i a l'est i sud-est amb l'Alt Penedès i el Baix Penedès. En el sud també amb el Tarragonès i a l'oest i sud-oest amb el Baix Camp. La seva capital és Valls, que és el centre de la comarca. És una de les tres comarques en què va quedar dividit el Camp de Tarragona en la divisió comarcal de 1936 proposada per Pau Vila. Té 46.339 habitants segons el cens del 2024 i 23 municipis. I escoltarem dos grups, concretament de Valls. Potser uns siguin de la Colla Vella i els altres siguin de la Colla Jove, perquè Valls sabem doncs, que és la capital, a part de la capital del Baix Camp, també és una població importantíssima en quant a castells. Començarem per el Sopa de Peix, amb aquesta cançó que porta per títol Cançó de les Plegadores d'Avellanes.

Hem escoltat aquesta cançó de les plegadores d'avellanes. També n'hi ha una altra que quasi és amb el mateix títol, però és de plegadores d'olives, que la canten els quicos, per sopa de peix. Ara anem per l'altre grup de Valls, que va ser un dels protagonistes d'aquell programa que varen fer d'homenatge de la Fundació Ernest Morató en els grups que feien 25 i 30 anys. Penjàs de l'Am, aquest 2025, celebra el seu 30è aniversari. I escoltarem amb aquest tema, que porta per títol La reina del placer.

0: Esteu escoltant Sons a Cau d'Orella, amb Joan Brugués.
1: Hem escoltat per Penjats de l'Am, La reina del placer, que juntament amb Sopa de peix, amb la cançó de Plegadores d'Avellanes, han representat a la població de Valls i també a la comarca de l'Alt Camp, avui amb aquest viatge musical que hem fet a les comarques de Catalunya.
2: Les cançons que estimo. Una secció de l'Anna Maria Ester que ens fa gaudir de la bellesa de meravellosos temes d'aquest gènere musical.
1: I és el torn que l'Anna Maria ens porti les seves propostes per fer-nos gaudir de la bellesa de meravellosos temes d'aquest gènere musical. Anna Maria, endavant.
3: Hola, què tal? Molt contenta de tornar a ser aquí amb tots vosaltres i presentar-vos dues boniques habaneres que de segur coneixeu. Dues habaneres que ens parlen de la bellesa de dues cales meravelloses de la Costa Brava. Cala Montgó, a l'Escala, a l'Alt Empordà, i Tamariu, al Baix Empordà. Cantar la bellesa del paisatge és un tema molt recurrent en les habaneres. Les més clàssiques en castellà ens parlen de l'encant de les terres cubanes i la nostàlgia que els indians, mariners i soldats sentien quan n'havien de marxar. La manera catalana ens canta la bellesa dels indrets a la vora del mar, indrets meravellosos que de ben segur tots coneixem i on hem passat estius que sempre recordarem. Cala Montgó és una de les més conegudes dedicades a una cala de la Costa Brava. La seva lletra reflexa l'amor que el seu compositor, Ramon Carreres, sent per aquest indret. En paraules seves, Cala Montgó és un racó de pau, de llum i perfum, tot un bocí de paradís. I l'escoltarem per la Copla Montgrins i el grup Porvó, del seu treball discogràfic Acoplats, que uneix la copla i l'habanera. És una versió que m'encanta i de ben segur us agradarà moltíssim. Cala Montgó.

I després d'aquesta bonica manera a ritme de cobla, ens n'anem cap al Baix Empordà, a una de les cales més meravelloses i visitades, Tamariu. Tamariu és un preciós poema de la Narcisa Oliver, musicat pel mestre Josep Bastons. Quan neix el sol a Tamariu, de l'iris pren els colors, la gavina deixa son niu i la mimosa obre ses flors. La mar les roques va besant, el cor somia un cant joliu. És aquell cant que surt del mar, que n'ets de vella, Tamariu. I sempre que visito Tamariu, sempre, sempre em ve a la ment aquesta cançó i gairebé que us puc dir que entro a la població cantant-la. És una manera que sempre em dona serenitat i benestar quan l'escolto. Us la presento en la versió del grup Arjau de Palafrugell perquè sempre m'ha encantat la versió que em fan. I bé, amb aquesta dolça i serena manera m'acomiado de tots vosaltres, esperant que aquestes dues meravelloses cançons us hagin portat records d'estius vora el mar, i pels oients que encara no coneixen aquests indrets, doncs que els hi hagi fet agafar moltes ganes de venir-los a visitar. Us deixo, doncs, amb Tamariu. A reveure!

0: Avui, per indrets preciosos, com Cala Montgó i Tamariu, el que ens ha proposat l'Anna Maria Ester. Moltes gràcies, Anna Maria, ja pendents del que ens proposis per al mes vinent.
1: Compositors. Aquelles i aquells que han creat cançons per aquest gènere musical.
0: I el protagonista d'avui també l'hem nomenat, com parlàvem, de la Ribera, Adam Torres, aquest músic titulat i cantant amb titulació de grau professional, arranjador, director coral, etc, etc. Ha format part i ha dirigit diferents grups d'havaneres, com Altamar, Voramar, La Taverna, La Ribera, i actualment està a Barca de Mitjana. Té una trajectòria molt dilatada com a músic en l'àmbit professional. Domini coneix un ampli repertori del món de les havaneres. I escoltarem dos temes. El primer, de com formava part de La Taverna i que porta per títol Brodador.

I després d'escoltar Brodadora per al grup La Taverna, anem per al segó del seu actual grup, Barca de Mitjana, un tema en castellà que porta per títol Entre botelles de ron.

0: I amb aquest tema hem conegut les composicions del protagonista d'avui d'aquesta secció, l'Adam Torres, a Compositors.
1: Notícies, informacions i novetats que es poden explicar.
0: I a la secció de notícies, el passat 1 de novembre, un any més i sota l'organització de la Fundació Ernest Morató, va tenir lloc al Teatre Municipal de Palafrugell el reconeixement a grups d'havaneres amb aniversari rodó, del qual ja en varen fer un programa, i també el lliurament dels premis 2x4. Enguany, per la seva trajectòria i col·laboració en el món de l'havanera, se li va lliurar al cantaire Xiqui Ramon i també en el fotògraf Francesc Dalmau. Escoltarem ara un tema de Xiqui Ramon del treball Gaudint Bastons que porta per títol Vull somiar.

0: hem escoltat la veu de Chiqui Ramon amb aquest tema, Vull somiar, molt merescut el premi que li van donar aquest any a Chiqui Ramon per la seva trajectòria de cantant en Portbou, en Cubacán i a Marjau. I també aquest ull mecànic que té en Francesc Dalmau, que tan bones imatges ens ha deixat i ens deixarà d'aquest gènere musical. Moltes felicitats a tots dos per aquest 2x4, com he dit, molt i molt merescut.
1: Unes quantes per escoltar, temes temàtics de tota mena per acompanyar.
0: I unes quantes per escoltar, estem amb aquestes sardanes cantades. I avui anem fins a Malgrat de Mar per recordar el grup La Barretina amb aquesta sardana que porta per títol Mirant l'Aimada.

0: I amb aquesta sardana acabem el magazín corresponent al mes de novembre del 2025. Recordin que ens poden seguir a les principals xarxes socials i a la web sonsacaudorella.gindo.com. Gràcies per la companyia i atenció. Fins la propera. Adeu-siau.
1: Heu escoltat Sons a Cau d'Orella, una producció de Ràdio a l'Escala per a la xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. El president de la Generalitat, Salvador Illa, dona les últimes passes del seu viatge a Califòrnia abans que comenci la setmana decisiva per als pressupostos de la Generalitat amb un possible aval d'Esquerra Republicana a aquests nous comptes després de més acords i una comissió bilateral que se celebrarà a Madrid dimecres vinent.
2: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que ja s'hem explicat, que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi hauria els pressupostos. Jo els puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança que les coses aniran bé i

0: volcat i a conseqüència de l'accident ha mort la conductora i única ocupant del vehicle. Amb aquesta víctima són 41 ja les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes. No ens movem de la carretera perquè pel que fa al trànsit a hores d'ara ja hi ha retencions a la C-17 en sentit nord i a la C-35 en tots dos sentits, precisament als punts o als diferents punts d'accés al circuit de Montmeló, on des d'ahir divendres i fins demà diumenge s'està disputant el Gran Premi de MotoGP de Barcelona, Catalunya. I en plana internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que han matat el número 2 d'Estat Islàmic. En un missatge a Truth Social, Trump ha parlat d'un operatiu militar conjunt a Nigèria entre forces nord-americanes i nigerianes que ha permès eliminar, doncs, l'actual segon comandant de l'ISIS, Abu Bilal al-Minuki. I d'altra banda, la gran majoria de vehicles matriculats a Catalunya durant aquest 2026 ja són parcialment o totalment elèctrics. En concret, el 72,2% de les vendes de turismes entre gener i abril d'aquest any ja ho són, 10 punts més que el primer quadrimestre del 2025, segons dades de la patronal Faconauto obtingudes per l'ACN. I tanquem amb els esports. El Barça juga a les 7 de la tarda la final de la Copa de la Reina de futbol. Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. En cas de victòria, recordem, seria la tercera Copa consecutiva que guanyen i la dotzena de la història. A més, seria el tercer títol de la temporada i encara a falta de disputar la final de la Champions la setmana vinent a Oslo. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Un dels principals objectius que es va marcar el Consell Comarcal del Ripollès aquest mandat era millorar la mobilitat quotidiana dels ciutadans tant a l'interior com a l'exterior de la comarca. En aquest sentit, la línia Camprodon-Barcelona i la de Ripoll-Girona, que van augmentar freqüències de pas a petició del Consell Comarcal, han guanyat un 35% i un 26% d'usuaris respectivament els darrers mesos. El vicepresident i coordinador de l'àrea de mobilitat, Sergi Albric, d'Esquerra Republicana, explicava que l'augment de freqüències motivava una pujada significativa d'usuaris.
2: La línia de Ripoll Ripollès-Girona ha patit un increment del 50% respecte a l'any 2023 i s'han passat de les 23.000 validacions que es van registrar l'any 2023 a gairebé 58.000 a l'any 2025. I en el cas de la línia que coneix el Ripollès en Barcelona, s'ha ampliat un 35% de validacions i s'ha passat de 63.000 usuaris registrats al març del 2024 a gairebé 86.000 al març del 2025. Per tant, el que es pot concloure és que quan s'aposta pel transport públic, quan el transport públic és eficient, és eficaç, les freqüències hi són i la puntualitat és el màxim d'acurada, persones tendeixen a deixar de banda el transport privat i aposten pel transport públic.
1: El BRIC també reclamava que es mantingués la gratuïtat de la línia de tren R3 que torna a ser de pagament des de fa poc més d'una setmana.
2: La R3 és una línia que actualment està patint unes obres de millora, però tots sabem que històricament la R3, el seu pas pel Ripollès, ha estat carregada d'incidències i n'hi continua havent encara ara, i precisament en aquesta línia, quan el govern de la Generalitat va fer públic el divendres passat que el dissabte, precisament, es deixaria d'estar en marxa la gratuïtat de les rodalies arreu del país, creiem que el Ripollès ens toca reivindicar que aquesta gratuïtat s'ha de mantenir en el cas del Ripollès i, per extensió, al seu tram, de tota la R3.
1: Cal recordar que encara no circulen trens entre Ribes de Freser i la Tour de Querol a l'Alta Cerdanya i que la freqüència de pas entre Ribes i la Garriga és de 4 trens per sentit en comptes de 8 de l'inici del tall pel desdoblament. En el cas de Ripoll, la freqüència es redueix a 14 per sentit en lloc de 17, amb l'afegit que el darrer tren arriba a les 8:10, quan abans ho feia a les 12:07 de la mitjanit.
0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest diumenge se celebrarà la 59a edició de la Festa de la Llana i Casament a Pagès de Ripoll, que, com ja és tradicional, es fa el cap de setmana després de la Festa Major de Sant Eudald. La celebració, que combina la tradició, la ramaderia i la cultura popular i que està organitzada pel Centre d'Iniciatives Turístiques, tindrà el punt àlgid amb el Casament a Pagès, que uniran matrimoni a Mariana Castanyeda i Adrià Ubach, que es casaran com es feia al segle XVIII. Els padrins d'honor seran la cuinera Ada Parellada i el pilot Jordi Tarrés. La comitiva del nuvi sortirà des de la plaça de la Sardana i tindrà la presència de més d'un centenar de representants del pobillatge de Catalunya, encapçalats pel pobillatge nacional, del qual en forma part Guillem Blanques de Ripoll, hereu de les comarques gironines. Els gegants de Ripoll, els de Canovelles i els capgrossos de Vilafranca del Penedès recorreran els carrers del poble fins a arribar a la Casa Pairal de Can Baquer, a la plaça Gran, on es farà la petició. Els dansaires faran el ball dels tonadors i el de l'Eudal i la Maria abans que la núvia surti al balcó. La comitiva es dirigirà cap al monestir on s'oficiarà la cerimònia i, un cop finalitzada, es ballarà el ball de l'Espunyolet a l'interior. A fora ballaran els gegants i el ball del contrapàs. Tot seguit es farà el ball del Roser i els nuvis compartiran el convit de coca, llangonissa i vi pels assistents. Pel que fa a la Festa de la Llana, enguany es disputarà el 20è concurs d'esquilar ovelles a màquina, que proclamarà el campió català de l'especialitat. La faixa se l'endurà qui esquili més ràpidament i amb bona tècnica. La proclamació es farà pels vols del migdia a la plaça de l'Ajuntament, on durant tot el matí es reivindicaran els oficis tradicionals, especialment la ramaderia ovina i la transformació de la llana. De bon matí, el ramat d'ovelles de raça ripollesa, una de les poques races ovines autòctones de Catalunya, que sortirà des de la carretera de Sant Joan fins a la plaça de l'Ajuntament. Allà hi haurà exhibicions de filar amb fus, filosa o la tosa amb tirosa. A més, durant tot el matí, la plaça de l'Abat Oliva es convertirà en l'epicentre de l'artesania amb una petita fira on els visitants podran degustar i comprar productes del Ripollès i de les comarques veïnes.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el darrer disc de The Klezmatics, la històrica banda klezmer de Nova York acompanyada d'un cor gospel. Descobrim la veu de la cantant sudanesa Sulaf, parlem dels concerts del proper festival grec i tenim un record per Dave Manson, cantant i guitarrista de Traffic. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: La veu de Sant Joan i les entitats de la vila amb els objectius de desenvolupament sostenible. Ubuntu és un projecte socioeducatiu que vetlla per l'educació integral de les persones, ja siguin infants, joves, adults o grans, de la comarca del Ripollès.
1: Al Ripollès, una de cada quatre persones són majors de 65 anys, una xifra que anirà en augment en els pròxims anys. Defensem que les persones grans ocupen un espai especial, ja que són elles les que transmeten records i tradicions de la nostra cultura i tenen una gran experiència de vida i uns valors socials vinculats al territori i a la seva història, que són la nostra essència. Des d'Ubuntu, oferim activitats per promoure un envelliment actiu al territori, tot posant el focus en espais que afavoreixen el benestar físic, social i emocional de les persones grans. El nostre repte és vetllar per reconèixer el rol social de les persones grans a la nostra societat i alhora treballar per tal que puguin gaudir d'activitats que promoguin l'envelliment actiu i l'aprenentatge al llarg de tota la vida. I tu, com pots implicar-te per valorar i integrar la saviesa i l'experiència de les persones grans a la teva comunitat?
2: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses ha decidit prohibir temporalment la celebració dels actes públics a la plaça Major i instal·lar-hi elements de protecció preventiva davant del mal estat i del deteriorament de Can Blanchard, l'edifici històric situat al número 1 d'aquesta plaça just al costat de l'Ajuntament. En els darrers temps s'han produït despreniments d'arrebossats i altres elements de la façana que farien pensar que s'ha produït algun moviment estructural. Aquest fet, sumat al mal estat general de l'immoble, ha obligat el consistori a actuar amb criteris de prevenció i seguretat. L'alcalde Ramon Roquer, de més, explica que el consistori va declarar l'edifici en ruïnes farà més de 2 anys. L'Ajuntament va redactar el projecte i va licitar l'obra de desmuntatge per enderrocar l'edifici de forma subsidiària, però el procés va ser aturat pel Bisbat de Vic, que va presentar un recurs contenciós administratiu contra l'Ajuntament. Ara mateix s'està a l'espera de la sentència definitiva, després que el jutjat hagi posat en qüestió un dels informes del Departament de Cultura de la Generalitat i hagi demanat que aquest tingui caràcter vinculant quan ni la Llei de Patrimoni ni el POU municipal així ho exigeixen, atès que aquests informes tenen només caràcter consultiu. Sentim a Roquer.
2: Estem pendents de la sentència definitiva que ens permet i l'Ajuntament doncs, tirar endavant amb aquest procés d'enderroc parcial d'una part de la finca, perquè de fet els estudis astrològics i històrics que es van fer de la finca requereixen que intentem preservar algunes estances i una part de la façana d'aquest edifici. La problemàtica ve en el fet que la finca porta ja 2 dècades buida i a poc s'ha anat deteriorant fins al punt de que des de l'Ajuntament pensem no, que és una finca que pel seu estat ruïnós hi ha perill evident de que pugui arribar doncs, a despendre's alguna part d'ella o perquè no pogués arribar a caure tot l'immoble.
1: La plaça Major és un espai on s'hi fan moltes activitats i, evidentment, això suposarà un problema, sobretot per les activitats de l'estiu, tot i que es pot allargar més en el temps.
2: L'Ajuntament anirem traslladant totes les activitats que s'haurien de fer a la plaça en altres punts del poble. Properament tenim la tipa d'etapes, fer l'activitat al passeig, més endavant tenim també la revetlla de Sant Joan, també crec que es podrà situar en el passeig, veurem què passa amb alguna activitat a l'estiu, festa major, però bé, en tot cas encara queden molts mesos, podem ser a temps de reconduir la situació. Sí.
1: Can Blanchard és un habitatge senyorial barroc de la Vila Vella. Vinculat a la família Blanchard, va acollir una drogueria, una confiteria i cereria i encara conserva alguns elements d'interès com la façana feta l'any 1648 i part del mobiliari de l'antiga botiga. L'immoble va ser declarat bé CIL l'any 2010.
0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Si anar d'hora pot ser sinònim d'avantatge electoral, Junts podria presumir a Ripoll perquè Ferran Raigón ja va oficialitzar dijous passat la seva candidatura a l'alcaldia de cara a les eleccions del 2027. No és de fet un desconegut perquè ja s'està foguejant en política municipal aquest mandat. En el seu moment, Raigón, de només 23 anys, va ser l'aposta de futur personal de l'exalcalde Jordi Monell i va rebre la benedicció del president a l'exili Carles Puigdemont. Va presentar la seva candidatura oficial a l'alcaldia a la sala Abat Sant Just davant d'unes 120 persones. Sentim-lo.
3: Sempre m'ha agradat col·laborar amb el poble, col·laborar amb diferents entitats i des de fa uns anys doncs, que sóc regidor i que trobo doncs, que consistori, ajuntaments, doncs ells pot ser una eina potent, important i transformadora doncs, per canviar Ripoll i per treballar molt positivament pel poble.
1: En la presentació l'acompanyava la plana major del partit com el secretari general de Junts, Jordi Turull, l'expresidenta del Parlament i exalcaldessa de Vic, Anna R, i el diputat i el portaveu del Parlament, Salvador Vergés, tota una declaració d'intencions de Junts, que sap que Ripoll és una plaça forta en què els resultats es llegiran en clau nacional i serà el laboratori de proves de cara a les eleccions catalanes. Un termòmetre que mesurarà el creixement d'Aliança i si els juntaires són capaços de frenar-lo. El lema Més Ripoll, menys soroll és l'eix vertebrador d'aquesta llarga precampanya. Raigón pensa que el futur alcalde ha d'estar centrat al 100% amb el municipi i va prometre que ell no ho compaginarà amb cap altre càrrec.
4: Volem ser un partit, volem ser un grup de gent, volem ser un candidat, personalment jo, centrat al 100% en Ripoll. Una capital de la comarca com és Ripoll, li cal una persona al capdavant que es dediqui 100% a Ripoll i les 24 hores de dia a Ripoll i per Ripoll, per fer un Ripoll millor, per millorar Ripoll, perquè a Ripoll tenim doncs, moltes mancances que s'han d'anar solventant, no? No d'ara, de fa temps, però per això ens cal una persona determinada al capdavant, no? I per altra banda, tot el tema del soroll, doncs sí que és veritat que des de fa uns anys tenim un soroll mediàtic per culpa doncs, de la política, que jo crec que no ens és bo, no ens és positiu per diverses qüestions. Tu quan vas doncs, a un lloc i saben que ets de Ripoll, només et demanen per un tema. I a Ripoll tenim doncs, molta cultura, molt patrimoni, molt talent, molta indústria i moltes coses, doncs, que fer conèixer amb molta gent.
1: L'exalcalde Monell afegia que la gent té una mala imatge de Ripoll per problemes d'inseguretat, ocupació o problemes de convivència i confiava en el fet que Raigón girés la truita. El candidat apuntava que cal solucionar els problemes de manca de sòl industrial o d'habitatge. Turull va donar-li les gràcies per entomar el repte perquè tindria motius per no buscar mal de caps. Raigón i R van mantenir una conversa on es va posar de manifest la importància del municipalisme i va aconsellar-lo dient que no es queixés mai i tingués molta paciència. Raigón, que va entrar al plenari el 2024, és un bon orador i ha projectat una imatge del alcaldable tot i la seva joventut. A més, forma part de l'executiva nacional de la JNC. Raigón és historiador de formació per la Universitat de Girona, tot i que ha combinat els estudis amb una feina al Departament de Recursos Humans de l'empresa local Sodeca, on treballa des del 2023. Es considera una persona propera i molt familiar, que ha tingut un vincle important amb els avis que li han transmès el sentiment de pertinença al barri de Sant Pere i de Ripoll. De fet, va implicar-se a l'Associació de Veïns del Barri. També ha estat o és membre de la Colla Gegantera, els Pastorets de Ripoll, les Parròquies de la Vila, de la Comissió de Reis i ha ballat la Dansa dels Clavells.

Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe.

0: Notícies en xarxa.
1: Ja són les 12, us parla Eduard París. El president de la Generalitat, Salvador Illa, dona les últimes passes del seu viatge a Califòrnia abans que comenci la setmana decisiva per als pressupostos de la Generalitat amb un possible aval d'Esquerra Republicana i els Comuns. Aquests nous comptes després de més acords i una comissió bilateral que se celebrarà dimecres vinent a Madrid.
2: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que ja s'hem explicat, que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi hauria els pressupostos. Jo els puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança que les coses aniran bé i que, per descomptat, un gran país com Catalunya anirà bé tenir pressupostos si és que acabem assumint un acord amb Esquerra Republicana. Amb els Comuns teníem ja un acord pressupostari. Bé, si hi ha alguna cosa més enraonada, doncs sempre oberts a tenir les portes obertes de diàleg, no?
1: Amb aquesta perspectiva, Illa encara no es vol avançar als esdeveniments i evita, doncs, valorar les possibilitats d'aconseguir el pacte definitiu pels pressupostos. I en successos, la conductora d'un turisme va morir aquest divendres en un accident de trànsit a la

0: fonts policials. Els fets es van produir el passat dimecres al districte de Ciutat Vella i dos dels implicats han estat arrestats pels Mossos d'Esquadra, mentre que el tercer ha estat detingut per la Guàrdia Civil després d'haver fugit a Palma de Mallorca. Segons les primeres informacions, els tres policies de vacances en un viatge organitzat amb altres persones anaven al taxi amb la prostituta i quan un d'ells va intentar fer tocaments a la dona, aquesta es va enfadar, es va resistir i va acabar rebent un cop de puny a la cara per part d'un segon policia. Parlem també de cultura perquè Sopa de Cabra inicia la seva gira per celebrar els seus primers 40 anys d'història amb dos concerts, el primer ahir divendres i el segon avui a Ras Matàs, amb totes les entrades venudes des de fa mesos. La sala barcelonina és un dels escenaris icònics pel grup i els seus seguidors, ja que va acollir la gravació de Ben Endins l'any 1993 i el concert de comiat de l'any 2001. I en els esports recordem que el Barça femení pot guanyar la Copa de la Reina aquesta tarda de disputa a la final a Gran Canària a partir de les 7 davant l'Atlètic de Madrid. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Si algú et mola i no et fa cas, no toquis la pera. Si et sembla que sí però et diu que no, no toquis la pera. Si primer volia i després ja no, no toquis la pera. No és evident?
1: Les nits de festa són perquè tothom s'ho passi bé. Acabem amb les agressions sexistes. No toquis la pera. Trenquem el silenci. Alcem la veu. Joventut del Ripollès. Consell Comarcal del Ripollès.

0: dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien, Peyu, Peyu.
1: Peyu! Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
3: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el darrer disc de The Klezmatics, la històrica banda klezmer de Nova York acompanyada d'un cor gospel. Descobrim la veu de la cantant sudanesa Sulaf, parlem dels concerts del proper festival grec i tenim un record per Dave Manson, cantant i guitarrista de Traffic. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: La majoria dels recursos del Consorci de Benestar Social del Ripollès es van destinar a persones amb manca d'autonomia, un 52%, que sobretot són gent gran. El podi de despesa el completaven els diners destinats a nens i adolescents, amb un 22%, i a les persones amb dificultats socioeconòmiques, amb un 11%. També es destinava un 5% a ajudar les víctimes de violència. Així ho va explicar la directora de l'ENS, Elisabet Ortega, en la presentació al Consell d'Alcaldies de dimecres, en què va exposar que la liquidació del pressupost de l'exercici 2025 havia sortit positiva. Així ho valorava Ortega.
2: A nivell de despeses, el 2025 hem tingut unes despeses de 2.574.599,48 €, que vol dir un 95,56% de lo previst executat. A nivell d'ingressos hem tingut 2.648.096,75 €, que vol dir un 98,29% executat. I el resultat pressupostari és positiu i hi ha, bueno, una diferència de 73.497,27 €.
1: El 63% dels ingressos van arribar al Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat. Els ajuntaments, amb un 28% d'aportació, van ser l'altre puntal econòmic per cobrir el finançament. El cost per habitant s'enfilava fins gairebé als 100 euros i d'aquests diners els consistoris n'aportaven uns 30.
0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest diumenge se celebrarà la 59a edició de la Festa de la Llana i Casament a Pagès de Ripoll, que, com ja és tradicional, es fa el cap de setmana després de la Festa Major de Sant Eudald. La celebració, que combina la tradició, la ramaderia i la cultura popular i que està organitzada pel Centre d'Iniciatives Turístiques, tindrà el punt àlgid amb el Casament a Pagès, que uniran matrimoni a Mariana Castanyeda i Adrià Ubach, que es casaran com es feia al segle XVIII. Els padrins d'honor seran la cuinera Ada Parellada i el pilot Jordi Tarrés. La comitiva del nuvi sortirà des de la plaça de la Sardana i tindrà la presència de més d'un centenar de representants del pubillatge de Catalunya, encapçalats pel pubillatge nacional, del qual en forma part Guillem Blanques de Ripoll, hereu de les comarques gironines. Els gegants de Ripoll, els de Canovelles i els capgrossos de Vilafranca del Penedès recorreran els carrers del poble fins a arribar a la Casa Pairal de Can Baquer, a la plaça Gran, on es farà la petició. Els dansaires faran el ball dels tonadors i el de l'Eudal i la Maria abans que la núvia surti al balcó. La comitiva es dirigirà cap al monestir on s'oficiarà la cerimònia i, un cop finalitzada, es ballarà el ball de l'Espunyolet a l'interior. A fora ballaran els gegants i el ball del contrapàs. Tot seguit es farà el ball del Roser i els nuvis compartiran el convit de coca, llangonissa i vi pels assistents. Pel que fa a la Festa de la Llana, enguany es disputarà el 20è concurs d'esquilar ovelles a màquina, que proclamarà el campió català de l'especialitat. La faixa se l'endurà qui esquili més ràpidament i amb bona tècnica. La proclamació es farà pels vols del migdia a la plaça de l'Ajuntament, on durant tot el matí es reivindicaran els oficis tradicionals, especialment la ramaderia ovina i la transformació de la llana. De bon matí, el ramat d'ovelles de raça ripollesa, una de les poques races ovines autòctones de Catalunya, que sortirà des de la carretera de Sant Joan fins a la plaça de l'Ajuntament. Allà hi haurà exhibicions de filar amb fus, filosa o la tosa amb tirosa. A més, durant tot el matí, la plaça de l'Abat Oliva es convertirà en l'epicentre de l'artesania amb una petita fira on els visitants podran degustar i comprar productes del Ripollès i de les comarques veïnes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. El president de la Generalitat, Salvador Illa, es troba en la seva recta final del viatge a Califòrnia abans de començar una setmana decisiva per als pressupostos de la Generalitat amb el possible aval d'Esquerra i dels Comuns a aquests nous comptes després de més acords i una comissió bilateral que se celebrarà dimecres vinent a Madrid. L'escoltem.
2: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que ja s'hem explicat, que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi hauria els pressupostos. Jo els puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança en que les coses aniran bé i que, per descomptat, un gran país com Catalunya avui anirà bé tenir pressupostos si és que acabem assumint un acord amb Esquerra Republicana. Amb els Comuns teníem ja un acord pressupostari. Bé, si hi ha alguna cosa més a enraonar, doncs sempre oberts a tenir les portes obertes de diàleg, no?
1: Tot i aquesta perspectiva favorable, Illa encara no vol avançar-se als esdeveniments i evita, doncs, valorar les possibilitats d'aconseguir definitivament aquest pacte pels pressupostos. I en successos, la conductora d'un vehicle ha mort aquesta nit passada a la C-17 a l'altura de Vic, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els Mossos van rebre l'avís quan faltaven pocs minuts per a les 11 de la nit i per causes que encara s'estan investigant. Un turisme va patir una sortida de via i va volcar. A conseqüència d'aquest sinistre, la conductora i única ocupant del vehicle va morir. Es tractava d'una dona de 25 anys. Amb aquesta són 41 les víctimes que han perdut la vida a les carreteres catalanes en el que portem de 2020. Seguim en successos perquè tres policies del Canadà han estat detinguts per agredir sexualment i pegar una prostituta en un taxi a Barcelona. Segons ha avançat el periòdico i ha confirmat la CN,

0: I tanquem amb els esports. El Barça femení juga a partir de les 7 de la tarda la final de la Copa de la Reina de futbol davant l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. En cas de victòria seria la tercera Copa de la Reina consecutiva per a l'equip de Pere Romeu i la dotzena de la història de la secció. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Darrés.
1: ¿Cree usted en la existencia de extraterrestres?
2: Tendría que decirle lógicamente que no. Dadas las enormes distancias que habría que atravesar en el espacio, la energía necesaria sería excesiva para la capacidad de una
1: teorías
2: nave
1: espacial. Convencionales. Cuando las teorías convencionales y la ciencia no nos ofrecen ninguna respuesta, no podemos finalmente buscar en lo paranormal una explicación posible.
2: Lo que me parece imposible es que existan respuestas más allá de los límites de la ciencia. Las respuestas están ahí. Solo hay que saber buscarlas.
1: De ahí viene la I de FBI.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
3: Hi ha dues opcions. O estem sols a l'univers, o no hi estem. Totes dues són igualment aterridores. Això ho va dir l'Arthur C. Clarke. I això, amigues i amics, és una d'aquelles frases que serveix tant per començar un programa sobre extraterrestres com per justificar per què encara hi ha gent que parla amb la Siri com si fos un ésser superior. Des de fa dècades, cada llum rara al cel, cada radar espatllat i cada globus meteorològic s'han convertit en una prova definitiva de que ens visiten éssers d'altres mons. Però què hi ha de cert? Són realment naus alienígenes o només les excuses més creatives per arribar tard a la feina? Avui parlarem d'ovnis, o com ara es diuen oficialment, fenòmens aeris no identificats, o FANI. Passarem per Roswell, els homes de negre, els dibuixos del camp de blat, les autòpsies alienígenes dels 90, les abduccions i les sectes còsmiques que esperen l'arribada dels germans estel·lars. Tot plegat amb una bona dosi d'humor i de rigor, perquè si no riuen els aliens, com a mínim, ho fem nosaltres. La veritat pot ser allà fora, però el wifi no arriba tan lluny. Benvinguts i benvingudes a La Terra no és plana, el podcast on mirem de separar la realitat del plat volador. Avui, ovnis, extraterrestres i aquella sensació de que potser no estem sols, o potser sí, i només ens falten amics. Per començar, com sempre, saludem el nostre geòleg de confiança, professor, divulgador i promotor de la plataforma geòleg.cat. Sí, l'home que es coneix la Terra pam a pam, en Jordi Vilà. Hola, Jordi. Jordi?
4: Yep. Moment.
3: Jordi, què fots aquí dalt?
4: Vinc, espera't un segon.
3: Escolta, què fots aquí?
4: Perdó.
3: Baixa!
4: Ui, perdó.
3: Home.
4: És que sabia que era aquesta hora, però és que estava instal·lant unes antenes aquí a la teulada. També m'estava posant càmeres per veure el cel. Perquè...
3: I què busques aquí dalt? Què pots...
4: Busco vida extraterrestre.
3: Escolta, jo crec que si t'han de buscar, si volen ja et trobaran, que tampoc ets tan petit, A més, bueno, ells rai que segur que la cobertura no els hi falta pas, escolta'm. Escolta, entrem en matèria. Tu què et sembla? Ens visiten? Són éssers de l'inframón? Estan entre nosaltres camuflats i vestits de Donald Trump? O què? Què tal? Què en diries?
4: Mira, uita, quan sentim la paraula omni, de seguida ens ve al cap aquell el platet volador, que fa els cels, fa... No, bueno, potser no fa ni soroll, perquè molts no fan soroll. És una cosa molt, molt curiosa. També pensem també en aquests senyors amb els dits grossos, els ulls grossos, que ens diuen, porta'm davant del teu líder.
3: I de color verd, o d'aquell color blau cel, no? D'aquell color
4: blau. Exacte. Sí. Però bé, és un concepte, per això, que és dels pocs conceptes d'aquests tan curiosos que no va néixer a Hollywood.
3: No?
4: Sinó que va néixer durant la Guerra Freda. El concepte omni. Sí, sí. Mira, entre la Guerra Freda ja ho saps que hi havia les dues suportes

0: potències, Estats Units, la Unió Soviètica, s'espiaven, s'enviaven avions, s'enviaven satèl·lits, es miraven constantment. Doncs tot això va crear una conspiranoia al voltant de tots aquests ovnis. Tothom veia ovnis a tot arreu. I mira, fixa't, però comença en un moment molt concret, això dels ovnis.
1: O sigui,
0: I
1: té
0: és
1: data,
0: un...
1: diguem.
0: Sí, té una data. Comença concret el 24 de juny de 1947, quan un pilot civil nord-americà que es deia Kenneth Arnold va dir que havia vist nou objectes metàl·lics volant a prop del Mont Rainier a uns 2.000 quilòmetres per hora.
1: Caram, i com ho va calcular
0: Clar,
1: això? Així, a ull?
0: no ho sé massa bé com va poder fer els càlculs, però és clar, els va descriure ell com un platet saltant sobre l'aigua. I d'aquí li ve el nom de platet volador. Perquè la premsa ja va fer la resta, va magnificar, va fer un boom mediàtic bestial i n'hi va dir platets voladors, flying saucers, en deien.
1: Què has dit que era
0: Però, és
1: aquest
0: clar,
1: senyor? Què has dit que era? Has dit que era
0: era un
1: un
0: pilot
1: pilot d'avió
0: civil.
1: de... Ah,
0: Civil,
1: val.
0: sí.
1: Civil, no era militar.
0: Civil. Però, és clar, després, al cap de 2 setmanes, tota aquesta voràgine, aquest boom informatiu, tot aquest això tan mediàtic, saps què va passar?
1: A veure.
0: Roswell. Cas Roswell. Un
1: Ah, em sona, eh?
0: granger. I tant, un
1: Els que som
0: granger.
1: uns friquis del mundillo, ens sona molt això.
0: I tant, i tant. Un granger va trobar unes restes metàl·liques estranyes i l'exèrcit de la base més propera va dir a la premsa, atenció, que havien recuperat un platet volador. A veure,
1: L'exèrcit, eh?
0: el mateix, sí, els mateixos. Sí.
1: No,
0: Però és que
1: ostres.
0: algú se li va anar una mica la pinça, perquè l'endemà van enviar un comunicat oficial rectificant, que
1: Ah,
0: van
1: ep.
0: dir, no era un platet volador, era un globus meteorològic.
1: Llavors, clar, qui es va encarregar de la comunicació inicial, suposo que devia anar al carrer, eh? Perquè
0: Terrible,
1: això,
0: terrible,
1: déu-n'hi-do.
0: perquè a partir d'aquí va generar tot aquest sensacionalisme al voltant dels ovnis, i el cas Roswell, ja saps que va durar anys i anys i anys, i fins i tot hi ha aquelles mítiques fotografies d'un alien fent-li una dissecció, diuen que tenen aquest ovni a dins de l'àrea 51, totes aquestes coses que no sap ningú, tan críptic tot plegat, eh? Però bé, el que realment havia caigut en aquella granja de Texas va ser una part del projecte Mogul, que era un programa secret dels Estats Units per detectar explosions nuclears soviètiques. I ho feien amb globus que volaven a molta alta altitud. Però, és clar, això, vulguis o no, ven als diaris.
1: Per tant, sí que la rectificació, diguem, és el que tenia raó, no? És a dir, el segon comunicat
0: Exacte.
1: dient era un globus aerostàtic, no?
0: Exacte,
1: S'acostava molt més
0: exacte.
1: a la realitat.
0: Però, és clar, és que trobar un globus meteorològic no dona titulars.
1: No. Clar, de
0: Sí,
1: fet,
0: en
1: aquí
0: canvi...
1: hauríem de saber qui va emetre el primer, no? I exactament per què, amb quina era la
0: Sí,
1: intencionalitat, no?
0: aquí hi ha algú que va patinar molt fort. Hi ha algú que va patinar.
1: Però
0: Doncs
1: aquestes
0: aquí...
1: coses casuals, casuals no solen ser. És a dir, alguna intencionalitat devia
0: No
1: haver-hi,
0: sé.
1: no? Segurament.
0: No sé, clar, pensa el context, Guerra Freda, tot molt críptic, eh? No, però allà Roswell es converteix en el naixement oficial de l'ufologia. Ja saps que l'ufologia és una pseudociència dedicada a estudiar els casos d'objectes voladors no identificats. Que ara ha
1: Això que
0: canviat el nom,
1: segurament
0: eh? Ho has dit?
1: Trobaríem algú que ens rebatria això de que és una pseudociència, eh?
0: Sí,
1: No
0: sí, sí,
1: volem fer
0: sí.
1: enfadar ningú, que quedi
0: No, no,
1: clar,
0: no,
1: no
0: no,
1: és la
0: no, no.
1: intenció d'aquest podcast mai, però vull dir que a vegades fem
0: Exacte.
1: afirmacions que ens tirem una mica a la piscina, però en tot cas, a veure, cal dir-ho, si la ufologia és la ciència que mira el cel i veu els objectes estranys, home, això pseudociència no seria. Ara bé, si arriba a conclusions sense utilitzar el mètode científic, llavors ja estem parlant d'una altra cosa, eh?
0: Exacte, però mira, això em dona molt peu a dir, doncs, que, per exemple, van rebre tantes trucades l'exèrcit, tots els organismes d'Estats Units, van rebre tantes trucades i tantes denúncies d'haver vist objectes al cel, que es van fer una sèrie de projectes per verificar-ho.
1: Ah,
0: Vull dir,
1: sí?
0: se'n van
1: Hi va haver
0: preocupar,
1: feina, eh, al
0: sí,
1: darrere?
0: va haver-hi feina. Es va crear un projecte, per exemple, el 1947, que es deia Projecte Sign, el 49, el Projecte Dutch, i finalment el projecte Blue Book, que va durar del 52 al 69. Es van
1: Eren
0: analitzar,
1: oficials.
0: sí, eren oficials d'Estats Units, es van analitzar 12.000 casos.
1: De què? D'avistaments o de...
0: Avistaments, diguem-ho així.
1: 12.000, eh?
0: Sí. Mira, el 94% d'aquests avistaments són fenòmens explicables. Un avió, un globus, un planeta,
1: O sigui, entenc que parteixes dels informes que van fer aquestes comissions d'investigació, diguem.
0: Exacte. També hi havia núvols lenticulars, reflexos raros, meteorits, o fins i tot un whisky de mala qualitat, que també et fa veure coses a vegades que...
1: Segur que sí, i no només
0: Sí,
1: el
0: sí,
1: whisky,
0: sí, sí.
1: segur.
0: Però l'altre 6% que queda eren casos sense una explicació suficient, però cap amb evidència de vida extraterrestre.
1: Ni un,
0: És a dir,
1: eh?
0: no t'ho puc explicar perquè no sé què carai ha passat per aquí, que podia ser un avió, un satèl·lit, algo que he vist per allà, doncs mira, pot passar això. La conclusió, el projecte es va tancar el 1969 amb una conclusió molt clara, que era que no hi ha proves que cap observació d'OVNI representi tecnologia extraterrestre o una amenaça pel nostre seguretat nacional. I aquí es va tancar.
1: Déu-n'hi-do.
0: Vale?
1: Déu-n'hi-do.
0: Però és clar, hi van haver-hi casos que ara últimament, a més a més, s'han destapat, s'han desclassificat, que n'hauràs vist alguns, com és, per exemple, el cas del Phoenix Lights a Arizona, el 1997, on milers de persones van dir que van veure una enorme formació de llum sobre el desert. Aquests llums, doncs, no feien soroll, volaven tots junts, vale?
1: En formació, no?
0: I sí, en formació. Bueno, el govern diu que eren bengales, vale? Van disparar doncs, unes bengales
1: El mateix govern.
0: militars, sí, i les feien volar, suposo, fer proves, feien proves. Bueno, els testimonis van dir que era una nau de 2 quilòmetres.
1: Clar.
0: Les càmeres, els càmeres diuen doncs, que és que ja els píxels són massa grossos i no es veu bé.
1: Ja. Sí, el
0: Tenim
1: paper ho
0: problema,
1: aguanta
0: tenim
1: tot,
0: problema.
1: eh? Diguem.
0: Sí.
1: Clar, si no hi
0: Després hi
1: eres
0: ha
1: i no
0: el...
1: ho vas veure tu mateix, eh?
0: Oh, clar.
1: Clar.
0: Després hi ha el cas Tic Tac, el 2004, te'n recordes? Hi ha una imatge d'un avió que persegueix una espècie d'objecte lenticular que diu que va a una velocitat increïble, es mou de manera impossible, fa girs inesperats.
1: Sí.
0: No, el vídeo aquest s'inclou en un informe del Pentàgon i es va desclassificar. No hi ha una explicació definitiva
1: Ah,
0: d'aquest
1: ep,
0: cas.
1: doncs
0: No,
1: aquí
0: no,
1: potser hi
0: no
1: ha
0: hi
1: un
0: és, no hi és.
1: filó.
0: No ho sé. Però pot ser un dron, pot ser un error dels instruments de mesura de l'avió,
1: El que
0: o
1: sempre m'ha
0: no sé.
1: fascinat d'aquests vídeos, no sé si estaràs d'acord amb mi, és que no n'hi ha mai cap que sigui nítid. Sempre
0: No.
1: es veuen
0: Sí.
1: malament, i borrosos, i de lluny, i no? Sempre és confús, no?
0: Sí, tot és molt pixelat, tot és molt
1: Clar.
0: borrós. Sí,
1: I
0: sí.
1: mira, jo fa... Escolta, fa 20, 30, 40, 50 anys ho podria entendre, tenint que la qualitat de les lents del vídeo doncs eren, o inclús el suport diguem, electromagnètic donava pel que donava, però a dia
0: Exacte.
1: d'avui, que tothom porta càmeres d'altíssima definició al damunt, no? És fascinant que no, més enllà de la intel·ligència artificial no hi hagi hagut cap fotografia ni cap vídeo prou nítid, no?
0: Sí, és curiós. Però bueno, si et remets una mica també allà on hi han hagut avistaments, a veure, avistaments, si ja fossis un mapa, n'hi ha a tot el món, eh? Però
1: Segur.
0: on realment n'hi ha molts i on concentren el 90% de tots els avistaments és Estats Units, Japó i Orient Mitjà.
1: Ah, sí? Japó
0: Els
1: no ho tenia
0: altres,
1: controlat,
0: sí.
1: això. Fixa't.
0: Japó es veu que fins i tot hi ha un poble que l'han decorat amb motius extraterrestres perquè és famós pels avistaments que hi ha allà. Que mira, han tret un rèdit turístic d'això. Però, ostres, és curiós. No, no se'n van, a Sud-amèrica, a Àfrica. No hi
1: No,
0: són. No
1: no.
0: hi són, no hi són.
1: Fixa't que no els agrada tant, potser, allà, eh?
0: No, no, no, no, no.
1: Tot i que és
0: Més, més.
1: curiós, perquè sí que hi ha moltes teories, no? Que parlen de les... Si ho parlarem més endavant, eh? Però les piràmides, els dibuixos del desert de Nazca, etc. Ja en parlarem
0: I
1: més
0: tant, i
1: endavant, com
0: tant.
1: us dic, i tindrem ocasió d'anar-ho desgranant.
0: Sí.
1: De tota manera, tot això es basa en éssers que pretesament provenen de l'espai sideral, de milers de
0: Sí.
1: milions d'anys llum, fins i tot, no? I que haurien vingut
0: Exacte.
1: a la Terra a veure'ns, a explorar-nos, a explotar-nos, no?
0: Sí. Mira, la ciència no nega en cap cas que no hi hagi vida fora de la Terra. És més, la busca a fora de la Terra, aquesta vida. La busca incansablement. Totes les missions porten algun aparell que serveix per detectar molècules associades a la vida.
1: I de fet, ara que dius això, va sortir fa poc una notícia de la NASA que de tant en tant sembla com que recurrentment surt, dient que han trobat indicis, no?, a un altre planeta, a Mart.
0: Serien, de fet, els indicis més clars que hi ha hagut fins ara de vida extraterrestre.
1: Déu-n'hi-do. Però no demostra que n'hi hagi.
0: No demostra que n'hi hagi, però, ostres, aquesta realment sí que fa molta por de socarrim. És a dir, sí, sembla que sigui de veritat, que hi hagi hagut vida a Mart. I és que ja s'han trobat uns minerals, molt petitonets, amb una forma, ells en diuen, amb un patró de pell de lleopard, i aquests minerals a la Terra només es formen quan hi ha activitat microbiana. Només estan associats a activitat microbiana. No es poden formar de manera natural, diguéssim, enterrats amb la roca o això. Necessiten activitat.
1: O sigui que l'imaginari col·lectiu són uns senyors amb el cap molt gros i amb els ulls molt foscos, però el que més ens hi hem acostat és una cosa microscòpica, com una mica de pell de lleopard, no?, que és una formació determinada d'uns minerals, no?
0: Sí, són uns minerals que van generar aquests microorganismes al fons d'un antic riu,
1: Entenc que pel món de l'audiovisual és més guai l'altre, diguem.
0: Clar, home, a nosaltres ens agraden els marcians, els homes verds, els Mars Attacks,
1: Que de fet deixa'm avançar una mica, és a dir, ja que parlem també del món de la biologia, perquè al final també va d'això, deixa'm saludar, com sempre, el nostre convidat resident, l'Albert Palou, que és biòleg, que és divulgador i responsable del Centre Beta. Escolta, tu que estudies tota la vida en totes les seves formes, si tu et trobessis un extraterrestre, què li diries? O què li hauríem de dir? Què creus?
2: Home, moltes coses. Jo sóc el típic fan de ciència-ficció que s'ha menjat totes les pel·lícules possibles d'Homenets Verds i tot això. I home, també imagina't, estàs allà, Sant Antoni de Calonge, bevent una cervesa en una terrassa i arriba una nau de terra davant i s'obre la porta i apareix una forma de vida, vés a saber
1: com,
2: i la tens al davant i has de quedar bé. A més, ets català, tens aquesta necessitat de quedar bé, i has de triar molt bé les paraules, és complicat. El problema és que li pots dir qualsevol cosa, perquè segurament no ens entendríem.
1: A veure,
2: la gent té tendència a humanitzar les coses. La gent té tendència a humanitzar el seu gos, doncs també s'ha humanitzat molt la imatge que tenim dels extraterrestres. Quan, ostres, tot aquest tema dels ovnis, dels aliens, de la vida extraterrestre que ens visita, lamentablement, per mi, perquè seria meravellós, però quan hi apliques una mica de sentit comú, tot cau. I el tema de la comunicació és un dels que potser algun científic ja hi ha especulat. Clar, una forma de vida que ha evolucionat en un altre planeta, amb unes condicions... Penseu que tan sols el planeta sigui diferent de mida que la Terra, ja té unes condicions diferents de gravetat, unes condicions diferents d'atmosfera segons la història biològica que ha tingut, tota l'evolució geològica que sigui. O sigui, la probabilitat de que una cosa en un altre planeta evolucioni exactament igual que nosaltres és tirana baixa, diguem això. A més, tens una societat que ha evolucionat de forma biològica i cultural totalment diferent de nosaltres i que no compartim ni cap tipus de context, ni cap concepció de llenguatge, ni cap, fins i tot, percepció de res de la realitat. I podríem comparar una mica com, no sé si heu intentat mai parlar amb un cactus.
1: No és el cas. He estat avorrit a vegades, però no he arribat aquí encara.
2: Les plantes es comuniquen entre elles més del que ens pensem, tenen els seus mecanismes, però que són tan diferents dels nostres que no els podem concebre. Doncs clar, el nostre primer encontre amb una forma de vida extraterrestre podria donar-se el cas que fos això, com parlar amb un cactus, o com intentar que se'n relacionin una medusa i una girafa. Són temes amb concepcions tan diferents de què és la comunicació. Nosaltres, la forma que tenim de comunicar-nos, que és emetre sons a partir d'uns forats que venen d'una resta evolutiva d'uns peixos que hi havia, que han anat canviant uns ossos per fer uns aparells fonadors i que llavors culturalment hem anat establint i donant-li valor a una sèrie de sons per transformar-ho en missatges i que continguin informació, això no deixa de ser una anècdota, diguem, en el marc de l'univers, que difícilment es repetirà en un altre lloc. Doncs, imagina't una forma de vida superavançada però que es transmeten la comunicació a partir de, del contacte i de transmissió de substàncies químiques a partir d'aquest contacte. Clar, és complicat, el trobes allà a Salou i no estaries ben bé què dir-li.
1: No, segurament, tu has començat dient, clar, som catalans, per definició el que faríem és parlar-los en castellà i molt alt, sí. I molt a poc, no?
2: Home,
0: home, sí.
2: Evidentment.
1: Perquè segur que ens entenen,
0: sí, sí. M'entiendes?
2: És bàsic, és bàsic.
1: Sí, sí, és així. Val, escolta, a part d'això, que no sabem ben bé com ho enfocaríem, doncs, això de com ens intentaríem comunicar amb aquesta bona gent, diguem. Repassem una mica algun dels mites que hi ha, si et sembla, a l'entorn del
2: sí.
1: Tema dels alienígenes i dels que venen i deixen de venir o es comuniquin amb nosaltres. Per exemple, jo te'n llanço algun a veure com ho veus tu. Per exemple, escolta'm, els aliens van construir les piràmides? Aquest, jo l'he sentit a dir
2: piràmides...
1: moltes vegades.
2: I ho pots fer extensible per fer un pecatet, perquè n'hi ha moltes de teories així folclòriques respecte a què han fet els aliens amb la humanitat. Suma i Stonehenge, suma i les línies de Nazca...
1: Coses
2: suma
1: antigues.
2: I... Sí, sí, els caps aquells de l'illa de Pasqua.
1: Això.
2: Moltes coses, sobretot coses, les construccions del Machu Picchu, coses així amb pedres que costen de moure, sol haver...
1: Tot això ho ha fet ET.
2: Pel mig. Vale. Sí, passa que, clar, això és una mica una mirada que tenim els europeus, sobretot, una mica despectiva... Els europeus, en general, tenim una mirada despectiva cap a una mica tot. La tenim cap a altres continents i també la tenim cap al passat. Bé, hi ha
1: som
2: gent
1: una mica
2: execrables,
1: perquè... vols dir, no?
2: Sí, quan tires enrere la història d'Europa hi ha un forat negre, que és l'edat mitjana, que va ser una mica... Bueno, va passar unes certes coses allà, una mica fosques, i tendim a pensar que, com que la societat sempre va anar millor, tot allò que hi ha abans de l'edat mitjana nostra, doncs, per força havia de ser pitjor. Per tant, com pot ser que uns egipcis poguessin construir les piràmides si havien de ser una gent que no tenien ni idea de res? I com pot ser que algú a l'altra punta, allà en una illa perduda al mig de l'oceà, tingués la capacitat de moure unes pedres, posar-les dretes i donar-los una forma de cap? Això tendim a oblidar que els egipcis tenien certs coneixements d'enginyeria, d'astronomia i... un cert recurs d'esclaus que els hi permetia fer moltes coses, si vulguis o no. Si pots anar tirant de gent que t'arrossega pedres.
1: Clar.
2: També sembla ser que tenien molta habilitat. Els últims estudis han intentat fer reconstruccions de com realment tenien un bon sistema hidràulic, molt ben pensats, o sigui, realment sabien d'enginyeria i de moure palanques i coses amunt i avall per construir les piràmides.
1: Sí, en resum, també... no cal recórrer a la tecnologia o l'enginyeria extraterrestre per donar explicació dels monuments megalítics,
2: sí.
1: Etc. No?
2: I també és el que deia del sentit comú, que desgraciadament quan l'apliques et desmunta una mica la il·lusió, que és, jo m'intento imaginar una civilització extraterrestre de moltes galàxies de llunyania, amb la tecnologia més, gairebé més màgica de la història de l'univers, amb la capacitat que tinguin de desplaçar-se molt més enllà de la velocitat de la llum, o de plegar l'espai i de moure's en forats de cuc i de fer les coses més inimaginables que nosaltres no podem concebre, i que arribin a la Terra i que es posin a muntagar pedres. Sí,
0: em costa.
2: No.
1: Això és un tema... Sí, bé, escolta, no saps mai. Els camins d'ET són una mica inescrutables. Jordi, una cosa. Que abans... ho hem deixat una mica a mitges, però crec que és interessant. Deies que no hi ha hagut proves concloents de la presència de vida actualment extraterrestre, però hi ha hagut maneres solvents i serioses de buscar... vida extraterrestre. És cert, oi?
0: Home.
1: Que sí que hi ha diversos projectes i...
0: Home, i tant, i tant, i tant, i tant. De fet, aquests projectes, mira, n'hi ha un que, per exemple, el va portar a terme Frank Drake, que va treure la famosa equació de Drake, que ara l'explico, i Carl Sagan, famosíssim,
1: sí,
0: divulgador, astrofísic, brutal.
1: Carl Sagan, vull que els oients sàpiguen que és un dels inspiradors d'aquest podcast. Crec
0: tant,
1: que està bé, és de justícia dir-ho.
0: I tant, i tant. Doncs mira, ells es van fer una pregunta. Ells van dir, si nosaltres podem enviar ones de ràdio, ells també. Per tant, què fem? Doncs mira, posem un radiotelescopis a mirar l'espai. Engeguem dia i nit allò i escoltem.
1: A veure què passa, no?
0: A veure si passa alguna cosa. Això és com no sé, com posar Antena 3 i esperar que parin els anuncis. Vull dir, tardaràs.
1: És molt difícil, eh? Jo crec no... complicat.
0: Sí.
1: Perquè, clar, ho has dit molt ràpid, radiotelescopis, és a dir, que bàsicament són unes antenes...
0: Unes antenes parabòliques que miren, doncs, les senyals de ràdio. Tant et poden mirar... Tots els cossos celestes emeten ones de ràdio. El Sol l'emet. Júpiter emet ràdio. Els satèl·lits emeten ràdio. Una ràdio emet ràdio. No? Partint d'aquí, doncs, van muntar el radiotelescopi de Recibo, a Puerto Rico, que es va ensorrar el 2020. Vaja.
1: Sí, malauradament.
0: Sí. I també tenien l'Allen Telescope Array a Califòrnia.
1: Un apunt una mica friqui. El telescopi de Recibo surt a la pel·lícula GoldenEye de James Bond, en una escena espectacularíssima, com tantes, però la primera de Pierce Brosnan, ho dic per si els espectadors tenen ganes de veure el telescopi més enllà del que puguin veure en un documental, el poden recuperar. Davant,
0: és brutal. Digues. També hi ha les imatges en directe de quan es va trencar aquest telescopi i es va ensorrar, que també sap greu, perquè era una bestialitat. Al mig de la selva. Doncs mira, van aconseguir escoltar un senyor amb aquest projecte. El projecte SETI, es deia. I van escoltar un senyal que va durar 72 segons. No s'ha tornat a repetir mai més. És el senyal que en diuen, és el senyal WOW. Perquè al costat, amb un paper, van apuntar WOW.
1: Dius, una exclamació, no? Hosti.
0: Sí. Doncs aquesta senyal no se sap d'on prové, però es pensa que, com sempre, hi ha al darrere, doncs, un satèl·lit espia rus que va passar just per allà on estaven observant i va emetre unes ones. O que algú del SETI es va deixar el microones obert. És a dir, era una senyal tan forta que
1: havia de ser propera.
0: Sí, havia de ser bastant propera. Havia de ser bastant propera.
1: O sigui, no són les alineacions d'Independence Day del principi
0: de la
1: pel·lícula.
0: No. Ara bé, aquí has de pensar, quina probabilitat hi ha que una civilització extraterrestre pugui enviar-nos una senyal? I aquí entra l'equació de Drake. L'equació de Drake posa en context una sèrie de paràmetres. I et diu que, per exemple, l'equació de Drake és la vida extraterrestre pot anar des de zero, és a dir, que la Terra sigui l'únic lloc, fins a milions. Vale. Però ara anem a mesclar una mica els paràmetres. Per exemple, ten compte quantes estrelles hi ha en una galàxia. Per exemple, la nostra galàxia té 400.000 milions d'estrelles.
1: Quasi res, eh?
0: És quasi res. Després t'has de fer una altra pregunta. Quantes d'aquestes estrelles tenen planetes al seu voltant? Vale. Quants d'aquests planetes estan a la zona habitable?
1: Clar, perquè no tota la zona al voltant d'una estrella ho és.
0: No, clar. A Plutó és complicada la vida, per exemple.
1: Està clar.
0: Després, quants d'aquests, si hi ha vida en aquell planeta, quants podrien arribar a desenvolupar intel·ligència? I després, si han desenvolupat intel·ligència, quants voldrien comunicar-se? Perquè potser no ho voldrien.
1: No
0: potser
1: tots.
0: Es tanquen i no ho diuen.
1: Per lo que s'ha d'escoltar, no?
0: Exacte. I després, quant de temps durarien fins a autodestruir-se?
1: I què sortia?
0: No, és clar, aquí a aquesta equació tu li pots posar els paràmetres que tu vulguis. Clar. Però és clar, sí, surt que realment en una galàxia com la nostra hi ha d'haver milers de planetes.
1: És a dir, per poc paràmetre, o sigui, per poc volum que hi posis en qualsevol dels paràmetres, de seguida se't dispara una barbaritat, no?
0: Ah, exacte. Però pensa una cosa, mira, la nostra missió, la primera missió de ràdio que es va fer va ser, si no recordo malament, el 1906. Va ser una missió de Nadal que es va fer amb una ràdio americana. Aquesta emissió, doncs, ara està viatjant per l'espai. Però, esclar, s'està atenuant. Vull dir que segurament és pràcticament indetectable. Què passa? Que aquesta emissió ara té 100... Si va ser el 1906... 119 anys. És a dir, ha arribat aquesta bombolla a 119 anys llum, que és molt poc en la nostra
1: galàxia. La distància
0: galàxia
1: còsmica és molt poquet.
0: És una misèria. Hem tocat molt poques estrelles. D'acord? Doncs, clar. Ostres, aquí la nostra capacitat de comunicació potser va més, doncs, durant amb els propers anys, però de moment potser som bastant invisibles per tota la galàxia.
1: En qualsevol cas, si n'hi ha, han de quedar molt lluny, no? I molt difícil que puguin arribar, perquè la llum té una velocitat limitada, no?
0: Ah, exacte. Aquí hi ha l'UO.
1: Tornem una mica al que explicàvem abans, en la línia dels mites que envolten tot plegat. Albert, escolta'm, s'ha dit molt, però això de que el govern amaga cadàvers extraterrestres a l'Àrea 51...
2: Home, és un superclàssic, l'Àrea 51, n'ha parlat abans una mica en Jordi, et coincideix el tema de l'Àrea 51 amb el mític moment de Roswell, això tenia totes les peces perquè algun dia es convertís en un mite absolutament popular sobre el tema dels ovnis. De fet, la zona al voltant de l'Àrea 51 és visitada per molta gent que suposadament intenta acostar-se allà d'estranquis per veure les activitats que hi ha en aquella àrea. Passa que la realitat és més prosaica, realment. L'Àrea 51 és una més de les àrees secretes que té el govern dels Estats Units. I bé, el que passa aquí és que, com a molts altres països del món, els militars tenen males puces i tampoc els agrada que vagis ficant el nas a les seves coses. I l'Àrea 51, justament, és un espai on durant molt de temps sembla que era el lloc ideal per fer algunes proves d'avions espia. Alguns models, he trobat aquí l'U-2, l'SR-71, models que per l'època eren molt, molt avançats i que, bueno, suposo que els devien provar, volaven per allà i era fàcil que generessin algun tipus d'imatge, d'objecte donant voltes per damunt de l'Àrea 51, que, sumat a tota la gent que s'acostava per allà perquè això estava a prop d'on hi havia hagut el mític incident de Roswell i on s'havia generat la llegenda urbana de que hi amagaven restes d'alienígenes, ha acabat sent la tempesta perfecta. Del tema aquest de l'alienígena de Roswell és molt graciós. He trobat, no sé si és molt fiable, però he trobat un senyor que afirma que estava fet de làtex i vísceres de xai. És una cosa que m'ha cridat l'atenció.
1: Era aquell que van fer l'autòpsia en un vídeo, en directe... Bé, en directe, no sé si era en directe, no? Però us en recordeu de què va haver un vídeo que va ser molt famós?
2: Sí, això als anys... Crec que als anys 90 es va com suposadament filtrar un vídeo de l'autòpsia de l'alien de Roswell dins de l'Àrea 51, que es veia una mena de sala de quiròfan amb un nino bastant lamentable i com el anaven obrint, i es veu que la gent que se'l va analitzar de seguida va veure que estava ple d'incoherències històriques amb el material que feien servir i amb tot plegat.
1: Recordo algun late night de les televisions privades espanyoles, Pepe Navarro i aquesta gent sucant i pa, sí. Amb aquest tema.
2: Sí, sí. I per tancar el tema de l'Àrea 51, sí, que també ho ha mencionat abans el Jordi, últimament, aquests últims anys, per exemple, el 2021, s'han alliberat alguns dels documents secrets de la CIA i uns anys abans també Scotland Yard va alliberar molts dels seus informes de temes d'OVNI, això. I us podeu imaginar que hi ha tota una legió de gent que s'ha dedicat a analitzar-los i intentar trobar ni que sigui algun tipus de relació o cosa que intuïtivament puguis acabar relacionant amb alguna d'aquestes teories mítiques. Sí, només jo els he remenat, aquests documents són bastant graciosos. La majoria són informes amb dibuixos com de nen petit, de coses.
0: Ah, de dibuixos, d'esquemes. Sí, sí,
1: esquemes,
2: senyors, això. Molt alt i cases, sí. Clar, molts són els informes que feia la persona que anava a una oficina de policia d'algun lloc.
1: Del xerif.
2: He vist això, i li diuen, va, dibuixa-m'ho. I llavors és bastant graciós. Sí, si en 2.800 documents d'aquests de la CIA i em sembla que són 750 pàgines de documents de Scotland Yard, no, ningú d'aquests suposats investigadors en el món OVNI ha sabut trobar-hi res, que relacioni amb l'Àrea 51. També, òbviament, podem dir que aquí algú ho ha censurat i han tret les pàgines que no els interessa.
1: Jo ara t'anava a dir, t'anava a parlar d'un dels altres mites que està relacionat amb això, que és això dels homes de negre, que tapen la veritat. No sé, això, què n'hi ha d'això?
2: Home, sí, uns senyors vestits amb uns trajes, traje
1: sempre
2: corbata negra, amb unes ulleres de sol.
1: Són en terra morts,
2: sí, sí,
1: o què són?
2: Presenta... Sí, sí. Es presenten en un lloc on algú ha vist alguna cosa que no tocava i els hi esborren la memòria, cosa que estaria molt bé. Jo m'agrada molt el cine, he vist pel·lícules que m'agradaria esborrar la meva memòria.
1: Exacte,
2: o la discografia de la discografia de Letizia Sabater, m'hagués agradat esborrar-la, però desgraciadament la tecnologia no existeix. Això és molt... a vegades sembla que això s'hagi popularitzat molt.
1: Letizia, des d'aquí una abraçada, per cert, si ens escoltes.
2: Sí, tot el respecte.
0: Sí, tot el respecte.
2: Tot el respecte infinit cap a Letizia Sabater.
0: Exacte.
2: S'ha fet molt popular al cinema i en algunes sèries mítiques com Expedient X, aquest concepte d'homes de negre, però és més antic. Però torna a ser el mateix una mica com el... Es pot relacionar també amb l'Àrea 51. No deixa de ser un fruit de l'època en el que va néixer. Estem parlant de Guerra Freda, un controlat per dos blocs, societat una mica paranoica perquè ve d'haver descobert que tenen unes bombes que es poden exterminar i, bueno, són unes dècades una mica de mirar-se de reull i de molts secrets i de moltes coses. Llavors, sí que és obvi que en aquella època sí que hi havia... Aquesta és una de les èpoques daurades de l'espionatge, del control estatal i de la paranoia. Llavors, això de pensar que si algun dia fas alguna cosa que no toca se't presentarà algú a casa i t'esborrarà la memòria o t'esborrarà tu, bueno, encaixa bastant amb el seu temps. I sembla que ho hagin adaptat una mica com el mite de l'home del sac, versió ovni, d'això. Doncs si veus un ovni, apareixerà un... Encara que estiguis a... Això em fa gràcia, eh? Allà a Salou fent un gin tònic o al mig del desert de Namíbia, vindran vestits sempre igual, cosa que, ostres, com a cos d'èlit ultrasecret, tenir un uniforme així és bastant poc útil.
1: Sí. Poc pràctic, diguem.
2: Lamentablement... Sí, lamentablement això sí que té la seva part de veritat, perquè sí que, agafeu la història d'Argentina i segur que històries de gent que apareixia a llocs i feia desaparèixer gent són bastant comuns, passa que lamentablement no tenien a veure amb els ovnis tant com amb la dissidència política. Però bé, és una barreja curiosa que s'ha fet d'alguna cosa que sí que realment devia passar, que és que els governs tenien gent fent operacions secretes per mica per tot arreu durant la Guerra Freda, doncs algú va decidir que també estaven allà per esborrar la memòria de la gent que tenia informació prohibida sobre els ovnis.
1: Qui sap si el mític Caso Manises d'Espanya, d'ovnis, que li agrada tant a ser comunicador bastant conegut, també té a veure amb la policia patriòtica, qui sap.
0: Mira...
1: Jordi, sí. Seguint una mica el fil del que dèiem abans, hi ha alguna de les missions conegudes de la NASA, de les més mítiques, no? Que segurament tu abans ens parlaves d'aquella ona de ràdio que va arribar tan lluny, no?
0: Sí.
1: Però, per exemple, hi ha, i a més a més crec que aquí Carl Sagan hi té a veure, la sonda Voyager, no? Que també la van llançar, no sé quin any, no sé si tens les dades, però que també encara, no sé si a hores d'ara encara emet. No sé què ens en pot explicar, si hi ha alguna referència interessant sobre la Voyager,
0: doncs mira,
1: perquè em sembla que alguna cosa
0: sí.
1: Hi ha.
0: És que és molt interessant el cas dels Voyager, perquè es van llançar el 1977, són dues sondes bessones, es van llançar amb un temps de diferència entre una i una altra, i totes dues han sortit ja del sistema solar.
1: Uh-huh.
0: És a dir, estan viatjant ja per l'espai interestel·lar. Esperant,
1: o sigui, és el primer objecte
0: trobi.
1: Humà, no? Que surt del sistema solar, eh? Això té molt de mèrit.
0: Exacte. Exacte, el 1977. Fixa't si està tan lluny que la comunicació entre les Voyager i la Terra tarda 22 hores a arribar, pràcticament un dia llum. Això és molt.
1: Déu-n'hi-do, eh? Ja quan et poses nerviós, quan tens una mica de retard en una connexió videoconferència, imagina't.
0: Imagina't ara. No, de tant en tant n'hi ha alguna que encara dona senyals de vida.
1: Uh-huh.
0: Però n'hi ha una, és que és molt bo, és que porten un disc d'or. Sabies que portaven un disc? Un disc de vinil.
1: No sabia que era d'or.
0: Sí, sí, és d'or. Se'n diu el Golden Record.
1: Quin gasto, això?
0: Sí, és gros. Si el busqueu per internet, allò es veu gruixut, allò val calés, eh?
1: I amb què el fas doncs, anar? Perquè, clar, on el poses?
0: Clar, aquí hi ha la cosa, que si tu el mires, hi ha tota una sèrie de símbols que jo, a priori, no n'entenc cap.
1: Uh-huh.
0: No els entenc, és impossible. Hi ha unes ones, hi ha unes com una espècie de radis que surten d'un lloc, una rodona, i això representa que són les instruccions pels extraterrestres perquè si troben aquest disc puguin escoltar-lo.
1: Clar, perquè... però si tu, que a més tens formació científica, a primer cop d'ull et sembla un garbuig incomprensible, jeroglífic, un ésser... extramundà, extraterrestre, que com deia l'Albert, no sabem ni tan sols si té ulls o quin tipus de codis culturals té.
0: Una mica... Però bé, li hem enviat unes instruccions amb uns extraterrestres a la manera humana, és a dir, amb unes gràfiques que assenyalen, doncs són senyals químiques, eh? Algunes, per exemple, n'hi ha una que et representa l'àtom d'hidrogen, ai, la molècula de l'hidrogen, perdó. N'hi ha unes altres que et representen els pics d'uns certs àtoms, ara no sé quins són. Però bueno, dins del disc hi ha gravats en 55 idiomes hola. Doncs allà, hola, namasté, tot això. 55 idiomes, el català evidentment no hi és.
1: No fos cas.
0: També hi ha sons de balenes, hi ha música de Bach, i en Chuck Berry, o el petó d'una mare.
1: Per exemple, això, per una diguem una raça o una espècie de terrestre, pot sonar sí. com un... Bé, no sabem ni si tan sols el so ells el poden orelles, percebre, ells. No? Clar, no ho sabem.
0: Sí, sí, exacte, és molt raro. Clar, també inclou aquestes instruccions per reproduir-lo assumint que els extraterrestres no tenen lectors de discos de vinil.
1: Està clar.
0: Però aquestes instruccions... Clar, potser són les úniques instruccions al món que, com que no estan escrites amb lletres, doncs no tenen faltes d'ortografia. També pot ser això.
1: Segur.
0: Ara, m'imagino que si poguessin escoltar-nos, el primer que pensaria jo si fos extraterrestre i em trobo allò i ho puc escoltar, jo segurament pensaria, ai, mira quina civilització més simpàtica. Ai, que macos.
1: Sí, sí.
0: Que ens envien sons de coses que no sé què són. Perquè no hi ha imatges, eh? No soy prou.
1: Clar,
0: no hi ha
1: tot
0: cap
1: això,
0: imatge.
1: Tot això no sé fins a quin punt ens acaba... Bueno, en fi, aquí és el que dèiem, eh? Era Carl Sagan, un dels que hi va ser al darrere d'això, i ell sempre deia que l'únic, diguem, idioma universal, sí o sí, o diguem-ne, cosmològic, és les matemàtiques. Per tant, entenc que es deuen poder desxifrar aquests jeroglífics a partir de...
0: Estan fets en aquest sentit.
1: No?
0: Sí, sí, estan fets en aquest sentit.
1: Albert, escolta, acabem els mites. N'hi ha un que a mi em fa especial il·lusió i em fa especial gràcia, que és això de que els extraterrestres dirigeixen sectes i governs des de l'ombra, que és la gran conspiració, no? Que és sobre el que s'ha construït la gran quantitat de mites. Tu, això ho has estudiat? En saps alguna cosa?
0: Ho ets, perquè...
1: Ho ets, en formes part? Ets
2: bueno,
1: un dels...
2: Bueno, sí. Clar, podria.
1: Supernumerari?
2: Podria.
0: Sí, sí.
2: O sigui, si assumim que són igual que nosaltres, escolta, aquí entra tot, eh?
0: Ah, jo, un centre de poder, tu.
2: Sí, sí, bueno. Una cosa terrorífica. Jo el dubte que em genera la gent que pensa que els aliens, o sigui, una civilització ultra superavançada, dedueixo que és molt intel·ligent, suposo que prou com per haver desxifrat el disc de les Voyager, s'han infiltrat en la nostra societat i ens governen i porten els designis de la humanitat. La pregunta que em genera és, i no poden fer millor?
0: O sigui, sí, aquesta, això és, sí.
2: Sí, governen el món i això és l'únic que els hi surt?
1: És a dir, no són capaços ni de dirigir el trànsit del dilluns al matí?
2: Sí, no sé, la R3, o sigui...
1: Rodalies,
2: traslladat...
1: per qui sigui dels països catalans i no sigui de Barcelona o de...
2: O sigui, has pogut viatjar a través de l'espai i no pots fer anar uns trens? O sigui, estàs com a classe dirigent...
1: Hi ha algun dèficit aquí, sí, això també tens raó, és veritat.
2: Clar, aquí hi ha moltes derivades curioses, o sigui, primer, o sigui, imaginem que això, que són els aliens els que ocupen, diguem... els espais de poder, per tant, la gent que ens governa són extraterrestres, el que dèiem de la probabilitat estadística de que la vida evolucionada en un altre planeta sigui exactament com la nostra. Això passa a les pel·lícules, aviso, perquè quan arriben a un altre planeta de Star Wars i hi ha humans, és perquè és més barat per fer la pel·lícula. En principi, no.
1: No hi havia
2: I sempre
1: caigut,
2: poden
1: però...
2: respirar i tot això, sí.
1: Té sentit, clar.
2: Però hi ha una que m'encanta i... Per això se li podia dedicar un programa un dia més divertit, que és el tema dels reptilians.
1: Home,
2: que té moltes vessants, però una és... Hòstia, han arribat aquí uns... En algun moment de la humanitat van arribar
1: aquest.
2: Uns...
1: Jo crec que es barregen moltes coses. No sé vosaltres, però jo no l'he entès gaire. Si poses una mica
0: jo
1: me'ls
0: imagino rèptils amb una màscara humana.
1: No ho tinc clar,
2: sí,
1: no ho tinc clar.
2: té moltes variants, té moltes variants. O sigui, hi ha gent... No, són gent... Són els nostres... O sigui, és una línia evolutiva dels cocodrils nostres. No són aliens, òbviament. No sóc tonto. No venen uns cocodrils extraterrestres. Són els nostres cocodrils.
1: Ah, els nostres.
2: Que s'han transformat en humanoides.
1: Ah. No cal que vinguin de fora, diguem. Ja.
2: Sí. Per no sortir-nos de la temàtica del capítol d'avui, assumim que això, que són una mena de cocodrils extraterrestres humanoides que han vingut, que d'alguna forma són capaços de posar-se una màscara damunt de la cara de cocodril. És complicat perquè té una estructura cranial bastant
1: diferent de la nostra. Bueno, són com els de la sèrie, no? Els de UB. Sí.
0: El morrotxato.
2: Hosti, com governaria un rèptil? Això, no sé si us heu preguntat mai.
1: A veure,
0: hauria de fer la temperatura
1: gaire,
0: però... de les cases seria clau, perquè si van aquesta, a baixa temperatura només tindran femelles, no?
2: Sí, sí. Deixem aquest punt pel final, perquè ens obre una derivada molt interessant. Si,
0: a veure.
2: Primer, també hi ha una línia que és que són híbrids, de rèptils humanoides.
0: La hibridació existeix.
2: La hibridació existeix en la biologia, hi ha espècies que poden hibridar, però és bastant típic en les plantes i els fongs. Amb els animals, bueno, en principi genera organismes que no són fèrtils. Podríem pensar en el ligre dels circs barats aquests que ara estan prohibits. Barreges un tigre i un lleó i et sortia un ligre. Això és com un híbrid. Oh, però en tot cas, és complicat. Perquè,
1: diguem, no sé com hem anat a parar el ligre, però està bé.
2: L'últim avantpassat comú entre un mamífer i un rèptil crec que se'n va als 300 milions d'anys enrere, i entremig, diguem que sí. L'ADN s'ha distingit, s'ha separat bastant, i és complicat. Hi ha una altra cosa, aquí sí que m'ha encaixat una mica més amb la teoria. L'estructura del cervell d'un rèptil és diferent de la nostra. No sé si ho teniu clar. I una de les coses en les que són diferents és amb el neocòrtex. El neocòrtex dels rèptils és molt més simple que el nostre. Clar, la funció del neocòrtex va lligada al llenguatge, a la moral i a la planificació. Amb la qual cosa, aquí estem donant una mica de credibilitat a la teoria.
1: Ah.
2: Sí, si clar, estem governats no per gent això. Amb...
1: Clar.
2: No, clar, ni moral, ni moral ni planificació.
1: Clar, llavors, sí. Donald Trump el tema estaria aquí, diguem.
2: Sí.
1: Entenc.
2: Aquí vas... punt a favor dels reptilians.
1: Mini punt. Està bastant després, bé, sí.
2: Després hi ha uns temes més socials. Els rèptils també són incapaços de viure en estructures jeràrquiques complexes, són bitxos solitaris, territorials... Vull dir que, no sé, si et vas mirar la biologia dels rèptils transformada en humanoide, tens moltes coses en compte. Però, clar, he caigut amb una cosa, que Jordi l'apuntava, que és que els rèptils són ectoterms. Ectoterms vol dir que necessiten la regulació de la seva pròpia temperatura depèn de la temperatura a l'exterior. Llavors, això com a governants, ostres, els deixen bastant mal lloc, perquè, hosti, si estem governats per uns organismes ectoterms, per què coi has deixat que passi el canvi climàtic i l'escalfament global? Llavors, sí, és una pregunta que m'ha portat a reflexionar una mica.
1: No és descartable que estiguem dirigits per aquest senyor, per aquests éssers, perquè efectivament, pel que fa a la seva, diguem-ne, configuració cerebral, quadraria, però per altra banda, biològicament és un fracàs absolut que ells mateixos dirigeixin i hagin permès el canvi climàtic, perquè van contra la seva pròpia espècie, però escolta'm, també van contra de la humanitat.
2: Tot porta a pensar que són uns governants. Ja. Sí, tot porta a pensar en uns governants una mica lamentables, Llavors, clar, no sé, no, té poca màgia, en el fons, si tu mires.
1: Tens raó, això quan hi poses el focus una mica, o la lupa, sempre tot falla una mica més, Bueno, no sé, jo crec que podríem estar moltes hores parlant d'això, i ens hem descuidat moltes coses, en aquesta tertúlia, perquè no hem pogut parlar dels cercles dels camps de blat, que podríem dedicar un programa sencer, potser ho farem,
2: O no
1: ho sé, ja ho veurem, És interessant, realment, hi ha molta literatura al respecte.
2: Sí, tenint en compte que la persona que els va promoure va dedicar-se per activa i per passiva a explicar que ho havia fet ell, i ho va documentar, i
1: però no li feien cas. Darrere d'això hi ha tota una història i una literatura sobre de com va dedicar-se a explicar que era ell, i com no el creien, i com gent va crear teories paral·leles. És extraordinari.
0: Ara, dient això que dèieu de programes possibles, el de la Terra plana, quan el farem?
1: La Terra plana?
2: És veritat.
1: En tot cas...
2: Escolta, que jo el tinc fet ja,
1: En tot cas, jo crec que ara és el moment d'arribar a la secció dels invents, els invents estrafolaris, que és la secció pilotada pel nostre tècnic i enginyer galàctic particular, en Xavi Gorro, des de Roses, que jo crec que és on sembla que l'últim ovni va aterrar directament al pati del seu estudi de gravació. Llavors, escolta'm, Xavi, què dius? Què ens expliques? Què ens expliques des de les altures?
3: No, només dir-vos que aquí a Roses tenim una base militar que controla el tràfic aeri del sud d'Europa, diguem. Per tant, si en un lloc s'ha de tatuar un ovni, és aquí.
1: Home, no? Això ho tens molt a prop, eh? Hi has anat mai a treure el nas o no?
3: No.
1: Home.
3: Volien... Bueno, no.
1: I has de fer d'enviat especial en allà i...
3: Anàvem a fer-ho quan estàvem a l'Ajuntament, però va passar una cosa que ens van fer fora i no vam poder anar-hi.
1: En tot cas, no cal que entris en detalls, eh? No fa falta que encara...
3: Tot i guanyar, encara...
1: I avancem. Va, què ens portes avui d'invents impossibles?
3: Doncs va, avui farem una prèvia primer, perquè m'ha agradat molt que parléssiu del cas Manises, tot i que heu parlat molt poc, i tu, Sergi, ho has insinuat com una conspiració, com una cosa falsa, o com un invent de l'Iker Jiménez.
1: No, doncs, jo no he dit res.
3: Però t'he de dir que el cas Manises és l'únic cas que ha estat reconegut com l'únic fenomen ovni que un estat ha reconegut com a tal. Per qui no sàpiga què és, això del cas Manises això va passar la nit de l'11 de novembre de l'any 1979, quan un avió que feia la ruta Tenerife-Barcelona va haver d'aterrar d'emergència a l'aeroport de Manises, l'aeroport de València, perquè el capità de l'avió va veure unes llums vermelles estranyes que s'apropaven a l'avió i que ni ell podia contactar amb aquestes llums, ni el control aeri, ni sabia el que era, ni esperava resposta. Aquest comandant de l'avió, que es diu Francisco Javier Lerdo de Tejada, va demanar això al centre de control de l'aeroport de València, que el deixin aterrar, bàsicament perquè s'acostava un objecte, unes llums, que no tenia identificades i que no sabia el que era. I com que el centre de control de l'aeroport tampoc sabia el que era, van trucar a l'exèrcit. L'exèrcit va desplegar un caça per intentar interceptar l'objecte aquest. I el capità, que era un senyor que es diu Fernando Cámara, que es va enlairar de la base de Albacete, de Los Llanos, va contactar amb l'objecte. No va contactar, el va identificar, el va veure, el va poder veure, però quan va aparèixer també en el seu radar, però quan va intentar contactar amb ell, aquestes llums van desaparèixer sobtadament. I això va provocar que el Ministeri de Defensa obrís una investigació, l'informe va quedar classificat, però l'any 94 es va desclassificar. I el podeu buscar, ja és l'expedient del 79.511.
1: Ho
3: tinc controlat perquè ho he buscat. I allà hi ha una frase que diu que la frase és la que dona nom a aquest fenomen com l'únic fenomen ovni que reconegut per un estat, que és que la conclusió d'aquest informe va ser que el fenomen observat no ha pogut ser identificat com a cap aeronau coneguda. Per tant, si no és cap aeronau coneguda, és un objecte volador no identificat.
1: És un objecte volador no identificat, efectivament.
3: Per tant, diguem que... Exacte, aquest és el primer objecte ovni que reconegut per un estat.
1: I l'estat havia de ser l'estat espanyol.
3: L'estat havia de ser l'estat espanyol. També s'ha de dir que aquest fenomen potser eren les llums d'un abocador que hi havia per la zona.
1: Però no treguis la màgia, que no s'espatlli amb el titular. Per altra banda, em sembla, si no recordo malament, que a l'expedient hi havia fins i tot alguna de les gravacions.
3: Sí, hi ha la gravació
1: del seguiment, oi?
3: Exacte, de la conversa entre l'aeronau, l'avió, diguem...
1: La torre de control.
3: Exacte, torre de control, que intenta parlar amb el bitxo aquest.
1: Espectacular, en tot cas, però, en fi, queda aquí com una cosa que no es va saber explicar ben bé del tot.
3: Sí, però bueno, avui anem a coses més grans.
1: Va.
3: Perquè avui us explicaré un invent que és un raig làser gegant per comunicar-se amb extraterrestres.
1: Ara anem bé.
3: Sí?
1: Ara, ja era hora que algú inventés alguna cosa que fos necessària.
0: Que tingui, que és útil.
1: Sí. És útil i segurament baratíssim. Aviam.
3: Sí. Bàsicament, la ciència que porta... Jo ho he estat comentant amb vosaltres. La ciència i la humanitat porta anys intentant contactar, no, amb éssers d'un altre planeta. O sigui, no tenim prou contactar amb nosaltres, o hem de parlar amb gent. No, o sigui, ja som raros nosaltres, imagina quan deuen ser raros extraterrestres, també us ho dic. Però bueno, una de les dèries de la gent és buscar vida intel·ligent fora de la Terra. Potser perquè la Terra, com que no n'hi ha gaire, doncs intentar-la buscar-la fora. Ho he explicat, s'han fet diferents invents, com per exemple enviar a l'espai caixes amb diferents idiomes, codis binari, música, artefactes durant missatges, etc. Però dos estudiants del MIT, que és el Massachusetts Institute of Technology dels Estats Units, van proposar, perquè no ho han pogut arribar a construir, una idea que ha estat reconeguda mundialment, l'únic que, bueno, una cosa una mica estrambòtica. Els estudiants es diuen James Clark i Kerry Cahoy. I aquests nois, diguem, aquesta jovenalla, van tenir la brillant idea de crear una mena de far gegant que serveixi d'atracció als possibles extraterrestres amb la idea simple de que vegin una llum que arriba al seu planeta i diguin, doncs anem a veure qui hi ha cap allà.
1: Ja, clar, com allò, quan vas a la carretera veus com de la discoteca, no?
3: Sí,
1: no sé si es fa gaire això ara, però...
3: discoteca, altres llocs fan, fiquen llums perquè hi vagis.
1: No, bueno,
3: ja saps.
1: Sí, home, però és un naon, és una altra història, em sembla. Bueno, va, endavant, endavant.
3: Bueno, atreuen gent, diguem. Bàsicament és com fer, que, saps, quan fiques llums a l'estiu, a la gent que teniu pati, vosaltres que sou de zona així, Catalunya interior, segurament teniu masies i patis, sou gent possibles.
1: Vaja, doncs
3: aquí a Roses, no?
2: Sí. 10 o 12, més o menys.
3: Doncs sí. Fiqueu allà, fiques una llum i que venen tots els, diguem, els insectes a la llum, no? Doncs aquests nois més o menys volen fer això, però més extraterrestres, val? Bàsicament, aquests nois volen crear una espècie d'halo de llum, o sigui, com deia, una espècie de far gegant que projecti llum per guiar els extraterrestres cap a la Terra. Però clar, això té una sèrie de problemes, perquè clar, el raig aquest, segons han calculat els mateixos inventors de l'objecte, es calcula que ha de tenir una potència d'entre 1 i 2 megawatts, que això equivaldria a tenir 33.333 bombetes a 60 watts, totes apuntant al mateix lloc cap al mateix lloc, que això crearia molta llum. Això s'hauria de projectar, aquesta llum, s'hauria de dirigir des d'un telescopi gegant, aquell que els cupa una mena de telescopi gegant, que ells calculen que tingués entre 35 i 40 metres. Per fer-vos una idea, com el senyal del Batman a les pel·lis, però a l'obèstia.
1: Sí.
3: Clar, això hauria d'anar dirigit cap a l'espai i intentar dirigir-ho cap a una zona on es cregui, o no a l'atzar, sinó a estudiar i mirar cap a un lloc on hi hagi els exoplanetes.
1: Un planeta que pugui semblar,
3: no? Exacte. Però clar, aquí hi ha un altre problema, perquè quina és l'estrella més brillant del nostre sistema solar? El Sol, que brilla molt.
1: Sí,
3: doncs
1: clar.
3: Aquest telescopi, diguem, aquest telescopi làser, hauria de ser molt més visible que el Sol, perquè el Sol no hauria de tapar-lo. Això significa que la llum que ha de crear seria tan gran que el làser superés el mateix Sol i que els marcianos, diguem, els extraterrestres, no s'equivoquessin i en vez de venir a la Terra anessin al Sol.
1: Yeah.
3: Però clar, què passa? Que hi ha un problema, que hi ha l'atmosfera pel mig. I què fa? Que l'atmosfera fa que es dispersi la llum del Sol. Per tant, això s'hauria de crear des d'una muntanya molt alta. No sé si l'Everest...
4: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
5: Notícies en xarxa, edició migdia.
4: El sindicat de mestres USTEC reclama a Esquerra Republicana i els comuns que incloguin l'acord de pressupostos les reivindicacions del sector educatiu i dels docents.
6: Passen ara la pilota, per tant, a la taulada dels grups fora del govern que estan a punt de signar l'acord de pressupostos amb Salvador Illa.
4: Repassem ara la resta de titulars que ens deixa la jornada d'Adrià Jurado. Bon dia.
6: Bon dia, Eduard.
4: En successos, la conductora d'un turisme ha mort aquesta passada matinada en un accident de trànsit a la C-17 a l'altura de Vic.
6: És la víctima mortal número 41 d'aquest any a les carreteres catalanes.
4: I una altra dona també ha mort, en aquest cas de 65 anys i nacionalitat nord-americana, després de caure a l'aigua, també aquesta passada matinada al port esportiu de la Ràpita, al Montsià.
6: La víctima ha estat rescatada per un acompanyant, però ha perdut la vida a l'Hospital d'Amposta.
4: I en marxa avui també la convocatòria extraordinària d'exàmens pràctics de conduir que la DGT ha impulsat a Lleida.
6: Es desenvolupa en el marc d'un pla de xoc per reduir la llista d'espera d'alumnes de la demarcació.
4: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
7: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte aquí a Catalunya amb temperatures molt baixes al conjunt del país, clarament negatives a les cotes més altes del Pirineu. De fet, al llarg del matí hem tingut alguna nevada dèbil a punts del Pallars i també de l'Aran. Però repetim, el matí ha estat molt assolellat i a aquestes hores de la jornada les temperatures són lleugerament més altes respecte a les d'ahir divendres al punts del Pla de Lleida o també de l'interior de les Terres de l'Ebre. A més, a aquestes hores tenim ja el creixement de nuvolades al Pirineu, Prepirineu i comarques de Girona i, de fet, a les properes hores esperem algun plogim, ben poqueta cosa, a l'interior de les comarques de Girona. Tot plegat amb un diumenge que acabarem la setmana amb moltes més estones de sol al matí i a la tarda augment de la inestabilitat amb ruixats que afectaran sobretot el Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona i les del nord de Barcelona. Ho anirem seguint. Que tingueu bona tarda.
4: I en els esports, el Barça femení juga a les 7 de la tarda a la final.

0: Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. El sindicat de mestres USTEC reclama a Esquerra Republicana i al grup dels comuns que incloguin dins l'acord de pressupostos les reivindicacions del sector educatiu.
1: Passen ara la pilota, per tant, a la taulada dels grups fora del govern, que estan a punt de signar l'acord de pressupostos amb Salvador Illa. Diuen que també tenen la responsabilitat i l'oportunitat de resoldre el conflicte i que no s'entendria que els comptes tiressin endavant sense atendre els compromisos amb l'educació pública.
0: Escoltem ara la portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Ramos, en una intervenció feta aquest mateix matí.
2: Seria molt necessari que ens poguéssim reunir amb el president de la Generalitat per poder abordar aquesta qüestió ja de forma com una, diguéssim, una prioritat de país. Esquerra Republicana de Catalunya i els comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situïn l'educació pública com una prioritat que a més ha de ser irrenunciable i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu.
0: Per la seva banda, el grup de Junts per Catalunya busca posar pau entre el govern i els mestres amb un gran pacte de país, precisament en matèria educativa.
1: El secretari general Jordi Turull diu que primer cal refer els ponts de confiança entre els dos per després de la infiltració dels Mossos en assemblees de docents. L'escoltem.
3: Cal reobrir la negociació per fer possible, per arribar a aquest gran acord, perquè hi hagin les bases de la confiança, reobrir la negociació amb tots els sindicats, perquè la pau educativa no s'imposa, la pau educativa es construeix. El govern català ha traspassat una línia vermella, posar espies a reunions de professors, infiltrar policies vinculades a les mobilitzacions dels docents ja et dona una visió de quina concepció en tenen d'això, i és un acte i és un atemptat directe, insisteixo, als drets i llibertats fonamentals que són la base de la nostra democràcia, però també en un moment en què caldria més complicitat i més confiança entre la comunitat educativa i el que serien les institucions, doncs això ajuda a trencar tota confiança, no?
0: Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, que es troba en la recta final del seu viatge a Califòrnia abans que comenci precisament aquesta setmana decisiva per als pressupostos de la Generalitat amb aquests avals tant d'Esquerra com dels comuns, aquests nous comptes després de més acords i una comissió bilateral que se celebrarà el proper dimecres a Madrid. L'escoltem.
4: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que ja s'hem explicat, que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi hauria els pressupostos. Jo els puc dir que estem treballant en aquesta línia i que tinc confiança en que les coses aniran bé i que, per descomptat, un gran país com Catalunya li anirà bé tenir pressupostos si és que acabem assumint un acord amb Esquerra Republicana. Amb els comuns teníem ja un acord pressupostari. Bé, si hi ha alguna cosa més a enraonar, doncs sempre oberts a tenir les portes obertes de diàleg, no?
1: Amb aquesta perspectiva, Salvador Illa encara no vol avançar-se als esdeveniments i evita valorar les possibilitats d'aconseguir el pacte pels pressupostos.
0: Parlem ara de successos perquè la conductora d'un turisme ha mort aquesta passada matinada en un accident de trànsit a la C-17 a l'altura de Vic, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
1: Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís quan faltaven pocs minuts per les 11 de la nit. Per causes que encara s'estan investigant, un turisme va patir una sortida de via i va volcar. A conseqüència del sinistre, la conductora i única ocupant del vehicle va morir, una dona de 25 anys. És la víctima mortal número 41 aquest any a les carreteres catalanes. Arran de l'accident es van activar diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions de bombers de la Generalitat i dues unitats i el suport psicològic del sistema d'emergències mèdiques.
0: I hem de lamentar una altra víctima mortal, en aquest cas una dona de 65 anys i nacionalitat nord-americana, que ha mort després de caure a l'aigua aquesta passada matinada al port esportiu de la Ràpita, segons han informat els bombers de la Generalitat.
1: L'avís de l'accident s'ha rebut poc abans de 3:15 al port de Sant Carles Marina i, segons les primeres informacions, la víctima s'ha precipitat a l'aigua quan caminava per les instal·lacions acompanyada d'un home de 61 anys i nacionalitat britànica. Tots dos tenien els seus respectius iots amarrats al port esportiu i havien sortit junts a prendre alguna cosa. En la tornada ha estat quan la dona ha caigut a l'aigua per causes que es desconeixen i el seu acompanyant s'ha llançat a l'aigua per auxiliar-la ràpidament. Una patrulla de la policia local de la Ràpita, que estava per la zona, ha acudit amb celeritat al port esportiu Sant Carles Marina i ha ajudat en les tasques immediates de rescat dels dos afectats.

0: Una dotació dels bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil també han participat en el rescat. L'home ha resultat il·lès amb una lleugera hipotèrmia, mentre que la dona ha estat portada fins a terra ferma pels efectius de bombers amb l'ajuda d'una taula rígida i evacuada pel sistema d'emergències mèdiques de l'Hospital d'Amposta. Unes hores després ha perdut la vida a conseqüència de les ferides.
1: I seguim amb successos perquè tres policies de nacionalitat canadenca han estat detinguts per agredir sexualment i pegar una prostituta en un taxi a Barcelona, segons ha avançat el periòdico i ha confirmat a la CN de part de fonts policials.
0: Els fets es van produir dimecres passat al districte de Ciutat Vella i dos dels implicats han estat arrestats pels Mossos d'Esquadra, mentre que el tercer ha estat detingut per la Guàrdia Civil després de fugir a Palma de Mallorca. Segons les primeres informacions, els tres policies canadencs, de vacances en un viatge organitzat amb altres persones, anaven amb el taxi amb la prostituta quan un d'ells va realitzar tocaments a la dona, que es va enfadar, es va resistir i va quedar rebent un cop de puny a la cara per part d'un segon policia.
1: I en marxa avui la convocatòria extraordinària d'exàmens pràctics de conduir que la DGT ha impulsat a Lleida, la capital del Segrià, en el marc d'un pla de xoc per reduir la llista d'espera d'alumnes a la demarcació.
0: A banda de celebrar-se en dissabte, la convocatòria destaca pel volum d'aspirants, un total de 315, a més de la participació de 16 examinadors. El subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, ha explicat que el dispositiu dobla els avaluadors per fer un 24% més de proves del que és habitual realitzar en una setmana. Crespín també ha apuntat que la setmana que ve es reforçaran els centres de la Pobla de Segur i de la Seu d'Urgell. L'escoltem.
2: És cert que s'ha concentrat els exàmens a Lleida Ciutat i n'he sentit parlar de que segurament això actuava en detriment segurament del territori. No és així, no? Perquè Lleida disposa d'altres centres d'exàmens, com és la Seu d'Urgell i Pobla de Segur, que se'n beneficiaran indirectament justament d'aquest pla de reforç operatiu. Per què? Doncs perquè hi ha només les dues properes setmanes, és a dir, el dilluns, té lloc a la Seu d'Urgell un examen i el proper dilluns 28 de maig hi ha un segon examen i s'ha proposat des de la DGT que es puguin examinar 170 alumnes, quan la mitja d'un dia sol ser de 50.
0: Segons dades del mes de març de la Federació d'Autoescoles de Catalunya, hi ha 5.000 persones pendents de fer l'examen pràctic de conduir a Lleida i el temps d'espera se situa entre els 3 i els 4 mesos.
1: Seguim parlant de mobilitat, en aquest cas a Manlleu, que activa el règim sancionador de la zona de baixes emissions pel seu nucli urbà.
0: Una mesura que està vigent des del 15 de novembre, però que només estava en la fase informativa i de proves, que vol dir sense multes. Ara tots els camions de més de 12 tones que circulin pel centre del municipi tindran una multa. Ens ho detalla des del 9FM, Caral Tàries.
3: Després de 6 mesos de prova, a partir d'avui es sanciona els camions de més de 12 tones que circulin pel nucli urbà de Manlleu. La mesura afecta únicament els camions de gran tonatge, com els tràilers i els vehicles industrials de transport de mercaderies. No s'aplica als camionets de repartiment ni a vehicles comercials més petits. Es tracta d'una mesura històrica, de consens històric i amb un ampli suport ciutadà, tot amb la voluntat de millorar la seguretat viària, reduir el soroll i guanyar en qualitat de l'aire. Segons un estudi de la Diputació de Barcelona, pel centre de Manlleu hi passen cada dia uns 400 camions de gran tonatge, la qual cosa genera 123 tones d'emissions contaminants l'any. L'alcalde de Manlleu, Arnau Rovira, destaca que aquest canvi farà els carrers més amables i segurs. El control es fa a través de 9 càmeres lectores de matrícula situades al perímetre de la zona de baixes emissions, unes càmeres que, segons l'alcalde, també contribuiran a reforçar la seguretat. El cost total del projecte és de més de 226.000 euros. D'aquesta quantitat, el 80% prové d'una subvenció de la Generalitat.
1: I de les carreteres ens n'anem a les vies. Seguim amb mobilitat perquè Adif té en marxa més de 60 actuacions a la xarxa, des de la duplicació de vies al Vallès fins a la transformació completa de l'estació de Castelldefels, una de les més importants del Corredor Sud.
0: Està previst que la nova estació estigui enllestida durant la primavera del 2027. Ens dona més detalls des de ETB, Pau Pasqual.
4: L'objectiu és transformar Castelldefels en una estació terminal funcional. Les vies generals passaran als laterals i les vies d'estacionament quedaran al centre. Així s'eliminen els encreuaments amb les vies de pas i es guanya una nova via amb andana. La configuració permetrà estacionar trens de fins a 200 metres i incorporarà un nou pas inferior accessible, 2 quilòmetres de pantalles acústiques i un nou accés pel costat mar. Però Castelldefels és només una part. Adif té en execució 13 actuacions per estabilitzar trinxeres, rehabilitació de 5 ponts metàl·lics, nous tancaments antivandàlics a 8 municipis i 7 actuacions integrades en estacions, entre elles la duplicació de la via entre Parets i la Garriga. A tot això s'hi sumen les actuacions derivades de la borrasca Harry amb 90 estabilitzacions de talussos addicionals i 13 quilòmetres de nous tancaments per fer front a la pesta porcina.
1: Parlem ara d'alimentació perquè 8 de cada 10 persones amb celiaquia s'han posat malaltes una vegada o més per menjar fora de casa, segons una enquesta de l'Associació Celiacs de Catalunya, i demanen, doncs, protecció legal a la Generalitat.
0: En part és per la retolació no acreditada d'alguns restaurants sense gluten. Avui és el Dia Internacional d'aquesta malaltia autoimmune que pateix una de cada 100 persones. Ens dona tota la informació Maite Polo.
5: Una engruna enganxada a un aliment o un ganivet que s'ha fet servir per tallar pa poden fer emmalaltir les persones amb celiaquia. Per això se senten desprotegides davant dels restaurants que s'anuncien com a establiments sense gluten i incompleixen la normativa. Irene Puig és portaveu de l'Associació Celíacs de Catalunya. En declaracions a la xarxa.
6: El reglament europeu indica que només es pot ficar aquest sense gluten quan realment podem garantir que és apte per una persona amb celiaquia que té menys de 20 parts per milió de gluten al plat que se serveix. Llavors, realment, per reglament és incorrecte, però no hi ha cap tipus de sanció, no? L'administració, al final, s'hauria de fer un seguiment i haurien d'haver sancions als restaurants que et fiquen que és sense gluten i que després no compleixen.
5: L'Associació Celíacs de Catalunya assenyala que el Parlament i la Generalitat han aprovat més de 15 resolucions en defensa dels drets de les persones amb aquesta malaltia durant les darreres dècades, però han anat decaient amb els canvis de govern i no s'apliquen. L'Associació de Celíacs la formen 6.000 famílies que financen l'organització en un 98%. Gairebé no té subvencions públiques.

0: diversos.
1: I tu què tries?
0: Visita jatrio.cat.
2: Anem ara amb crònica de proximitat. Fem una parada a Valls, perquè després de la inauguració oficial ahir al vespre, el vi, la gastronomia i la música tornen a ser protagonistes durant tot el dia, durant la 12a edició de la Fira Valls Va de Vins. Des de Ràdio Ciutat de Valls ens ho explica David Prats.
3: La plaça del pati de la capital de l'Alt Camp acull 7 cellers de la DO Tarragona i 6 establiments de restauració del territori que ofereixen degustacions. A més, es compta amb actuacions musicals de diferents grups locals. La presidenta de la DO Tarragona, Maria Rosa Blanc, apunta que una edició més la fira compta amb vins de qualitat gràcies a unes condicions climàtiques òptimes.
4: Hi ha plogut bé, aquí la pluja no ha sigut forta, sinó que ha anat caient i ha anat fent solatge, això és important. Per tant, comencem ja el CEP, comença a recuperar una mica aquella pèrdua d'aigua que tenia, que era una situació severa bastant problemàtica, i creiem que amb això doncs podem començar ja a recuperar quilos, perquè si bé la qualitat en temps de sequera sol ser molt bona, també els quilos són menys i hem d'aconseguir un equilibri perquè sigui rendible.
3: Els visitants que s'apropin al Valls Va de Vins poden adquirir packs de tas amb copa de regal i promocions especials com un 2x1 per al Museu Casteller de Catalunya. A més, enguany s'estrena una campanya comercial que premia els comerços locals amb degustacions de vi gratuïtes.
2: Obrim ja el bloc cultural i ho fem des de Sabadell, on aquest cap de setmana es celebra com arreu del territori el Dia i la Nit dels Museus, dues iniciatives europees per fomentar les visites ciutadanes als museus, en aquest cas de la ciutat, però també de tot el territori.
5: En aquesta edició hi participen el Museu d'Història i el Museu d'Art a la ciutat de Sabadell, que exposaran dues joies de la seva col·lecció i organitzaran activitats paral·leles. Ens donen tots els detalls des de Ràdio Sabadell. Pere Gallifa.
6: El Museu d'Art exposarà abecedari dels estils de la pintura moderna i contemporània del pintor sabadellenc Joaquim Busquets, i el Museu d'Història mostrarà dos caps reduïts falsos, unes peces que permeten abordar debats sobre patrimoni incòmode. Dues iniciatives que coincideixen aquest dissabte amb la Nit dels Museus, el que significa que els dos equipaments estaran oberts fins a la mitjanit, ho explica el regidor de Cultura, Carles de la Rosa.
7: És un tipus de celebració que es va fer i es va dissenyar en un moment per obrir les portes dels museus en un, diguéssim, en un àmbit o en un context una mica més laxa, diferent, que pogués acostar i aproximar a tota la població, potser persones que no acostumen a ser usuaris o espectadors de museu, i doncs trobar que aquests museus estan oberts en un horari fora de l'habitual, i a més també s'ofereixen activitats que estan dialogant o linkades amb les obres, amb les exposicions.
6: Diumenge se celebrarà el Dia dels Museus amb activitats familiars en els dos equipaments, com un taller d'arqueologia i un taller artístic per la canalla.
2: Sabadell, passem a Mollet del Vallès, on en el seu cas el Museu Abelló se suma un any més a aquesta celebració de la Nit dels Museus.
5: Una iniciativa que obre les portes dels equipaments culturals en horari especial i amb propostes pensades per apropar l'art i el patrimoni a tota la ciutadania. Des de Ràdio Mollet, Carles Ramos.
8: El Museu Abelló de Mollet del Vallès participarà en aquesta jornada amb activitats obertes al públic per gaudir de la seva col·lecció i de l'espai en un ambient festiu. Han organitzat jornades de portes obertes i diverses visites guiades, les quals es faran acompanyades de música. Així ho ha explicat Mercè Pérez, regidora de Cultura a l'Ajuntament de Mollet.
9: Les visites guiades i tot això van acompanyades de grups de música i d'alumnes de l'escola de música, i per tant s'ha creat aquesta sinergia entre la música i l'art, no?
8: Més enllà de les visites guiades per aquest cap de setmana, també s'ha programat el joc de pistes, les escultures d'en Cesc o un concert a la terrassa del museu amb el Combo, a càrrec de l'Escola Municipal de Música i Dansa.
2: I parlem també de teatre, perquè la Sala Trono de Tarragona ha exhaurit les entrades per a les 4 sessions de la seva nova producció, I Say Potato, que s'estrena aquest cap de setmana.
5: Es tracta de la continuació You Say Tomato, que va superar les 220 funcions i va girar per escenaris de Catalunya, l'Estat espanyol, Itàlia, Colòmbia, Uruguai, Argentina i l'Equador. Des de Tarragona Ràdio, Laia Tian Núñez.
10: Aixa i Potato reflexiona sobre el pas del temps, les expectatives vitals i les relacions que deixen empremta. Ho fa amb humor, emoció i una mirada profundament humana. L'obra parla de les persones que vam ser, dels somnis que vam imaginar i de què queda de nosaltres quan la vida no acaba sent exactament com esperàvem. Joan Negrier, un dels intèrprets de l'obra, destaca que és una funció autònoma i no cal veure Aixa i Tomato per entendre del que va la representació. També remarca que agradarà molt al públic.
11: És una funció
0: Totalment autònoma. Ho diem perquè ja hem fet passes, ahir vam fer-ne un aquí amb quatre amics i també a Barcelona els assajos i tothom, molta gent no havia vist el Tomato i diu que no cal veure el Tomato, que no fa falta ser espectador del Tomato per dir, ai, és que jo no puc veure el Tomato perquè jo no vaig veure el Tomato. No, vine igualment perquè és una funció que t'agradarà evidentment moltíssim.
10: Després de la seva estrena a Tarragona, l'espectacle iniciarà gira per Barcelona i altres ciutats.
2: Arribem gairebé a les 2:21, moment de parlar d'esports.
11: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem parlant del Barça femení, que juga avui la final de la Copa de la Reina.
5: Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. En cas de victòria, seria la tercera copa consecutiva que guanyen i la dotzena de la història. Escoltem a la jugadora de l'equip blaugrana, Salma Parayuelo.
12: Hemos enfrentado a ellas durante la temporada y hemos podido vencerlas, pero creo que es una final, es un plan de partido muy diferente y es un gran equipo. Tiene muchas amenazas arriba y tiene realmente peligro. Y tendremos que estar muy concentradas, va a ser un partido disputado y en todas las finales se sufre.
5: La final comenzará a las 7 de la tarde.
2: I a la primera divisió, en aquest cas hem de parlar primer d'aquest apunt de darrera hora que hem conegut fa uns minuts, i és que Robert Lewandowski ha anunciat el seu comiat del Barça després de 4 temporades.
5: En un missatge difós al seu compte d'Instagram, Lewandowski assegura que marxa amb la sensació d'haver complert la seva missió amb 3 campionats i que mai oblidarà l'efecte que ha rebut de l'afició en tot moment. Catalunya, diu, és el seu lloc a la terra, conclou. El davanter de 37 anys ja havia donat a entendre al seu entorn que marxaria del club perquè no havia rebut una proposta de renovació interessant.
2: Pel que fa a la primera divisió, recordem demà diumenge, penúltima jornada, amb horari unificat, en aquest cas a les 7 de la tarda.
5: El Girona, en descens, visita l'Atlètic de Madrid. L'equip de Michel suma 40 punts, un més que Mallorca, Llevant i Elx. I precisament el rival que visitarà a Montilivi a la darrera jornada el següent cap de setmana. I l'Espanyol, que està a 3 punts per sobre de la zona vermella, juga a Pamplona. En una jornada on hi ha un Llevant-Mallorca, els dos en descens amb 39 punts. El Barça, ja campió, rep el Betis a 9:15 de la nit.
2: Baixem ara fins a la primera federació. Sabadell Europa i Nàstic disputen avui també la penúltima jornada i també amb horari unificat, en aquest cas a les 9 de la nit.
5: El Centre d'Esport Sabadell, segon classificat a només un punt de l'ascens directe, rep l'Antequera, la nova Creu Alta. La prèvia d'aquest partit des de Ràdio Sabadell, Adri Arroyo.
13: Últimes entrades disponibles a la venda pel partit d'avui a la nova Creu Alta, que presentarà gairebé un ple, més de 10.000 persones segur per veure l'últim compromís de Lliga Regular a Primera Federació, amb un Sabadell que no depèn d'ell mateix però que té opcions de guanyar la Lliga i per tant pujar directament. Tot passa per guanyar avui un Antequera que pràcticament no s'hi juga res, com a molt les opcions d'entrar a la Copa del Rei, però no arriba al play-off i tampoc pot baixar de categoria. Va aconseguir la permanència matemàtica la setmana passada. Per contra, el Sabadell ha de guanyar i esperar que no ho faci l'Eldense, que a més té duel directe amb l'altre aspirant al títol, l'Atlético Madrileño. És la primera de les dues jornades unificades, és a dir, a la mateixa hora arrenquen tots els partits, els d'avui a les 9 de la nit, i per primer cop en tota la temporada el tècnic arlequinat Ferran Costa tindrà a tota la plantilla a la seva a disposició, per tant, sense baixes de cara a aquest Sabadell Antequera de la jornada 37.
5: I el Nàstic i l'Europa s'enfrontaran al nou estadi de Tarragona, amb molta necessitat de sumar. Els tarragonins per sortir del descens i els barcelonins per mantenir la plaça de play-off descens.
2: Anem ara a la promoció d'ascens, precisament a la primera federació, i és que el Reus juga a les 6 de la tarda a Ourense el partit de tornada de la semifinal després de l'empat a 0 de l'anada. La prèvia des de la nova ràdio de Reus, David Fernández.
14: El Reus Futbol Club redis encara aquest dissabte a les 6 de la tarda el partit de tornada al camp d'Okouto contra l'Ourense després de l'empat a 0 de l'anada a l'estadi municipal. És una eliminatòria completament oberta que pot marcar el final de la temporada o mantenir viu el somni de l'ascens a Primera Federació. El tècnic reusenc Marc Carrasco, amb ironia, parlava de l'enèsima final i la batejava com la final d'Okouto en un desplaçament de 976 quilòmetres, el més llarg de la història recent del club. El primer partit va ser molt igualat, amb ocasions per al Reus, però amb un porter rival, Bruno Rielo, molt encertat, i amb alguna acció polèmica que va deixar el roig i negre sense premi. Tot i això, l'equip va mostrar solidesa defensiva i va dificultar la sortida de pilota de l'Ourense. De cara al duel, el Reus confia en la seva línia de tres centrals, en bon moment, amb Pol Fernández, Andy Alarcón i Lluís Requesens, i també en el talent ofensiu de Ricardo Baz, Kenneth Soler i Miquel Ostrell, que podria tenir minuts després de la lesió. El Reus necessita la victòria per continuar endavant en el playoff.
5: Per cert, el Reus ha obtingut la mesura cautelar i podria jugar una hipotètica final de playoff en públic. Tot això després de la sanció de tancament del seu estadi per l'encesa de dues bengales de la graderia i el llançament de gots de cartró i boles de paper d'alumini a l'equip arbitral al partit de dissabte passat contra l'Ourense.
2: A més, convé apuntar que avui el Reus necessita la victòria després, com hem dit, del 0-0 de l'anada durant els 90 o els 120 minuts, i és que l'empat, després de, en cas que es disputi aquesta pròrroga, classificaria l'equip gallec per a l'eliminatòria final del playoff. Com hem dit, el partit entre Ourense i Reus començarà a les 6 de la tarda. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Continguts en xarxa.
3: La cartellera es renova amb Pizza Movies, una comèdia protagonitzada per Berto Romero i Judith Martín. També s'estrena Movida Celestial, Keanu Reeves és un àngel ben intencionat però inepte, i El beso de la mujer araña és una nova adaptació de la novel·la del mateix títol.
4: Bueno, ya está.
5: ¿El qué ya está?
4: Que no tengo que darle más vueltas, crítica de cine se acabó. Quiero montar una pizzería.
5: ¿Cómo que una pizzería, por
4: favor? Pizzería temática de cine.
3: Judith Martín i Berto Romero protagonitzen Pizza Movies. Ella és una periodista cultural i crítica de cinema que passa per un mal moment professional. Llavors, convenç el seu marit per deixar-ho tot i crear un negoci. Està convençuda que una pizzeria temàtica de cinema serà un èxit.
6: ¿Sabes qué película es esta?
7: Jurassic Park.
8: Mira los comentarios.
9: Es lo mejor que he visto en mi puta vida. Por el culo.
10: La pizza está brutal. 5 estrellas.
11: ¡Guay!
10: Propina de $1.15.
3: A Movida Celestial, en Gabriel, Keanu Reeves, és un àngel ben intencionat però bastant inepte. Baixa a la Terra amb el propòsit d'ajudar l'Arc, un organitzador de concerts que passa angúnies, i en Jeff, un ric inversor de capital risc. Encara que les intencions de l'àngel són bones, les conseqüències dels seus actes no seran les esperades.
12: Internet es increíble, Jeff. Es súper útil, pero a la vez te hace distraerte un montón. Quiero ayudarte a encontrar trabajo, pero también quiero ver fotos de bebés elefantes.
13: No puedo estar aquí.
14: ¿Por qué no vemos una película? Hay una que nunca olvidaré.
3: El beso de la mujer araña és una nova adaptació d'una novel·la argentina dels 70 que ja va triomfar en la versió que es va fer als anys 80. Els protagonistes d'aquest musical són en Valentín, un pres polític, i en Molina, un noi homosexual també empresonat. Comparteixen cel·la i sorgeix un vincle entre ells mentre en Molina relata la trama d'un musical de Hollywood protagonitzat per la seva diva favorita, Ingrid Luna, aquí interpretada per Jennifer López.

0: Bon dia, són 2:15, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El sindicat de mestres USTEC reclama a Esquerra Republicana i als comuns que incloguin a l'acord de pressupostos les reivindicacions dels docents.
2: Per tant, passen ara la pilota a la taulada dels grups fora del govern, que estan a punt de signar l'acord de pressupostos amb Salvador Illa.
0: Repassem ara la resta de notícies que ens deixa la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: En successos, la conductora d'un turisme ha mort aquesta passada matinada en un accident de trànsit a la C-17 a l'altura de Vic.
2: És la víctima mortal número 41 aquest any a les carreteres catalanes.
0: I també en successos, una dona de 65 anys i de nacionalitat nord-americana ha mort després de caure a l'aigua de matinada al port esportiu de la Ràpita, al Montsià.
2: La víctima ha estat rescatada per un acompanyant, però ha perdut la vida a l'Hospital d'Amposta.
0: I ja avui també en marxa la convocatòria extraordinària d'exàmens pràctics de conduir que la DGT ha impulsat a Lleida.
2: Es desenvolupa en el marc d'un pla de xoc per reduir la llista d'espera d'alumnes de la demarcació.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte aquí a Catalunya amb temperatures molt baixes al conjunt del país, clarament negatives a les cotes més altes del Pirineu. De fet, al llarg del matí hem tingut alguna nevada dèbil a punts del Pallars i també de l'Aran. Però repetim, el matí ha estat molt assolellat i a aquestes hores de la jornada les temperatures són lleugerament més altes respecte a les d'ahir divendres al punts del Pla de Lleida o també de l'interior de les Terres de l'Ebre. A més, a aquestes hores tenim ja el creixement de nuvolades del Pirineu, Prepirineu i comarques de Girona, i de fet a les properes hores esperem algun plogim, ben poqueta cosa, a l'interior de les comarques de Girona. Tot plegat amb un diumenge que acabarem la setmana amb moltes més estones de sol al matí i a la tarda augment de la inestabilitat amb ruixats que afectaran sobretot el Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona i les del nord de Barcelona. Ho anirem seguint, que tingueu bona tarda.
0: I en els esports, el Barça femení juga avui a partir de les 7 de la tarda la final de la Copa de la Reina de futbol. Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària.
2: I fa uns minuts, Robert Lewandowski ha anunciat el seu comiat després de 4 temporades com a blaugrana. En aquest cas, en matèria dels partits, amb la penúltima jornada de Lliga, els blaugranes juguen a 9:15 davant del Betis. L'Espanyol i el Girona ho faran a les 7 de la tarda, visitant l'Osasuna i l'Atlètic de Madrid, respectivament.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. El sindicat de mestres USTEC reclama a Esquerra Republicana i també als comuns que incloguin a l'acord de pressupostos les reivindicacions del sector educatiu.
1: Per tant, passen ara la pilota a la taulada dels grups fora del govern que estan a punt de signar l'acord de pressupostos amb Salvador Illa. Diuen que també tenen la responsabilitat i l'oportunitat de resoldre el conflicte i que no s'entendria que els comptes tiressin endavant sense atendre els compromisos amb l'educació pública. Escoltem la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
2: Seria molt necessari que ens poguéssim reunir amb el president de la Generalitat per poder abordar aquesta qüestió ja de forma com una, diguéssim, una prioritat de país. Esquerra Republicana de Catalunya i els comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situï l'educació pública com una prioritat que a més ha de ser irrenunciable i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu.
0: Per la seva banda, Junts per Catalunya vol posar pau entre precisament el govern i els mestres, impulsant un gran pacte de país en el sector educatiu.
1: El secretari general Jordi Turull diu que primer cal refer els ponts de confiança entre els dos després de la infiltració dels Mossos en assemblees de docents.
3: Cal reobrir la negociació per fer possible per arribar a aquest gran acord perquè hi hagin les bases de la confiança, reobrir la negociació amb tots els sindicats, perquè la pau educativa no s'imposa, la pau educativa es construeix. El govern català ha traspassat una línia vermella, posar espies a reunions de professors, infiltrar policies vinculades a les mobilitzacions dels docents ja et dona una visió de quina concepció en tenen d'això, i és un acte i és un atemptat directe, insisteixo, als drets i llibertats fonamentals que són la base de la nostra democràcia, però també en un moment en què caldria més complicitat i més confiança entre la comunitat educativa i el que serien les institucions, doncs això ajuda a trencar tota confiança, no?
0: I per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, dona les últimes passes, mentrestant passa tot això, del seu viatge a Califòrnia abans que comenci la setmana decisiva precisament per als pressupostos de la Generalitat, amb aquests avals d'Esquerra Republicana i els comuns i una comissió bilateral programada pel proper dimecres a Madrid.
4: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que ja s'hem explicat, que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi haurien els pressupostos. Jo els puc dir que estem treballant en aquesta línia i que tinc confiança en que les coses aniran bé i que, per descomptat, un gran país com Catalunya anirà bé tenir pressupostos si és que acabem assumint un acord amb Esquerra Republicana. Amb els comuns tenim ja un acord pressupostari. Bé, si hi ha alguna cosa més enraonada, doncs sempre oberts a tenir les portes obertes de diàleg, no?
0: Amb aquesta perspectiva, com acabem d'escoltar, Illa, tot i això, encara no vol avançar-se als esdeveniments i evita, doncs, valorar les possibilitats d'acabar aconseguint aquest pacte dels pressupostos. Parlem ara de successos perquè la conductora d'un turisme ha mort aquesta passada matinada en un accident a la C-17 a l'altura de Vic, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
1: Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís quan faltaven pocs minuts per a les 11 de la nit. Per causes que encara s'estan investigant, un turisme va patir una sortida de via i va volcar. A conseqüència del sinistre, la conductora i única ocupant del vehicle va morir, una dona de 25 anys. És la víctima mortal número 41 aquest any a les carreteres catalanes. Arran de l'accident es van activar diverses patrulles als Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels bombers de la Generalitat i dues unitats i el suport psicològic del sistema d'emergències mèdiques.
0: I una altra víctima mortal, en aquest cas una dona de 65 anys i de nacionalitat nord-americana, que ha mort després de caure a l'aigua, també aquesta passada matinada al port esportiu de la Ràpita, segons han informat els bombers de la Generalitat.
1: L'avís de l'accident s'ha rebut poc abans de 1:45 al port de Sant Carles Marina. I segons les primeres informacions, la víctima s'ha precipitat a l'aigua quan caminava per les instal·lacions acompanyada d'un home de 61 anys i nacionalitat britànica. Tots dos tenien els seus respectius iots amarrats al port esportiu i havien sortit junts a prendre alguna cosa. En la tornada ha estat quan la dona ha caigut a l'aigua per causes que desconeixen i el seu acompanyant s'ha llançat a l'aigua per auxiliar-la ràpidament. Una patrulla de la policia local de la Ràpita que estava per la zona ha acudit amb celeritat al port esportiu Sant Carles Marina i ha ajudat en les tasques immediates del rescat dels dos afectats. L'home ha resultat il·lès, amb una lleugera hipotèrmia, mentre que la dona ha estat portada fins a terra ferma pels efectius dels bombers, amb l'ajuda d'una taula rígida i evacuada pel sistema d'emergències mèdiques de l'Hospital d'Amposta. Unes hores després ha perdut la vida a conseqüència de les ferides.
0: I encara més successos, perquè tres policies d'origen canadenc han estat detinguts per agredir sexualment i pegar una prostituta en un taxi a Barcelona, segons ha avançat el periòdico i ha confirmat la CN de fonts policials.
1: Els fets es van produir dimecres passat al districte de Ciutat Vella i dos dels implicats han estat arrestats pels Mossos d'Esquadra, mentre que el tercer ha estat detingut per la Guàrdia Civil després de fugir a Palma de Mallorca. Segons les primeres informacions, els tres policies canadencs, de vacances en un viatge organitzat amb altres persones, anaven al taxi amb la prostituta quan un d'ells va realitzar tocaments a la dona, que es va enfadar, es va resistir i va acabar rebent un cop de puny a la cara per part d'un segon policia.
0: I en mobilitat, en marxa avui també la convocatòria extraordinària d'exàmens pràctics de conduir que la DGT ha impulsat a Lleida en el marc d'un nou pla de xoc per reduir la llista d'espera d'alumnes a la demarcació.
1: A banda de celebrar-se en dissabte, la convocatòria destaca pel volum d'aspirants, un total de 315, a més de la participació de 16 examinadors. El subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, ha explicat que el dispositiu dobla els avaluadors per fer un 24% més de proves del que és habitual i realitzar en una sola setmana. Crespín també ha apuntat que la setmana que ve es reforçaran els centres de la Pobla de Segur i de la Seu d'Urgell. Segons dades del mes de març de la Federació d'Autoescoles de Catalunya, hi ha unes 5.000 persones pendents de fer l'examen pràctic de conduir a Lleida i el temps d'espera se situa entre els 3 i els 4 mesos.
0: I de la carretera ens n'anem a les vies, perquè Adif té en marxa més de 60 actuacions a la xarxa des de la duplicació de vies al Vallès fins a la transformació completa de l'estació de Castelldefels, una de les més importants del Corredor Sud.
1: Està previst que aquesta nova estació estigui enllestida durant la primavera del 2027. Ens dona més detalls des de ETB, Pau Pasqual.
5: L'objectiu és transformar Castelldefels en una estació terminal funcional. Les vies generals passaran als laterals i les vies d'estacionament quedaran al centre. Així s'eliminen els encreuaments amb les vies de pas i es guanya una nova via amb andana. La configuració permetrà estacionar trens de fins a 200 metres i incorporarà un nou pas inferior accessible, 2 quilòmetres de pantalles acústiques i un nou accés pel costat mar. Però Castelldefels és només una part. Adif té en execució 13 actuacions per estabilitzar trinxeres, rehabilitació de 5 ponts metàl·lics, nous tancaments antivandàlics a 8 municipis i 7 actuacions integral en estacions, entre elles la duplicació de la via entre Parets i la Garriga. A tot això s'hi sumen les actuacions derivades de la borrasca Harry amb 90 estabilitzacions de talussos addicionals i 13 quilòmetres de nous tancaments per fer front a la pesta porcina.
0: Parlem ara d'alimentació, perquè 8 de cada 10 persones amb celiaquia s'han posat malaltes una vegada o més per menjar fora de casa, segons una enquesta de l'Associació Celíacs de Catalunya, i demanen doncs protecció legal a la Generalitat.
1: En part és per la retolació no acreditada d'alguns restaurants sense gluten. Avui precisament és el Dia Internacional d'aquesta malaltia autoimmune que pateix una de cada 100 persones. Ens amplia la informació Maite Polo.
6: Una engruna enganxada a un aliment o un ganivet que s'ha fet servir per tallar pa poden fer emmalaltir les persones amb celiaquia. Per això se senten desprotegides davant dels restaurants que s'anuncien com a establiments sense gluten i incompleixen la normativa. Irene Puig és portaveu de l'Associació Celíacs de Catalunya. En declaracions a la xarxa.
7: El reglament europeu indica que només es pot ficar aquest sense gluten quan realment podem garantir que és apte per una persona amb celiaquia que té menys de 20 parts per milió de gluten al plat que se serveix. Llavors, realment, per reglament és incorrecte, però no hi ha cap tipus de sanció, no? L'administració, al final, s'hauria de fer un seguiment i haurien d'haver sancions als restaurants que et fiquen que és sense gluten i que després no compleixen.
6: L'Associació Celíacs de Catalunya assenyala que el Parlament i la Generalitat han aprovat més de 15 resolucions en defensa dels drets de les persones amb aquesta malaltia durant les darreres dècades, però han anat decaient amb els canvis de govern i no s'apliquen. L'Associació de Celíacs la formen 6.000 famílies que financen l'organització en un 98%. Gairebé no té subvencions públiques.
0: Música. Anem ara amb un parell de notícies de proximitat. Comencem a Palamós, on les seves platges recuperen les dutxes 4 anys després.
1: El seu tancament va ser una de les conseqüències més visibles de la sequera. Aquest estiu el servei tornarà a la normalitat en aquest municipi tan turístic del Baix Empordà. Des de Ràdio Palamós, Carles Ribas.
8: Per primera vegada des de l'any 2022, les platges de Palamós tornaran a tenir servei de dutxes públiques durant la temporada de bany. L'any passat, malgrat les restriccions per la sequera ja s'havien aixecat completament, el municipi va renunciar a posar dutxes, però va restablir l'ús del rentapeus. Aquest estiu, el servei tornarà a la normalitat. Pere Deulofeu, regidor de brigada de l'Ajuntament de Palamós.
9: Ja tenim les dutxes col·locades, aquestes dutxes, doncs, a vegades a la més entrant ja estaran operatives. Des de fa uns anys que no en teníem, ara ja en tindrem. Són 4 punts distribuïts al llarg de la platja gran on hi haurà una dutxa i un rentapeus. La resta continuen igual amb la mateixa connexionat, tot com estava.
8: Per bé que aquest estiu hi tornarà a haver dutxes a les platges de Palamós, l'Ajuntament demana a la població tenir present la necessitat de fer-ne un ús racional per no malbaratar un recurs tan valuós com és l'aigua potable.
0: I passem ara també per Sant Cugat del Vallès, que acollirà a partir d'aquest diumenge i fins al proper dia 24 la segona setmana del català.
1: Una iniciativa que enguany fa un pas més amb una programació ampliada i renovada que vol consolidar la ciutat com a referent en la promoció de l'ús social i l'aprenentatge de la llengua catalana. Des de Cugat Mèdia, Sílvia González.
10: La segona setmana del català inclourà una 20ena d'activitats repartides per tota la ciutat, amb propostes que van des de sardanes i conferències fins a cinema, rap, microteatre, jocs de taula i activitats participatives als comerços. Escoltem la regidora de Política Lingüística, Núria Fernández.
11: Si fóssim un país normal, i Catalunya fos un país normal, no hauríem de fer una setmana de català. Però en un context de salut lingüística, no només hem de fer una setmana, sinó que no, també hem de tenir una regidoria de política lingüística, no? Que encara no toca el dia que no és així. No hauríem de reivindicar allò que ha de ser natural i sobretot ho diria plenament garantir, que és viure plenament en català el dia a dia de casa nostra.
10: En el marc de la Setmana del Català, Sant Cugat serà també la seu de la segona trobada nacional d'electes locals de l'Associació de Municipis per la Independència, que se celebrarà el 23 de maig a la Unió. El president de l'entitat i alcalde de Cornellà de Terri, Salvador Coll, ha explicat que aquesta jornada vol reforçar la coordinació entre municipis per defensar i normalitzar l'ús de la llengua.

0: diversos. I tu què tries? Visita jatrio.cat.
1: I obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant de la nit dels museus. Nou equipaments de Tarragona i participen avui faran jornada de portes obertes i diverses activitats fins gairebé la mitjanit.
2: Exposicions, espais de jocs, tallers i visites comentades farceixen la programació al voltant del Dia Internacional dels Museus. Des de Tarragona Ràdio, Miguel González.
3: La proposta comença a les 6 de la tarda i es fan passis cada mitja hora fins les 11 de la nit. El coordinador de l'empresa Auriga Serveis Culturals, Jordi Salvador, destaca que, com a novetat, en lloc d'un trenet turístic per desplaçar les persones als museus, enguany hi haurà un bus que s'aturarà a les parades habilitades.
4: I vam veure la necessitat de poder posar un transport per connectar-lo, sobretot per baixa i per alta, no? Per la gent que ho necessités. Simplement és un facilitador per tal que la gent que li costa més poder-se desplaçar.
3: Com a novetat, el Museu de les Matemàtiques s'afegeix a les propostes. Tot plegat en el primer cap de setmana fort d'actes de Tàrraco Viva, amb novetats entre el centenar d'activitats per descobrir com era la vida al món romà, a través de monòlegs, recreacions històriques, visites teatralitzades i espectacles, podrem conèixer algun dels grans personatges de l'antiguitat clàssica i entendre millor la societat romana des de dins.
1: I d'una capital a una altra, de Tarragona a Girona, on aquesta nit dels museus conviurà precisament durant tot aquest cap de setmana també amb el temps de flors.
2: Des de Televisió de Girona ens ho explica Marc Vives.
5: Girona té feina aquest cap de setmana. Els temps de flors se suma a la celebració del Dia Internacional dels Museus, que sempre es gaudeix el cap de setmana previ al 18 de maig. Per això, la ciutat ha organitzat unes jornades de portes obertes als museus d'història, art i cinema per a tots aquells visitants que es vulguin empapar una mica més de cultura. Entre els tallers també hi trobarem visites guiades, concerts, propostes culturals i espectacles per a tota la família.
6: Bé, doncs precisament no recordo qui és que va dir que davant de la barbària la cultura és l'única salvació i per tant estem vivint en temps convulsos, com molt bé has dit, i jo penso que la cultura ens salva sempre i per tant veure precisament, per exemple, els gravats de Goya denunciant els desastres de la guerra i els horrors de la guerra, o veure i entendre què vol dir la presència de 600 anys de cultura jueva a la ciutat de Girona amb aquesta coexistència de cultures durant l'edat mitjana, doncs crec que ens ajuda a entendre que les coses poden ser millors i que haurien de ser millors i que la cultura doncs, és un pas cap aquí.
5: Sota el lema Museus unint un món dividit, la jornada busca el gaudi del públic en temps de fragmentació social.
1: I parlem ara de gegants, perquè la colla gegantera de Ripoll celebra avui la seva desena edició de la trobada, precisament de gegants.
2: Una cita que més coincidirà amb el bateig oficial del nou gegantó, en Sunyer, primer fill d'en Guifré i la Guinadell, que va ser un representant en el marc de la Festa Major de Sant Eudald. Des de Ràdio Ripoll, Laura Segú.
7: Aquest dissabte la colla gegantera de Ripoll arriba a les 10 edicions de la trobada de gegants i que implica l'inici d'un any llarg de celebració.
8: Es va iniciar amb la formalització de l'entitat el 2017. És per això que l'any que ve també celebrarem els 10 anys de l'entitat i dels gegants nous.
7: La trobada d'enguany comptarà com a tret diferencial i solemne el bateig del nou gegantó, en Sunyer I. Com a convidats hi haurà colles provinents d'arreu. També es comptarà amb la participació de la de Martorell i Cassà de la Selva, els quals precisament faran de padrins del nou gegantó.
8: Per Festa Major vam fer l'estrena, vam fer la presentació, que fins i tot ens va ploure i potser una mica de batejat ja està per Sant Eudald. Quan neixes no et bateixes al moment que neixes, per tant, al cap d'una setmana, coincidint doncs, amb la trobada, farem el bateig, que també doncs, aquest gegantó, doncs, en el moment que arribem al monestir, com que és davant doncs, d'aquest emblema pel poble, doncs, serà beneït de manera real.
7: D'altra banda, i amb motiu del Dia Internacional dels Museus, les presentacions dels gegants seran ambientades en diferents espais a l'etnogràfic de Ripoll, que celebra els 15 anys com a nou equipament.
1: Són les 2:50 minuts, moment de parlar d'esports.
0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol femení perquè el Barça juga avui la final de la Copa de la Reina.
2: Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. En cas de victòria seria la tercera copa consecutiva que guanyen i la dotzena de la història. La final començarà a les 7 de la tarda.
1: Pel que fa al Barça masculí, un apunt que hem conegut durant aquest matí, Robert Lewandowski ha anunciat el seu comiat després de 4 temporades al club.
2: En un missatge difós al seu compte d'Instagram, Lewandowski assegura que marxa amb la sensació d'haver complert la seva missió, amb 3 campionats i que mai oblidarà l'efecte que ha rebut de l'afició en tot moment. Catalunya, segons assegura, és el seu lloc a la terra i el davanter de 37 anys ja havia donat a entendre al seu entorn que marxaria del club perquè no havia rebut una proposta de renovació prou interessant.
1: Pel que fa al futbol estrictament, sobre el terreny de joc, demà diumenge, penúltima jornada d'aquesta primera divisió amb un horari unificat, en aquest cas a partir de les 7 de la tarda.
2: El Girona visita l'Atlètic de Madrid. L'equip de Mitchell suma 40 punts, un més que Mallorca. Llevant i Elx, precisament, el rival que visitarà Montilivi a la darrera jornada el següent cap de setmana. I l'Espanyol, que està 3 punts per sobre de la zona vermella, juga a Pamplona. En una jornada on hi ha un Llevant Mallorca, els dos en descens amb 39 punts. El Barça, ja campió, rep el Betis a 1:15 de la nit.
1: Parlem ara de la primera federació, perquè Sabadell, Europa i Nàstic disputen avui la penúltima jornada, també amb horari unificat, a partir de les 9 de la nit.
2: El Centre d'Esport Sabadell, segon classificat a només un punt de l'ascens directe, rep l'Antequera, la nova Creu Alta. La prèvia d'aquest partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
9: Últimes entrades disponibles a la venda pel partit d'avui a la nova Creu Alta, que presentarà gairebé un ple més de 10.000 persones segur per veure l'últim compromís de Lliga Regular a Primera Federació, amb un Sabadell que no depèn d'ell mateix però que té opcions de guanyar la Lliga i per tant pujar directament, tot passa per guanyar avui una Antequera que pràcticament no s'hi juga res. Com a molt, les opcions d'entrar a la Copa del Rei, però no arriba al play-off i tampoc pot baixar de categoria. Va aconseguir la permanència matemàtica la setmana passada. Per contra, el Sabadell ha de guanyar i esperar que no ho faci l'Eldense, que a més té duel directe amb l'altre aspirant al títol. L'Atlético Madrileño és la primera de les dues jornades unificades, és a dir, a la mateixa hora arrenquen tots els partits, els d'avui a les 9 de la nit, i per primer cop en tota la temporada el tècnic arlequinat Ferran Costa tindrà a tota la plantilla la seva a disposició, per tant, sense baixes de cara a aquest Sabadell Antequera de la jornada 37.
2: I el Nàstic i l'Europa s'enfrontaran al nou estadi de Tarragona, molta necessitat de sumar. Els tarragonins per sortir del descens i els barcelonins per mantenir la plaça de play-off descens. La prèvia d'aquest partit ens el porta des de Tarragona, Ràdio Jordi Blanc.
3: El Nàstic davant d'un dels partits més importants de la seva història. Els granes es juguen aquest vespre a poder arribar a la darrera jornada de Lliga amb opcions a permanència o condemnar-se avui mateix al descens. Cas de derrota davant l'Europa i si el Tarazona puntua en el seu partit. El Nàstic es juga de la vida perquè tots els comptes que es vulguin fer han de passar per guanyar a l'equip barceloní. Qualsevol altre resultat pot tenir causes greus. Una derrota, com dèiem abans, si el Tarazona puntua els deixaria ja a segona federació, un empat els deixaria l'equip amb l'obligació d'anar a guanyar el darrer partit i esperar que la resta de resultats afavoreixin. Només una victòria podria obrir una mica més aquest futur incert del Nàstic. Els granes volen evitar el descens que van patir la temporada 89-90 a la tercera divisió, del que ja en fa 36 anys. Per això segurament han de sumar els 6 punts que queden en aquestes dues darreres jornades de Lliga. L'entrenador del Nàstic, Pablo Alfaro, diu que l'equip ara mateix només té un objectiu, que sumar aquesta nit els 3 punts davant l'Europa.
10: Que depende de nosotros el sábado a las 9 y llegar lo mejor posible e intentar lógicamente que pues que nuestras virtudes futbolísticas pues por lo menos tengan premio y tengan premio, y el premio ahora mismo son puntos, más allá de las sensaciones, más allá del tipo de partido, más allá que es importante, pero que ahora no nos va a, el objetivo lo vas a conseguir sumando puntos. Es nuestra única obsesión.
3: El partit es juga a partir de les 9 del vespre amb horari unificat en un nou estadi Costa Daurada que espera presentar una molt bona entrada també aficionats de l'Europa, ja que el Nàstic ha posat a disposició de l'equip barceloní un total de 600 entrades.
1: I parlem ara de bàsquet. A l'ACB, el Baxi Manresa rep a les 9 del vespre al Casa de Mont Saragossa, el Nou Congost. Des de Ràdio Sallent ens porta la prèvia Jordi Givert.
11: El Baxi Manresa encara al tram final de la Lliga Endesa amb l'objectiu de quedar el més ben classificat possible per poder obtenir plaça a una competició europea la temporada que ve. L'entrenador manresat, Diego Campo, però, continua defensant que cal anar partit a partit per poder escalar posicions a la taula. A més, es mostrava satisfet amb la recuperació de Brooks i Olindi, que surten de la infermeria.
12: Exactament, partit a partit, entrenar bé, preparar-nos bé, jugar bé, defensar bé i poc més. El més important és que Luis està molt millor i l'Ilai també, i comptarem com amb tots. Així que si tot és normal, demà tindrem que elegir.
13: Triar, sí, sí.
12: Triar, triar entre 14 jugadors, el qual per una vegada està bé.
11: El Manresa és 11è a la classificació amb 13 victòries i el Saragossa és 16è amb 9 victòries, les mateixes que té Morabanc Andorra, que ja es troba en posició de descens. Un duel on un equip mirarà cap a Europa i l'altre intentarà escapar de l'infern.
2: La resta de la jornada de l'ACB. I pel que fa als equips catalans, aquesta tarda a les 6, Breogán, Bàsquet, Girona. I demà a les 12, Lleida, Gran Canària, a 1:15. Reial Madrid, Joventut, i a les 8 del vespre, Tenerife, Barça.
1: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Jurado. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que les negociacions amb Esquerra Republicana perquè avali els pressupostos avancen positivament. Per Paneque, en les darreres setmanes s'ha avançat molt en aquest àmbit i precisament ha destacat que un dels desllorigadors que podria desencallar les negociacions és un projecte que lideraria el seu departament, la línia orbital ferroviària, una línia de tren que trencaria l'actual centralitat de Rodalies. I seguim en aquesta matèria pressupostària, ja que el sindicat de mestres, USTEC, reclama precisament a Esquerra Republicana i als comuns que incloguin a l'acord de pressupostos les reivindicacions dels docents. Per tant, passen ara la pilota a la teulada dels grups fora del govern i asseguren des del sindicat que no s'entendria que els comptes tiressin endavant sense atendre els compromisos amb l'educació pública. Paral·lelament, Junts vol posar pau entre el govern i els mestres amb un gran pacte de país per l'educació. El secretari general Jordi Turull ha dit que primer cal refer els ponts de confiança entre els dos, després de la infiltració dels Mossos en assemblees de docents. I anem a parlar de cultura, ja que la Colla Vella dels Xiquets de Valls afronta la Diada de Sant Isidre d'aquest dissabte amb l'objectiu de consolidar el seu bon inici de temporada. L'actuació està prevista a partir de les 6 als Arcs de Can Magraner. I ens donen tots els detalls des de Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
2: Després de descarregar el 4 de 9 amb folre a Lleida, la setmana passada els rosats volen repetir aquesta construcció i intentar-hi el primer 3 de 9 amb folre. Si ho aconsegueixen, els arts de Can Magraner assolirien la categoria de 9 pisos. A més, la colla dirigida per Manel Urbano també preveu completar un castell de la gamma alta de 8 i el pilar de 6 per tancar l'actuació. A la mateixa diada hi participaran els castellers de Lleida, els Xiquets de Reus i els Xiquets de Tarragona.
1: I repassar que aquest cap de setmana és el dia i la nit dels museus, on aquests equipaments obren les portes fins a la mitjanit. Aquesta iniciativa és europea i serveix per fomentar les visites ciutadanes als museus de les ciutats. I anem en matèria de mobilitat, ja que hi ha una convocatòria extraordinària d'exàmens pràctics per conduir que la DGT ha impulsat a la demarcació de Lleida. Es desenvolupa en el marc d'un pla de xoc per reduir la llista d'espera d'alumnes d'aquesta demarcació. La convocatòria destaca pel volum d'aspirants, un total de 315, més de la participació de 16 examinadors. I seguim encara en matèria de mobilitat, ja que Manlleu activa el règim sancionador de la zona de baixes emissions pel nucli urbà, una mesura que està vigent des del 15 de novembre, però que només estava en la fase informativa i de proves, i ara començarà a estar en fase ja de multes. I parlem d'esports, ja que el Barça juga avui la final de la Copa de la Reina de Futbol. Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària, en un partit que començarà a les 7 de la tarda. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Sendes. Un espai de tan sols 25 minuts de durada, temps en el que hi comprimim tres continguts relacionats amb llocs interessants de visita, amb rutes senderistes i amb viatges arreu del món. Avui en tenim tres més de llocs per explicar. Com que no volem perdre gens de temps, ens hi posem. Sumari i comencem. I comencem fent el salt. Bé, no seria ben bé això. Visitarem un salt. Un dels més imponents de Catalunya, ubicat a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa, és el Salt del Sallent, més de 100 metres de caiguda gairebé lliure que podem veure des de baix i des de dalt, tot fent una caminada que també ens aproparà a paratges propers de gran bellesa. Ho explica en Ferran Puig, de la web En Ruta Girona. Hi ha muntanyes que no destaquen per la seva alçada, sinó per on són ubicades. És el cas de la que ens narrarà el Xavi Tió. Al nord d'Artesa de Segre hi ha una muntanya piramidal, el Montmagastre. No és massa alta, però ressalta enmig de zones més aviat planes. Ens hi porta des del poble de Montargull. I la Maria Pilar Cabrerizo ens continua explicant llocs interessants a Bèlgica. Avui, la ciutat de Dinan, la ciutat del Saxo, un indret molt i molt pintoresc, els Quaderns del Viatger. I així començarem el programa d'avui. Què? Us animeu? Voleu venir amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Caiguda d'un curs d'aigua producte d'un desnivell sobtat del terreny sobre el qual llisca. Així podríem definir què és una cascada. I si ens referim a un salt d'aigua, encara filaríem una mica més prim. Són les cascades que, en precipitar-se sobre un desnivell molt pronunciat, amb un angle superior als 90 graus, no llisquen sobre la terra, sinó que l'aigua queda penjada en l'aire mentre la llei de la gravetat s'encarrega de la resta. Fruit d'una orografia complexa, Catalunya és un país on sovintegen els salts d'aigua. N'hi ha alguns de molt imponents, com el que abordem en el dia d'avui. Recordeu que fa unes setmanes vam parlar del Santuari de la Salut? Doncs no marxem gaire lluny d'allà. Una mica més al nord, ja dins la Garrotxa, a la Vall d'en Bas, ens espera el Salt del Sallent. El Salt del Sallent és, com el nom indica, un salt d'aigua que es desploma més de 100 metres per la cinglera de les Escales, situada a poc més de 2 quilòmetres a l'oest del nucli antic de Sant Privat d'en Bas. En farem ruta al seu voltant per tal de contemplar-lo. En Ferran Puig, responsable del blog En Ruta Girona, proposa una ruta al seu voltant, però abans que res, el presenta.
1: És un dels salts més imponents que tenim a Catalunya. Dels que fan més de 15 metres, potser estaríem parlant del 12è, probablement estem parlant entre total 135 metres d'alçada. Hi ha un primer baixant que són 105 metres, després es troba un rocallam i baixa 30 metres més, és a dir, és un salt d'aigua amb dos trams, per dir-ho així. I per tant, sí, home, és un salt que és molt imponent.
0: El Salt del Sallent recull les aigües que s'escolen d'un petit amfiteatre de muntanyes que conformen la Serra de la Freixeneda, el Puig Cubell i el Puig de Miralles. És una conca molt petita, però l'elevada pluviometria de primavera i tardor fa que sigui suficient perquè en aquestes èpoques de l'any la Riera de Sallent porti aigua i aquesta es precipiti cinglera avall, regalant-nos a la vista un gran espectacle natural. Sobretot de març a juny i de setembre a novembre. De fet, la toponímia, com explica en Ferran, ja ens ho diu pràcticament tot.
1: Sallent és un mot que, de fet, és molt utilitzat en la toponímia dels espais de Catalunya. Ve del llatí saltus, o salientem, que voldria dir com un sortint, un lloc que salta, que ja té vinculació al mateix nom, no és només un sortint, com podria ser un sortint a les roques, sinó que ja té una certa implicació de salt d'aigua, de cascada, de manantial. Un lloc on surti aigua també es podria dir Sallent, no ha de ser precisament una cascada, podria ser un manantial. Ve d'aquí, i per tant també és interessant saber aquest origen del Salt del Sallent, que de fet és una d'aquelles toponímies tan utilitzades, té a veure amb tot aquest entorn.
0: I abans de presentar-vos la proposta de ruta per veure'l, dos matisos. Un, no confonguem aquest Salt del Sallent de la Vall d'en Bas amb el que té el mateix nom i que es troba a Rupit, no massa lluny d'allà. De fet, Sallent, com explica en Ferran, és un topònim força habitual i estès. Botó de mostra és que el salt d'aigua més alt de Catalunya també porta aquest nom.
1: Igual que, de fet, també podríem dir el salt d'aigua més alt de Catalunya es diu la Sallent. 220 metres, aquí estàvem parlant de 135, doncs 220 metres la Sallent a Caldes d'Avui i a l'Alta Ribagorça, no? Doncs són, per exemple, algunes dates per veure que Sallent és una toponímia molt utilitzada a Catalunya i que té a veure això amb salts, amb sortints, amb salts d'aigua.
0: I ara sí, en Ferran presenta una ruta a peu pel Salt del Sallent. Com veu?

0: Veureu, pot ser circular o bé la podem fer lineal, anant i tornant pel mateix lloc. El punt de partida i d'arribada és l'àrea recreativa dels Pins, també coneguda com el Pla d'en Xurri, a poc més d'un quilòmetre del petit i bonic nucli antic de Sant Privat d'en Bas.
1: És un espai que està molt freqüentat i, per tant, aquests espais que depèn de l'època cal informar-se perquè et demanen cita prèvia. Fins i tot hi ha alguna taxa de pagament, per tant és interessant veure-ho. Però és un espai, aquesta àrea de pícnic que estem encara a la part més baixa del salt, per dir-ho així, és un espai molt interessant perquè és molt agradable, molt ombrívol, amb taules de pícnic, on, si anem amb mainada i podem preveure que potser la pujada al salt del Sallent doncs pot ser una mica intensa per aquesta mainada, doncs ens podem quedar a la part baixa i anar a veure el salt des de la part de baix. Per tant, un camí molt més accessible. Amb l'avantatge que l'Ajuntament de la Vall d'en Bas crec que ha fet molt bona feina i són camins que estan marcats, és a dir, hi podem anar, poden ser més o menys tècnics, però tot està molt ben indicat.
0: Però ja sabeu que en aquest programa ens va la marxa i, per tant, nosaltres hem decidit pujar fins al capdamunt del salt. I per fer-ho abordarem el salt per l'Obaga. El primer que ens hi destaca el Ferran és una fageda espectacular.
1: Pots pujar per la banda del vessant orientació nord, per tant, el vessant més humit, més ombrívol, i allà ens trobem amb una fageda, que és la fageda de les Olletes, que és una de les fagedes, jo crec que més ben estructurada i més ben conservada, potser perquè es coneix poc, i crec que és molt, molt interessant. És ben bé del nivell que podríem parlar de la fageda de Santa Fe al Montseny, doncs és una fageda així, i la gent la coneix menys.
0: Estem anant pel camí dels Matxos, o el camí de Matxos. Un cop dalt, amb molt de compte de no relliscar, passarem ben a prop de l'abisme creuant la riera de Sallent pocs segons abans de la gran caiguda. I la baixada la farem pel camí d'Escales.
1: Recomanaria pujar pel que en diem el camí de Matxos, que és aquest espai més ombrívol, que es diu camí de Matxos perquè és el camí on passaven els traginers, on passaven els matxos, els ases, els bous. És el camí dels Matxos, vas pujant d'una manera més o menys sinuosa, no dic que no hi hagi pendent, però és més o menys sinuosa i potser més de bon fer per aquella gent que pugui anar-hi mainada, i ara hi vas fins a dalt de tot, amb un mirador que ja veus el salt a certa distància, fins a arribar al mateix salt. Un cop ets al salt, pots travessar el rierol i una opció seria baixar per l'altre costat, per la banda més soleica, orientació sud, un espai més sec, on es veuen les pedres a la vista, que en diem les Escales.
0: Aquesta proposta del Ferran Puig, que apareix al web En Ruta Girona, ens portarà entre 3 i 4 hores de ruta i uns aproximadament 7 quilòmetres de recorregut, salvant un desnivell positiu de més de 400 metres. Però si se'ns queda curta, sempre la podem ampliar. I és que l'entorn del Salt del Sallent forma part de l'espai d'interès natural de les serres de Milany, Santa Magdalena i Puigsacalm Bellmunt, un paratge de gran bellesa. Així, si tenim ganes de marxa, sempre ens podem enfilar a la bonica ermita de Santa Magdalena del Mont, enfilada a 1.312 metres d'altitud. Una edificació documentada ja l'any 998, molt modificada, això sí, al segle XVIII, però que conserva absis i volta semicircular, i que sobretot es troba en un entorn de gran bellesa.
1: Santa Magdalena, que també està a la vegada molt a prop del que seria el Puigsacalm, una d'aquelles muntanyes també emblemàtiques de la zona, que des de la vall doncs, bé, també ens la presenta d'una manera imponent. Són excursions que queden a prop. I a més, depèn de l'època que hi aneu, per exemple, és interessant perquè a l'època d'hivern, al voltant de Nadal, és el lloc on des de la Vall d'en Bas es penja una gran estrella. Llavors també és una excursió típica també de fer aquella època, d'anar-hi quan comencen amb un lot a sobre, però anar-hi a veure l'engegada de l'estrella de Nadal, doncs bé, és una opció que també pot ser interessant al Pla de Santa Magdalena. I és una excursió un xic més llarga, llavors hem de calcular temps, hem d'anar amb un cert ritme, però no et queda lluny. Un cop ets a Santa Magdalena, potser cal molt temps a prop.
0: Doncs ja ho heu sentit, si ens continuem animant a fer una ruta de tot un dia sencer, encara podem ampliar-la més cap al sud, pujant a l'emblemàtic Puigsacalm. Però si des del Salt hem decidit retornar cap a l'àrea recreativa, la resta del dia la podem completar fent moltes altres visites per la zona.
1: Aquest entorn que tenim fantàstic de la Vall d'en Bas, amb diferents poblets, tipus els Hostalets de Bas, o la proximitat amb Olot, que Olot com a centre comercial, capital de la comarca, amb també museus, museus fins i tot de medi natural, com pot ser el nou espai cràter, ambientat amb els volcans, i parlant de volcans, estàs relativament a prop de Santa Pau, que seria el cor del parc natural de la zona volcànica, per tant també són espais que es poden tenir en compte per visitar.
0: En Ferran Puig ens parla també d'En Ruta Girona, un projecte nascut l'any 2007 com a empresa organitzadora d'esdeveniments, entre els quals hi figuraven els guiatges al voltant de les comarques de la Garrotxa, el Ripollès i també l'Alt Empordà. La pandèmia va provocar la fi de l'activitat, però En Ruta Girona continua operativa d'una altra manera, com a un petit portal de recursos turístics sense ànim de lucre.
1: La web continua activa, primer perquè tenim una sèrie de clients que acostumen a ser repetidors i continuen contactant, i perquè ja tenia un cert trànsit, i per aquell tarannà que tinc jo d'aquesta vocació de servei, per dir-ho així, d'aquesta vinculació amb el territori, tot i que no hi ha ànim de lucre, és a dir, no hi ha cap negoci al darrere de l'En Ruta Girona en aquest moment, continuo assessorant, continuo responent les preguntes que puc rebre per correu, trucades telefòniques. Jo el que acostumo a fer, com que jo no tinc activitat, és si algú vol fer un guiatge, els hi passo contactes d'aquelles activitats que sí que estan formalitzades, algú que els hi pugui fer un guiatge, o en recomanació de allotjaments, o en recomanació d'activitats.
0: Guiatges que potser us podran fer antics integrants d'En Ruta Girona, en Jordi, en Sergi o la Laura, per exemple. La referència o font d'inspiració per conèixer aquestes contrades, per fer una mirada al territori de manera respectuosa i sostenible, és a un sol clic: www.enrutagirona.cat.
2: Sendes.
0: Anem amb la proposta de senderisme, que avui té un nom, podríem dir que bastant rimbombant. Eh que sí, Xavi Tió? Què tal? Bona tarda.
3: Maria, adéu, us guard, com anem?
0: Bé, prou bé. Montmagastre des de Montargull. Sona rimbombant.
3: Un embarbussament.
0: No. Sí, eh? I és que avui anem amb un... allò que ens agrada tant i que li agrada tant al Xavi, de fer subcomarques que tendeixen a la subcomarca veïna i que s'hi assembla i tal. Avui anem cap al Segre Mig.
3: Sí.
0: O també, em sembla que se'l coneix com els Aspres de Balaguer. Tot això a la Noguera. Anem cap a aquella comarca, oi, Xavi?
3: Continuarem parlant de darrere països,
0: com aquests
3: interiors, aquestes zones que ens són desconegudes i que tant ens agraden.
0: Uh-huh.
3: Avui anirem cap a la Noguera per anar a visitar una muntanya força característica que ens haurà cridat l'atenció un munt de vegades de passada cap al Coll de Comiols, camí dels Pirineus. És una muntanya en forma totalment cònica, ben bé piramidal, i tot i ser d'una alçada modesta, destaca sobre la resta de la plana que l'envolta. Estem parlant del Montmagastre, un cim de 760 metres d'alçada i només 150 metres per damunt de la base on hi ha el poble del mateix nom, tot pertanyent al municipi d'Artesa de Segre. La proposta que us faig és una circular en sentit horari que, sortint des del poble veí de Montargull, anirà a creuar el barranc de les Pletes. Més enllà veurem un menhir, ens enfilarem fins a l'església de Sant Miquel de Montmagastre, poc abans d'arribar al cim on hi ha restes d'un castell. De baixada passarem pel poble vell, arribarem a la base de la muntanya, a l'actual poble de Montmagastre, després anirem a veure un dolmen i encara, abans de retornar a Montargull, passarem per l'ermita romànica de la Mare de Déu de la Vedrenya.
0: Com veiem, Montmagastre sona bé i la ruta segur que encara està millor. Comencem a descriure-la, Xavi.
3: Doncs hem d'anar a Montargull. És un poblet aturonat, al quilòmetre 10,5 de la carretera que va d'Artesa de Segre al Coll de Comiols. Comencem a caminar des de la part baixa del poble i ens sortim per llevant, pel costat del cementiri, de pla, pel camí de l'era, que ens porta entre granges i camps de sembrats alternats amb claps d'alzina fins a traspassar el barranc de les Pletes. El camí s'enfila per un tram de bosc que ens du a la carretera de Montmagastre, l'agafem a l'esquerra i 600 metres més endavant trobem al marge dret de la carretera un menhir plantat al talús d'un camp, un menhir rectangular d'uns 3 metres d'alt i 40-60 centímetres d'ample i uns 20 centímetres de gruix, molt ben conservat. 300 metres enllà deixem la carretera per l'esquerra i comencem a enfilar la falda del cim del Montmagastre. Deixem també de seguida la pista encimentada i anem a pujar pel dret per un senderó que traspassa antics marges de conreu abandonats entre oliveres i ametllers joves. Després ja acabem de superar els últims pendents forts fins a assolir les runes de l'església de Sant Miquel. És una antiga canònica de començament del segle XI amb un castell termenat. És un edifici imponent encara, allargassat, molt malmès, això sí, que només conserva part del sostre, amb restes del campanar de torre, i amb la capçalera de la nau principal d'origen romànic, amb un majestuós absis ben conservat i força alt per la part exterior. Acabem de pujar els darrers metres fins al cim, on trobem les poques restes que queden del castell, documentat per primera vegada a principi del segle X. Trobem només fonaments de murs d'un castell fronterer que va ser força important a la Reconquesta i en la constitució del comtat d'Urgell, amb una torre circular i un recinte tot, però força malmès per les trinxeres que s'hi van fer a la Guerra Civil del 1936-39. Hi ha també un vèrtex geodèsic dels antics i és a la llista dels 100 cims de la fe que n'hem parlat alguna vegada. Tenim, això sí, una vista amplíssima de tot l'entorn, 360 graus, que ens permeten contemplar el Montsec de Rúbies, a Ponent, la Serra de Sant Mamet, el Mont Roig i la Serra Carbonera, a banda i banda del poble de Camarasa. Veiem tota la plana de la Noguera cap al sud i cap al nord la Serra de Sant Marc, el primer que veiem, al costat de Peramola. Veiem també més enllà la Serra d'Ouvens, al darrere, sobre Oliana. Una miqueta més enllà, a l'altre cantó del Segre, veiem la Vall d'An i la Serra de Turp, a la zona ja de Cambrils, i també cap a més endarrere el Port del Comte, el Puig Sobirà, la Roca de Canal de Vent. Tots cims poc o molt coneguts, i és una vista magnífica que ens regala una bona estona de contemplació en solitari. Un cop vista tots aquests cims, baixem del cim fins a l'església i d'allà agafem un sender que ens porta a creuar el poble vell, tot enrunat, amb els carrers empedrats, el cementiri, els camins de ferradura que hi conduïen, els bancals abandonats i tot de trinxeres de la Guerra Civil i diversos búnkers i refugis. Del poble vell acabem de baixar fins al nucli actual de Montmagastre, ja a la plana, i d'aquí, per la carretera d'accés al poble, en uns 500 metres, arribem a la senyalització per l'esquerra cap al dolmen de Montmagastre. És un centenar de metres separat de la carretera, en un bosquet d'alzines, i trobem ben definida la cambra sepulcral, d'uns 3 metres per 1,5, amb les lloses laterals plantades encara dretes i la llosa cobertora ajaguda al costat, sense restes, això sí, del túmul que el cobria. Tot de fites després ens van manant per un bosquet i per tot d'afloraments de roca dels voltants d'aquest dolmen cap a Can Teixidoret. Més enllà passem pel Serrat del Samsó, un bonic bosc de pins i alzines que al seu extrem oest ens baixa cap a la petita església romànica de la Mare de Déu de la Vedrenya, restaurada amb un campanar d'espadanya de dos ulls, amb una campana feta amb un obús, suposo de la Guerra Civil, i d'aquí reprenem la carretera de Montmagastre que ens du a passar per davant de Cal Gironet. Poc més enllà deixem l'asfalt i per una pista entre sembrats i granges, suaument de pujada, anem a entrar de nou a Montargull, on podem aprofitar per fer una vista al nucli aturonat.
0: Doncs després d'aquesta interessantíssima ruta descrita pel Xavi Tió, anem amb la fitxa tècnica. Distància recorreguda?
3: 14 quilòmetres i mig.
0: Desnivell?
3: 420 metres de desnivell positiu acumulat.
0: Temps?
3: Jo hi posaria per anar tranquil unes 6 horetes per poder-nos entretenir amb totes les visites i també, sobretot, les vistes impressionants des del cim.
0: Grau de dificultat de l'1 al 5?
3: No ens n'aniríem més enllà d'un 1,5 sobre 5, més que res per la mica de pujada forta fins al cim.
0: I acabem amb les referències. Wikiloc.
3: Doncs a Wikiloc trobareu aquesta proposta amb el nom Montargull, Castell i Església de Sant Miquel, Montmagastre, Santuari de la Vedrenya. És del mateix usuari de la darrera proposta de la setmana passada, un usuari que es diu Arill.
0: Fé temps que no anàvem a la Noguera. Avui hi hem tornat amb moltes ganes, com sempre, de descobrir aquests rerepaïsos. Gràcies, Xavi, fins la propera.
3: A reveure.
2: Sendes.
4: Hola, sóc la Maria Pilar Cabrerizo, autora del blog Viatges 2.0, i avui us continuaré explicant la meva experiència per Bèlgica.
0: Si aneu a Bèlgica, no heu de deixar passar l'ocasió de conèixer una petita ciutat de Valònia, a la província de Namur. Es diu Dinant. Una vila que és famosa perquè allà hi va néixer Adolf Sax, l'inventor del saxofon, i hi ha un passeig on queda ben palès. També destaca per una estampa preciosa, el riu Mosa a primer terme, rere seu una filera de cases de colors i enmig l'esvelta catedral gòtica de Nostra Senyora, un edifici imponent de més de 22 metres on emergeix un campanar en forma de bul. Darrere seu, amenaçant, una immensa roca calissa sobre la que hi ha la ciutadella. A dinant s'hi poden fer un munt de coses, tot i la seva petitesa. Ara les presenta la Maria Pilar, als Quaderns del Viatger.
4: Ara us parlaré de la ciutat belga de Dinant. Dinant és una ciutat que ens va encantar. Vam estar fent la ruta de la cervesa perquè per aquells voltants doncs, hi ha moltes abadies que fabriquen els monjos la seva cervesa, que està, bueno, us podeu imaginar que està molt bona. I Dinant té una peculiaritat que és la ciutat del saxo. O sigui, arribeu allà i us trobeu que tot està ple de saxos. I dieu, què passa aquí, no? Bueno, doncs és que allà va néixer el senyor Adolf Sax, que és l'inventor del saxofó. Val? I la ciutat li rendeix homenatge doncs, tenint saxos a tots llocs. Hi ha una avinguda en què hi ha saxos dels diferents països, és a dir, cada país doncs, l'ha decorat a la seva manera, amb els seus elements més característics. Si és un pont, és una avinguda, i allà doncs, hi ha els saxos dels diferents llocs, dels diferents països. La Col·legiata de Notre Dame realment és un edifici imponent que es veu des de tots llocs i que val la pena visitar i que a més podeu fer també un petit creueret per al riu Mosa des d'on tindreu tota la vista de la Col·legiata i del que és tot el poble en general. La catedral està integrada, o sigui, està dins de totes les muntanyes al darrere com un element més de la muntanya i després les cases de colors al davant, que és això que us dic, que si feu el viatge amb vaixell o no feu un petit creueret, doncs tindreu tota la visió i tindreu la foto. I a la ciutadella doncs, hi podeu pujar amb telefèric, o els més valents poden pujar a peu perquè són 408 esglaons de no res, de pujada i baixada, i realment des d'allà teniu una vista molt impressionant de la ciutat també. Està bastant bé i a més és visitable per dintre, pots veure doncs, tots els elements de la ciutadella, fins i tot les masmorres, està bé, bastant conservada. Hi ha els típics creuerets que trobareu que us vendran allà doncs, per fer doncs, un passeget fa un passeget d'anada i tornada pel riu per poder veure la ciutat. No se'n va gaire més lluny. Sí, ens va impactar molt perquè, clar, això sí que no ens ho esperàvem, que trobar-nos amb aquest memorial. I és un memorial a les víctimes que del 23 d'agost de 1914, durant la Primera Guerra Mundial, que van morir 674 persones d'aquesta ciutat. I llavors han fet doncs, com una mena de monument on han gravat tots els noms i les edats del moment en què van néixer aquestes 674 persones i explica doncs, molt en detall com va ser i realment com van morir famílies senceres. És com una mena de casa que a dintre doncs, hi ha totes les inscripcions. Això està bastant cèntric, està al costat del riu. Entre cometes. Us recomano les famoses cucs, que són unes galetes, que són molt xules perquè tenen diferents formes i jo crec que està bé comprar-ne una, però sí que em veig obligada a dir-vos que no la mossegueu perquè haureu d'anar al dentista corrent, perquè és la cosa més dura que hi ha. Vull dir que si les voleu menjar, les heu d'anar tallant i anar desfent a la boca. I si no, com a record, estan molt bé. La gràcia és que reprodueixen coses, no que reprodueixen figures. I a veure, es poden menjar, jo me les he menjat, però no se us acudeixi mossegar-les. Molt a prop d'allà està l'abadia de Lef i bueno, la cervesa Lef és ben coneguda, la seva fàbrica es pot visitar. I una que és molt menys coneguda però que també us recomanaria és la Brasserie de Boc, que ens van fer una visita molt xula i després també pues, proves les seves cerveses. És una brasserie més petita però que també val la pena si esteu per allà a visitar-la. És zona de cerveses i les cerveses de Badia doncs són les millors. Tot i que m'agradaria diferenciar les de Badia de les trapenques, més que res per als que no sapigueu la diferència, perquè, per exemple, la Lef és una cervesa de Badia, però en la seva fabricació intervenen també persones que no són monjos, pròpiament dits. En canvi, les trapenques, que també en van veure algunes, són aquelles que només poden ser tocades, fabricades per als monjos, que no pot intervenir ningú de fora. No és el cas de la Lef. Si a vegades heu vist cerveses trapenques, doncs són perquè són d'abadia, però a més només fabricades per gent de l'església.
0: Doncs punt i final. Gràcies per arribar fins aquí i per gaudir del camí al nostre costat. Som un programa que fem amb molta estima l'Andreu Ortega des de les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres a l'edició i presentació, en Jaume Monés. Recordeu que podeu tornar a escoltar aquest programa i els anteriors al web martorelldigital.cat/ràdio, a l'apartat del nostre programa, Sendes. Salut i que tingueu, com sempre, una molt bona ruta.
2: Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que les negociacions amb Esquerra Republicana perquè avali els pressupostos avancen positivament. L'escoltem.
2: Tenim un sistema de rodalies, ho dic moltes vegades, que no està al nivell d'excel·lència que volem pels nostres conciutadans, per tant aquest treball ha de continuar, però no és menys cert que hem d'oferir aquests horitzons també de la Catalunya ferroviària, 2030 amb el pla de rodalies, 2040 i 2050 amb l'estratègia ferroviària. I la línia orbital ferroviària forma part d'aquest paquet d'infraestructures que ens assegura aquest equilibri territorial i aquesta connectivitat del territori cap a l'àrea metropolitana i també de connectivitat entre aquests municipis.
1: Paneque precisament confia en aquesta línia orbital perquè sigui un dels desllorigadors que podria desencallar les negociacions dels pressupostos. I seguim en aquesta matèria, ja que la CUP es retreta a Esquerra Republicana i a Comuns que donin suport als pressupostos de la Generalitat enmig de les vagues entre metges i professors. Precisament des del Sindicat de Mestres d'USTEC també han reclamat als dos partits que incloguin a l'acord de pressupostos les reivindicacions dels docents. Asseguren des del sindicat que no s'entendria que els comptes tiressin endavant sense atendre els compromisos amb l'educació pública. I paral·lelament, des de Junts volen posar pau entre el govern i els mestres amb un gran pacte de país per a l'educació. El secretari general Jordi Turull diu que el que primer cal fer és refer els ponts de confiança entre govern i mestres després de la infiltració dels Mossos en assemblees de docents. I repassant successos, aquesta matinada la conductora d'un turisme ha mort en un accident de trànsit a la C-17 a l'altura de Vic. És la víctima mortal número 41 aquest any a les carreteres catalanes. I també una dona de 65 anys i nacionalitat nord-americana ha mort després de caure a l'aigua de matinada al port esportiu de la Ràpita, al Montsià. La víctima ha estat rescatada per un acompanyant, però ha perdut la vida a l'Hospital d'Amposta. I seguim encara en plana de successos, ja que tres policies del Canadà han estat detinguts per agredir sexualment i pagar una prostituta en un taxi a Barcelona. Dos dels implicats han estat arrestats pels Mossos d'Esquadra, mentre que el tercer ha estat detingut per la Guàrdia Civil, després de fugir a Palma de Mallorca. I en un últim punt de successos, la venda de l'edició limitada d'un rellotge esbaig ha obligat aquest dissabte a desplegar el zarro dels Mossos d'Esquadra a Barcelona per desallotjar les persones sense incidents i evitar problemes d'ordre públic. La cua ha anat creixent de manera exponencial davant de la botiga i aquest matí, davant l'aglomeració de gent, la botiga ha decidit no obrir les portes. I parlem en esports, ja que el Barça juga avui la final de la Copa de la Reina de Futbol. Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. En cas de victòria seria la tercera copa consecutiva que guanyen i la dotzena de la història. La final començarà a les 7 de la tarda. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
1: L'Ajuntament de Ripoll i l'Escola d'Educació Especial Ramon Sorinyac van presentar aquest dimecres la iniciativa d'incorporar pictogrames als edificis municipals amb l'objectiu de facilitar la comprensió i l'accessibilitat dels espais públics a tota la ciutadania. Podem sentir una de les educadores del Ramon Sorinyac, Marta Parcerisses.
2: Nosaltres vam rebre l'encàrrec des de l'Ajuntament de posar pictogrames en els llocs públics, els espais municipals, que veiéssim que el necessitàvem i que no hi era. Llavors, doncs, els divendres al matí sortíem amb els nanos, aprofitàvem per visitar l'entorn i aprofitàvem, doncs, per mirar tots els espais públics d'allà on faltava el picto. Vam fer un llistat tots els divendres, vam anar redactant i quan ho vam tenir tot preparat, ho vam passar net, vam fer molta feina i els hi vam portar un dia, doncs, que ens van rebre la Núria i la Vallesa, la Sílvia. Jo crec que és un projecte molt xulo, que els nanos l'han disfrutat molt, s'hi han implicat molt i que això, com deia, no, que està molt per treballar l'entorn del poble i per un projecte que serà molt seu.
1: Aquest projecte dona continuïtat a una iniciativa prèvia impulsada pel Centre Ramon Sorinyac, que ja va treballar en la implantació de pictogrames als establiments comercials de la vila. Aquella experiència va ser reconeguda per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies amb un premi a les bones pràctiques d'accessibilitat universal en entitats locals. Ara aquesta tasca s'estén als equipaments municipals amb la voluntat de continuar avançant cap a una vila més inclusiva i accessible. Els pictogrames permetran identificar de manera més clara els diferents espais i serveis municipals, especialment per a persones amb dificultats de comunicació, infants o gent gran. L'alcaldessa Sílvia Orriols també es felicitava per la iniciativa.
3: Per aquest projecte que ens han presentat i que fa molt més identificables tots els equipaments públics del municipi, realment convenia, no, amb aquesta visió inclusiva i d'accessibilitat per al conjunt de ciutadans i estem, això, molt agraïts i molt contents del que ens han vingut a presentar.
1: La col·locació dels pictogrames es durà a terme durant els propers dies amb la participació dels alumnes del Centre Ramon Sorinyac i de la Brigada Municipal, fomentant així un treball col·laboratiu entre els diferents agents del municipi.

0: ¿Tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien, Peyu, Peyu.
1: Peyu! Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el darrer disc de The Klezmatics, la històrica banda klezmer de Nova York acompanyada d'un cor gospel. Descobrim la veu de la cantant sudanesa Sulaf, parlem dels concerts del proper festival grec i tenim un record per Dave Manson, cantant i guitarrista de Traffic. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Un dels principals objectius que es va marcar el Consell Comarcal del Ripollès aquest mandat era millorar la mobilitat quotidiana dels ciutadans tant a l'interior com a l'exterior de la comarca. En aquest sentit, la línia Camprodon-Barcelona i la de Ripoll-Girona, que van augmentar freqüències de pas a petició del Consell Comarcal, han guanyat un 35% i un 26% d'usuaris respectivament els darrers mesos. El vicepresident i coordinador de l'àrea de mobilitat, Sergi Albric, d'Esquerra Republicana, explicava que l'augment de freqüències motivava una pujada significativa d'usuaris.
2: La línia de Ripoll-Ripollès-Girona ha patit un increment del 50% respecte a l'any 2023 i s'han passat de les 23.000 validacions que es van registrar l'any 2023 a gairebé 58.000 a l'any 2025. I en el cas de la línia que coneix el Ripollès en Barcelona, s'ha ampliat un 35% de validacions i s'ha passat de 63.000 usuaris registrats al març del 2024 a gairebé 86.000 al març del 2025. Per tant, el que es pot concloure és que quan s'aposta pel transport públic, quan el transport públic és eficient, és eficaç, les freqüències hi són i la puntualitat és el màxim d'acurada, persones tendeixen a deixar de banda el transport privat i aposten pel transport públic.
1: El BRIC també reclamava que es mantingués la gratuïtat de la línia de tren R3 que torna a ser de pagament des de fa poc més d'una setmana.
2: La R3 és una línia que actualment està patint unes obres de millora, però tots sabem que històricament la R3, el seu pas pel Ripollès, ha estat carregada d'incidències i n'hi continuen havent encara ara, i precisament en aquesta línia, quan el govern de la Generalitat va fer públic el divendres passat que el dissabte, precisament, es deixaria d'estar en marxa la gratuïtat de les rodalies arreu del país, creiem que el Ripollès ens toca reivindicar que aquesta gratuïtat s'ha de mantenir en el cas del Ripollès i per extensió al seu tram de tota la R3.
1: Cal recordar que encara no circulen trens entre Ribes de Freser i la Tour de Querol a l'Alta Cerdanya i que la freqüència de pas entre Ribes i la Garriga és de 4 trens per sentit en comptes de 8 de l'inici del tall pel desdoblament. En el cas de Ripoll, la freqüència redueix a 14 per sentit en lloc de 17, amb l'afegit que el darrer tren arriba a les 8:10, quan abans ho feia a les 12:07 de la mitjanit.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. L'Institut d'Assistència Sanitària ha acomiadat un treballador de l'Hospital Santa Caterina de Salt, al Gironès, després d'una investigació per un presumpte cas d'assetjament sexual. Els fets es van tenir lloc el novembre del 2024, quan els responsables de la unitat d'aguts de psiquiatria van detectar una possible situació d'assetjament entre els professionals del servei i van activar el protocol de prevenció i gestió. Després de la investigació d'una empresa externa, es va concloure que hi havia conductes greus i es van acordar l'acomiadament d'un treballador. Les víctimes, una desena, segons el Diari de Girona, lamenten que les mesures són insuficients i que encara hi ha abusos. I parlem de pressupostos, ja que la consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que les negociacions amb Esquerra Republicana perquè avali els pressupostos avancen positivament. Paneque, sobretot, ha destacat que un dels desllorigadors que podria desencallar aquestes negociacions és un projecte que lideraria el seu departament, la línia orbital ferroviària, una línia de tren que trencaria l'actual centralitat de Rodalies. Precisament en aquest camp, la CUP ha retret a Esquerra i Comuns que donin suport a aquests pressupostos enmig de les vagues entre metges i professors. Precisament el sindicat de mestres USTEC també ha reclamat als dos partits que incloguin a l'acord de pressupostos les reivindicacions dels docents, assegurant que des del sindicat no entendrien que els comptes tiressin endavant sense atendre els compromisos amb l'educació pública. I paral·lelament, Junts ha volgut posar pau entre govern i mestres amb un gran pacte de país per a l'educació. El secretari general Jordi Turull diu que primer cal refer els ponts de confiança entre les dues parts després de la infiltració dels Mossos en assemblees de docents. I d'aquí a una hora, a Barcelona, a la plaça Catalunya, hi ha convocada una manifestació per coalició Prou Complicitat amb Israel per recordar la Nakba i denunciar el genocidi a Palestina. Hi ha successos, la conductora d'un turisme ha mort aquesta matinada de divendres en un accident de trànsit a la C-17 a l'altura de Vic. És la víctima mortal número 41 de les carreteres catalanes aquest any. I parlem de cultura, ja que la 59a edició del Festival de Sitges se celebrarà del 8 al 18 d'octubre i homenatjarà el director nord-americà Brian De Palma pels 50 anys de la pel·lícula Carrie. S'ha explicat en un acte en el marc del Marché du Film Festival de Cannes aquest mateix dissabte. I seguim, ja que aquest cap de setmana també és el dia i la nit dels museus. Aquests equipaments obren les portes fins a la mitjanit. És una iniciativa europea i serveix per fomentar les visites ciutadanes als museus de les ciutats. I d'aquí dues hores, qui juga en esports és el Barça a la final de la Copa de la Reina de Futbol. Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid, a les 7, com us dèiem, a Gran Canària. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Al ple d'octubre, l'Ajuntament de Ribes de Freser va acordar la cessió d'ús de l'edifici municipal de l'antic escorxador a la Generalitat perquè el transformi en el parc de bombers voluntaris de la vila, un projecte clau pel municipi que comptarà amb cotxeres, 4 dormitoris, un gimnàs, una sala de formació i una de control, una cuina, un menjador, un despatx del cap del parc i una zona d'epi, a banda d'una sortida directa a la Nacional 260. En total s'hi ha invertit 179.000 euros, dels quals l'Ajuntament n'ha posat 90.000 i la Diputació de Girona la resta. Gairebé 7 mesos després, al darrer plenari, s'havien de resoldre les al·legacions presentades a l'acord inicial per Tots Fem Ribes i votar l'aprovació definitiva, però el projecte es va encallar. Va haver-hi un empat a 4 en la votació. L'equip de govern de Junts per Ribes ho va fer a favor i l'oposició, formada per la CUP i Tots Fem Ribes Esquerra Republicana, en contra. No va prosperar perquè l'acord requeria majoria absoluta. Des de l'octubre, Junts té un regidor menys i espera recuperar-lo al pròxim ple, en què l'acord rebria llum verda. El copaire Ferriol Tugues deia que estaven disposats a votar-hi a favor perquè veien necessari l'equipament, però ja havien avisat prèviament que condicionaven el suport a arreglar el forat de la teulada de la nau que la brigada utilitza com a magatzem. Això és el que deia.
2: Amb el compromís, tot i la instància no en tenim prou perquè també vam aprovar al desembre que s'arreglaria l'ascensor i és l'única inversió que es va posar en aquell pressupost i encara no s'ha arreglat a maig. És a dir, les paraules per nosaltres en són, no diré buides, però necessitem fets, no paraules a l'hora de votar. Llavors, el que els demanaria és que, si us plau, aplacessin aquest punt pel següent ple, portin el pla d'inversions. Amb aquest pla d'inversions nosaltres hi votarem a favor.
1: En la mateixa línia s'expressava el regidor de Tots Fem Ribes, Joaquim Roquer.
3: I jo, amb l'Ajuntament i l'equip de govern que tenim, ja no faig actes de fe, ho sento. Si no ho veig escrit i firmat, no m'ho crec, així de clar. Llavors, per aquesta raó, jo votaré en contra. Voto a favor de les al·legacions, naturalment, i en contra de l'aprovació definitiva.
1: Abans, Mònica Sant Jaume s'havia mostrat molt contundent amb Tugues.
4: És un servei essencial, necessari, que el director dels serveis territorials va deixar molt clar que si Ribes no el volia, se n'anava a un altre lloc. Un parc de bombers, igual que un centre sanitari, igual que qualsevol altre equipament d'emergència, no es condiciona a arranjar qualsevol altre equipament, que és evident que també és necessari, eh? El parc de bombers no es negocia. No es negocia per un pla d'inversions que és evident que vindrà i que ha de venir.
1: Sant Jaume assegurava que la brigada guanyaria nou espai i que arreglarien la teulada.
0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Josep Bassols en la categoria individual i el jovent actiu Sant Joaní en la col·lectiva seran els premiats de la novena edició dels Guardons Emma d'aquest 2026, organitzats per la secció local d'Esquerra Republicana de Catalunya a Sant Joan de les Abadeses. El portaveu i regidor del consistori, Sergi Albric, recorda que aquests guardons premien a les persones que han tingut una trajectòria vital en què han treballat per construir i fer bategar la vila santjoanina, sigui des del punt de vista social, cultural, de defensa de la catalanitat o de la llengua, en definitiva fent poble. Durant dos mesos els santjoanins han presentat les propostes dels candidats i el jurat ha decidit que Bassols i el jazz fossin els premiats. En el cas del premi individual, Albric ha destacat que Josep Bassols és una persona coneguda al poble perquè ha estat regidor al consistori en diverses etapes i jutge de pau, però també per altres coses. Sentim-lo.
5: Contribuir a la posada en marxa del casal de jubilats pensionistes, la cooperativa dels pagesos, també des d'un punt de vista altruista, doncs va contribuir a la reforma i millora de la cuina actual de la Fundació Emma, i en la vessant personal, en la seva vessant professional de gestor, doncs també va contribuir a que moltes persones de Sant Joan doncs poguessin disposar doncs una pensió que els pogués permetre doncs tenir una vida òptima un cop assolida la jubilació.
1: Pel que fa al jazz, també hi havia molts motius per guardonar-los.
5: L'entitat doncs de jovent de Sant Joan, que enguany compleix 25 anys de vida i que al llarg de la seva trajectòria ha defensat i el que ha promogut és, per una banda, la catalanitat en base a l'organització de múltiples concerts, principalment en el marc de la Festa Major, organitzat l'Entre Voltes, però també altres activitats que han dut a terme durant tots aquests 25 anys, doncs en defensa de la llengua catalana o també de la cultura catalana, doncs organitzant també altres activitats com les postes sotades.
1: L'entrega dels Guardons Emma serà el pròxim 30 de maig a les 12 del migdia a la plaça de l'Abadia. La padrina d'aquesta edició serà la coordinadora nacional del Sindicat Unió de Pagesos, Raquel Serrat, que viu a Caralps i farà una reflexió sobre la importància de l'arrelament, la defensa del sector primari i el producte de proximitat.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor de jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

0: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
1: Amb el final de les obres de rehabilitació i reobertura del cercle Can de Manolenc, el casino de Can de Bànol torna a lluir. La cirereta del pastís seria que tornés a passar aigua pel canal Grau i Reguer, just davant de l'edifici, que fa més de 2 anys que està sec. El canal, construït al segle XVIII, és part del patrimoni hidràulic del municipi i n'havia nodrit la indústria tèxtil i metal·lúrgica. En concret, proporcionava aigua a 5 sals o aprofitaments diferents. Aquest canal havia tingut 5 concessionaris, però 4 es van donar de baixa. Només va quedar la concessió de la fàbrica del Martinet. Tenien una turbina petita per fer electricitat, però al cap d'uns anys van donar de baixa l'activitat, però no la concessió. Tot i que la concessió està caducada, es manté vigent i es podria allargar fins al 2050. En tot cas, només es poden renovar les concessions que tenen activitat, i no és el cas. L'alcalde Oriol Lázaro, de Junts, explica què els deixa fer l'Agència Catalana de l'Aigua.
2: El dia que va ser amb l'alcalde Joan Manso, ja van parlar amb l'ACA, i l'ACA va acabar donant un permís d'ús del canal. Agafant-se amb que era una cosa patrimonial i d'ús ornamental, va donar permís per poder llançar 1 m³/h, 100 l/h pel canal. Això és poquíssim, és molt poc, és una pel·lícula d'aigua. Aquesta amplada que tenim de canal, que fa més d'un metre, fa quasi 1,5 m, és que si fas números et surt una pel·lícula de res, de 2 cm d'aigua que va circulant lentament.
1: Per poder passar aquesta aigua es va instal·lar una caseta enmig del riu per bombejar-la. Les bombes funcionen amb plaques fotovoltaiques, per tant depenen de les hores de sol i a la nit perden força. Ho han intentat engegar alguna vegada, però tardava entre 3 i 4 dies a passar-hi aigua. Lázaro pensa que hi ha filtracions i que el sistema no acaba de funcionar perquè el dipòsit no s'omple bé o hi ha algun forat tapat. L'ACA també té entre cella i cella enderrocar la resclosa del barri del Roser, un fet que impossibilitaria que tornés a passar aigua pel canal.
2: S'ha de recuperar el curs normal del riu. Hi ha el projecte, vingut a mirar-s'ho, a veure com tirar-la. I van venir sense que ho sapiguéssim i vam saber-ho de rebot. Vam expressar totes les queixes i tots els inconvenients possibles, vam expressar-nos molt. Aquell dia vam aprofitar i com que vam saber que venien de rebot, vam personar-nos allà i vam queixar-nos i vam dir que, si us plau, que no fessin res sense avisar-nos.
1: Si no s'aterra la resclosa, el consistori haurà d'assumir la construcció d'una escala de peixos. Si al final s'enderroca, hauran de mirar que no s'oblidi el passat del poble vinculat amb l'aigua.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. La CUP es retreta a Esquerra Republicana i Comuns que donin suport als pressupostos de la Generalitat enmig de les vagues entre metges i professors. Escoltem a Pilar Castillejo, diputada del grup parlamentari de la CUP.
2: I en aquesta situació de conflicte evident, de conflicte amb els mestres, amb els sanitaris, de conflicte amb l'habitatge, de conflicte social arreu, no entenem com pot ser que Comuns i Esquerra estiguin donant suport als pressupostos de la Generalitat.
1: Precisament qui també ha reclamat els dos partits ha sigut el sindicat de mestres USTEC, que ha demanat que incloguin l'acord de pressupostos les reivindicacions dels docents, assegurant des del sindicat que no s'entendria que els comptes tiressin endavant sense entendre els compromisos amb l'educació pública. Paral·lelament, en el mateix camp, Junts ha volgut posar pau entre govern i mestres amb un gran pacte de país per l'educació. El secretari general Jordi Turull diu que primer cal refer els ponts de confiança entre els dos després de la infiltració dels Mossos en assemblees de docents. I ara anem a repassar la situació del temps al nostre país. Marc Jaureguizar, molt bona tarda.
3: Hola, què tal? Al migdia les temperatures s'han enfilat per sobre dels 23 graus a punts com Vinebre o Vinyols i els Arcs i hem tingut l'aparició de moltes nuvolades concentrades al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central i també les comarques de Girona. I de fet, al llarg de la tarda han aparegut ruixats, aïllats, esporàdics en aquest sector, deixant-nos, això sí, ben poqueta precipitació. Demà diumenge començarem la jornada amb un ambient molt més ennuvolat al nord del país, amb algun ruixat esporàdic a la Costa Brava i a la resta matí de molt sol. A la tarda els ruixats apareixeran sobretot al Pirineu i Prepirineu, compte perquè podran descarregar amb intensitat sobretot els que es quedin concentrats al Pirineu Oriental i amb unes temperatures que a poc s'aniran recuperant. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que vagi molt bé.
1: I en successos, l'Institut d'Assistència Sanitària ha convidat un treballador de l'Hospital de Santa Caterina de Salt després d'una investigació per un presumpte cas d'assetjament sexual. Els fets van tenir lloc al novembre del 2024 i les víctimes, una desena, segons el Diari de Girona, lamenten que les mesures són insuficients i que encara hi ha abusos. I parlem en cultura, parlem de la 59a edició del Festival de Sitges, que se celebrarà del 8 al 18 d'octubre i homenatjarà el director nord-americà Brian De Palma pels 50 anys de la pel·lícula Carrie. S'ha explicat en un acte en el marc del Mercè Dufour Film Festival de Cannes aquest mateix dissabte. I ara mateix, a aquesta mateixa hora, comença una manifestació a la plaça Catalunya de Barcelona per recordar la Nakba i denunciar el genocidi a Palestina. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Hola, bona tarda i benvinguts a Vampires 428, el programa de música més o menys independent de la veu de Sant Joan, Ràdio Roda i el nou FM. Jo em dic Jordi Ramon, sóc amb tota la seguretat del món el puto pitjor de joc del planeta Terra amb moltíssima diferència, i avui sentirem tres peces, com a mínim, de l'àlbum Sensazione, dels Flow, dels cordobesos, que ja fa una vintena d'anys van publicar aquest àlbum, on entre d'altres apareixien cançons tan rodonotes com aquesta, Cindy, mi amor.

0: not miserable, you're nice.
1: What?

La Susan Elizabeth Tompkins és una artista visual i sonora anglesa nascuda el 1971, o sigui que té pràcticament la mateixa edat que jo mateix, o tot el contrari, no us ho sabria dir, que aquí cantava conjuntament amb els Sleaford Mods aquest tema que es diu No Touch i que m'ha recordat de forma molt poderosa el Please Don't Touch que van interpretar els Motorhead i les Gal School ja fa unes quantes dècades.

0: Va tot bé?
1: Sí, he tingut una avaria. Em pots portar a algun lloc?
0: Sí, és clar. Oh, i tant. Puja.

0: mal lloc per tenir pana.
1: N'hi ha cap que sigui bo?
0: Suposo que no. Encara bo que passava per aquí.
1: M'ha donat la impressió que anaves a passar de llarg.
0: No. I ara, home? Però s'ha d'anar amb peus de plom.
1: Et preocupa que pugui ser un boig pertorbat?
0: No em referia pas a això.
1: Què has volgut dir?
0: Què?
1: Que què has volgut dir?
0: No he volgut dir res.
1: Potser que ho diguis.
0: Que digui què?
1: Alguna cosa. I si tens raó? T'estava prenent el pèl, home. Tranquil. Que bo. Hauries de veure la cara que fas. Que bo.
0: També podria passar-te a tu.
1: El què?
0: Que jo fos un paio molt perillós, també podria ser.
1: Sí, és clar.
0: Potser t'he rebentat el radiador abans, en aquella gasolinera.
1: Ja. Però per què?
0: Jo no la faria, una cosa així. Només és un exemple. Potser perquè et quedessis tirat.
1: Què?
0: Perquè tinguessis una avaria i t'hagués de recollir.
1: Per què m'hauries de voler recollir?
0: Ah, no ho sé. Per res. Potser per poder-te matar.
1: Per poder-me matar?
0: No necessàriament. No ho sé, no se sap mai. Potser m'han pagat perquè et mati.
1: I qui pagaria per matar-me?
0: Ningú. Ningú, només és un exemple. La teva dona, potser.
1: La meva dona?
0: O la teva exdona, no ho sé. Potser et vol veure mort. No em facis cas. Només parlo per parlar. Potser us les teniu per la custòdia. Potser ja no vol que t'acostis als seus fills. Potser és més econòmic fer-te matar que contractar un advocat. Surten molt cars, te'n faries creus. Només són exemples.
1: Pots parar aquí, sisplau?
0: Què?
1: Et dic que paris aquí, collons!
0: Fas una cara...

Steve Albini, que havia sigut productor, entre molts d'altres, dels Nirvana, del Nevermind, dels Nirvana, va crear amb Shellac aquesta banda, no diria que competitiva, perquè no competeix absolutament contra ningú, sinó contra la mateixa fúria que genera des d'ella mateixa, creant cançons com Doris, que acabem de sentir. Ara ens anem a alguna cosa radicalment diferent, també cantat en anglès, d'una persona catalana, d'en Guille Milky Way, que des d'un projecte paral·lel a Casa Azul ens presenta aquest Shine, que no és el mateix que Shellac, ni de bon tros, i que subtitula Go to California, Shine Go to California, del Milky Way.

una mica de xúquero de la mà de la Rita Pavone, una d'aquelles italianes que formen part de l'escuderia oficial de Vampiresados, igual com en formen part els Nine Pound Hammer, que ens portaran un tema, Dead Dog Highway, que m'ha recordat l'època en què van vindre a presentar aquest àlbum, crec que era a la Sala Màgic de Barcelona, de la qual se n'està celebrant el 30 aniversari del The Magic in the Air Club, una escena per la qual van passar bandes reboníssimes. Però com que en tot cas jo vivia a Ripoll i un any per Sant Nadal va coincidir que actuaven els Nine Pound Hammer, doncs vaig veure en aquests, va, sentim-ne, Dead Dog Highway.

0: ¿Y Skip?
1: Cheo, compadre. No sabies si em coneixeries. Quedava molt amb el teu germà.
0: Ah, sí, sí.
1: Jugàvem molt a billar. Bola 8, bola 9, a l'assassí. Ah, sobretot a bola 8, però era divertit. No t'ha parlat de mi?
0: No, diria que no. M'ho has enviat tu, això?
1: La nota? Sí. He pensat que seria millor que quedéssim en un lloc discret. Vols menjar res? Demana.
0: No, quedar per què?
1: Molt bé, doncs aniré al gra, si vols. No sé si t'ho han dit, però ara faig de detectiu privat.
0: No, no m'ho han dit.
1: Doncs sí, agafo casos grossos, casos petits, de vegades de mitjans. I l'altre dia feia una vigilància d'Elbert Saddle. Ho coneixes?
0: La veritat és que...
1: És un motel petit. Està sortint d'Abrilo. Molt d'estar per casa. Però el fan servir per activitats il·lícites, com ara... Com t'ho diria? Trobades... De naturalesa. Podríem dir-ne de naturalesa sexual. Saps per on vaig? En fi, deixem-ho córrer. Tinc un cas. Un cas de divorci. No et puc dir qui és. Però... Crec que ho vulguis saber.
0: No, no cal.
1: Molt bé, doncs estava investigant i... vaig veure una cosa que diria... que trobaràs interessant.
0: Què és això?
1: Sí, vaig pensar... aquesta és la Stacy Lynn Wright. Espera, jo la conec. I després vaig pensar... però no està casada amb el rei Jepson. No n'estic segur del tot perquè no em va convidar al casament, però sí, sí, sí que ho és. Sé com et sents, compadre. Jo acabo de sortir d'una relació bastant complicada. És complicat. Almenys tu... Cago amb la puta! Ei! Ei! Espera! Hòstia... Brett, què cony has fet?
2: No hauries d'haver aparcat a la plaça per minusvàlids.
1: No era una plaça per minusvàlids. Si aquí no hi ha cap plaça per minusvàlids. Que condena. Són uns cabronassos. Com que no tinc placa, diuen que... que no sóc un detectiu de veritat.
0: Amb qui estava?
1: Qui? Ah, això, no ho sé. No ho sé, me'n vaig anar abans que sortís. Si va estar una bona estona.
0: Per què les vas fer?
1: Què vols dir?
0: Per què vas fer les fotos?
1: Ja t'he dit que sóc detectiu privat.
0: T'he contractat jo perquè les fessis?
1: No.
0: I ella t'ha contractat, potser?
1: Si m'ha contractat perquè li fes fotos d'ella mateixa, no.
0: T'ha contractat algú perquè fessis aquestes fotos?
1: No, ja t'he dit que feia una vigilància.
0: Molt bé. Doncs la pròxima vegada no et fotis on no et demanen. Like

Hem passat de Kentucky amb els Napalm Hammer a Bremer, Alemanya, amb els de That Horse Experience i aquest so genuïnament americà, si no fos perquè són totalment germànics. Amb un títol que es diu pràcticament igual del Dead Dog Highway, hem passat al Dead Dog on a Highway en un disc amb una portada molt explícita i gairebé pels animalistes de mal gust, però amb una cançonassa tan rabona com aquesta que acabem de sentir. M'han fet arribar aquests dos grups un altre que es diu Fat Dog i que té un so relativament més tecnificat. Ens sentim Pray to That.

el segon tema que des de Córdoba ens fan arribar els Flow, aquest Te Quiero, també, que pertany a l'àlbum Sensazione. Ara sentim una cosa, no sé si gaire més propera, però per allà ens anem fins a Finlàndia per sentir les Maustetí tot una setmana més, i aquest Seoli SOS.

0: Estàs lluny?
1: Què?
0: Porto sopar. On vas?
1: A veure una pel·li.
0: Amb qui has quedat?
1: La Becky.
0: I per què vas tan mudada?
1: Perquè vull anar guapa. Et sembla malament?
0: Saps a quina hora tornaràs?
1: Tard, segurament. Tu... menja pizza.
0: Oh, he demanat al Júnior si la ferreteria em podia fer un préstec.
1: I què t'ha dit?
0: Que ara no és bon moment.
1: Oh, que estrany. Se'm fa tard.

dels mateixos autors que aquell excel·lentíssim Sensitive, els de Film Eyes, que cada cop que els poso em recorden, no sé si els més veterans oients del Vampire Sados en tindreu consciència, que de tant en tant em passava una mostela o un ratolí per aquí davant del piano de l'estudi, o sigui, de la taula de mescles, i jo deia, collons, perquè què passa aquí, no? I bé, desapareixia, fins que un cop ja no la vaig veure més, no sé si va quedar rostida, se'm va emprenyar d'aguantar a gent que són més rates fins i tot que jo, o què va passar. Però de tota manera n'hem sentit Hope, Esperança, de Phil Mais, que m'ha recordat que segurament, no sé si serà el millor tema del 428, però que el del 427 segurament va ser aquest Will Connection dels Twisted Teens.

Sabeu què passa? Que de vegades em motivo tant quan sento la millor cançó del programa anterior que la deixaria tota sencera, però com us dic sempre, podeu recuperar-la anant a iVoox o sentint les tres emissores que passen el Vampire Sados, o sigui, la Veu de Sant Joan, Ràdio Roda, o el 9FM en els seus respectius horaris. Sentim de Left Lovers, una banda que ens porta una cançó bastant breu que porta el nom de Weepers, però que em va semblar excepcional.

0: de tots, Lobo. Xupa-la.
1: Encara que no ho sembli, estava cantada en català aquest Barcelona Circus, cantat per un grup que es diu Espanya, escrit tot en bas, que és tal com ho pronuncia molta gent de Barcelona. Espanya, que trobo que és el millor favor que li poden fer amb aquell nom. Va, deixo de posar-me en jardins, o no, i sentim un tema que, ni que sigui per l'inici del Barcelona Circus dels Espanya, m'hi ha fet pensar Palisades Park, de Ramones.

0: Ja has sentit la notícia?
1: Quina notícia?
0: Que han matat en James Barlow.
1: Qui és?
0: Un advocat, que per cert ahir era al bar.
1: Ah, sí?
0: Sí, m'ha semblat que ho trobaries interessant.
1: Sí, per què?
0: Perquè vaig veure que vas sortir després d'ell. Ja la tenim aquí. Gràcies.
1: No el volia matar.
0: Li vas fotre un tret al cap. Què t'esperaves?
1: No, em va atacar primer. Ell va ser en defensa pròpia.
0: Et van contractar per matar-lo.
1: Va ser un error.
0: Quant t'han pagat per fer-ho?
1: Res. Uns quants milers de dòlars. I no ho he fet pels diners. No tenia cap intenció de matar-lo.

0: Kin.
1: Accepta el cas.
0: Quin cas? No hi ha cap cas.
1: Perdona, rei, però jo els casos els veig d'una hora lluny. Un tio et va contractar per matar el Barlow, sí o no?
0: Pots parlar més baixet?
1: I el Barlow tenia uns diners que ell es pensa que has robat.
0: Sí, sí.
1: Però que s'han portat algú altre.
0: Suposo.
1: I ara o trobes aquests diners o aquest tio t'entregarà a la policia.
0: Exacte.
1: Jo veig clar que tenim un cas.
0: Mira, t'ho agraeixo molt, però és que no necessito ningú.
1: Com que no?
0: És que fes el favor...
1: Necessites un professional.
0: Si tu no ets ni detectiu de veritat.
1: Això ho penses?
0: No volia dir-ho així.
1: Mira, tal com ho veig, tens dues opcions. O deixes que ho resolgui. I quan vagi a la policia, a convèncer aquells desgraciats que sóc un detectiu com cal, potser em descuido de dir el teu nom. O... me'n vaig ara a la comissaria i els explico tot el que sé dels últims moviments del James Barlow. Tu mateix, compadre.

Marxem de terres andaluses amb els Flow i aquest últim Limbeando que n'hem sentit avui per encarar ja les últimes boles extra de Vampiresados.

un dels grans, en Miqui Puig, cantant El Sirviente des de ja fa més d'una dècada, una cançó amb una lletra d'aquelles que si la torneu a sentir atentament no és que faci plorar, perquè bé, la gent normal no plora excepte alguns que som una mica floretes, floretes, però que emociona. Tous les garçons et les filles també emocionava de la grandíssima Françoise Hardy.

Sabeu que l'Orquestra Plateria es deia així perquè va ser creada per fer un únic concert a la Sala Celeste quan estava al carrer Argenteria, que és el nom en català que hauria hagut de tindre l'orquestra, però que li van aguantar el de plateria, que volia dir exactament el mateix en castellà. La formació va estar inspirada per en Jaume Sisa i per en Josep Manel, que en va ser el cantant fins al 2014, fins que va durar la seva activitat, però també hi van passar noms il·lustres de la salsa catalana, de la rumba catalana, com el Gato Pérez o com la Voz del Trópico, que tenia fortes arrels també a Ribes de Freser. Nosaltres, després de tot aquest rotllàs que us he fotut insuportable, ens sentim un tema que també us pot recordar els Parxís, perquè em van fer una versió infantil, Bailando el Twist.

0: Bailando el Twist.
1: Això, i els que no sabem ballar, que ens donin pel cul, eh? Allà a la barra recolzats, castigant el fetge i mirant com les noies o nois que ens agradaven ballaven amb d'altres i que llavors, irremeiablement, també cardaven al camp amb d'altres. Però bé, tu, si ets tan idiota d'anar a les discoteques, que és la pèrdua de temps més gran que he fet a la meva vida, ens ho teníem merescut. Què faria falta per tancar les discoteques? Doncs una cançó com els del Doble Platina, que servirà també per tancar el Vampiresa 2428 i que es diu d'aquesta manera: música para cerrar las discotecas.

I parlant de tancar discoteques, hi havia una època en què el Màsters de Ripoll va formar part del que s'anomenava la ruta del bacalao catalana, que fins i tot crec que va sortir amb un 30 minuts d'aquests que feia TV3, no? I en una ocasió, un dissabte al vespre, que hi vam anar amb els amics, doncs per allà a les 5 del matí, que, bueno, del matí de la nit, van dir que tancaven, però que qui es volgués quedar es podia quedar una hora més perquè continuarien la sessió, no? I vam dir, bueno, mira, mentre ens acabem els combinats, doncs a veure què fan. Hi havia, em sembla, que el Nando Discontrol o un d'aquests personatges de la música aquella pèssima que es feia en aquella època, però que ara l'estan reivindicant com si fos la rehòstia, que no ho era, que no ho era, que no ho era, que no ho era, que no ho era. Que no ho era. I ho puc repetir mil vegades i continuarà sense sento, eh? Bé, el cas és que al cap de 5 o 10 o 20 minuts, doncs ja estava fins als pebrots d'allò, ja ens havíem acabat el combinat, no teníem ganes de veure més i vam dir, va, doncs fotem el camp, no? I a la que anem per sortir, que ens vam trobar, que ens havien segrestat, o sigui, que hi havia un porter d'aquells hormonats que un braç seu fotia com tot el meu cos, i ens va dir que no podíem sortir, que o bé havíem d'haver sortit a les 5 o que ens esperàvem fins a les 6. Tu, que això, per això què polles és? Un segrest, si heu de tancar a les 5 i no heu tancat, és el vostre puto problema. Nosaltres volem cardar el camp, no teniu per què amargar-nos l'existència durant una hora més aquí. I el tio ho deia allò com si realment tingués les tres putes neurones alineades com per aconseguir que li fessin cas, no? Total, que el tio es va moure una mica, va entrar cap a una mena de despatx que teníem i ens vam fotre per l'escala, que era per on vivien els amos de la discoteca, i vam cardar el camp i encara espero que el tio aquell em digui alguna cosa, que si m'arriba a dir alguna cosa ja us dic ara que la cara me la parteix de totes totes. I com que no crec que escolti el Vampir S2 ni retroactivament no ho aconseguirà. Vinga, de tota manera, si estàs sentint el Vampir S2, goril·la de discoteca, que et donguin moltíssim pel cul. Va, fins la setmana entrant, si és que encara tinc la cara i la boca sencera i em permet de xerrar. Adeu.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Amb la voluntat de contribuir a la seguretat dels joves en l'oci i la tranquil·litat de les famílies coincidint amb l'inici de temporada de les festes majors, el Consell Comarcal del Ripollès ha engegat el servei de festa amb bus. Aquesta és la 25a temporada que el Servei de Joventut fa realitat aquest projecte. L'objectiu és donar l'opció a tots els joves de la comarca majors de 16 anys o que els compleixin el 2026 d'anar i tornar amb autobús gratuïtament i de forma segura de les festes majors dels municipis als ajuntaments dels quals hagin sol·licitat el servei. Tal com s'ha fet els darrers anys, per accedir al bus cal presentar el carnet d'usuari juntament amb el DNI. Aquesta mesura permet supervisar millor l'ús del servei donant-li un plus de seguretat i garantir que els pares o tutors són coneixedors que els fills menors d'edat l'agafaran. El carnet, que té validesa il·limitada, es pot tramitar gratuïtament a l'oficina jove del Ripollès, ubicada al Galliner, o a l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses. Tan sols cal omplir un formulari que, en el cas dels menors de 18 anys, també hauran de signar els pares o tutors i aportar una fotografia de carnet de l'usuari i una fotocòpia del DNI. El formulari d'inscripció es pot descarregar al web de Joventut del Ripollès, on hi ha disponible tota la informació referent al servei. En cas de pèrdua, se'n pot demanar un duplicat. Aquesta temporada, el de Festa amb Bus donarà servei a les festes majors de Ripoll, Ribes de Freser durant 2 dies, Planoles, Sant Pau de Segúries, Sant Joan de les Abadeses, també 2 dies, Camp de Bànol i Llanars. Com sempre, s'han editat uns targetons digitals amb els horaris que es poden consultar al web de Joventut o a les xarxes socials de l'Oficina Jove del Ripollès. Per facilitar-hi l'accés, els carnets incorporen un codi QR que hi porta. També al web es fa referència a la normativa que cal complir per fer servir l'autobús, on també viatjarà personal de seguretat que vetllarà perquè es compleixi. El servei, inicialment anomenat Anem de Festa amb Bus, es va implantar l'any 1999 de forma inèdita al país i aviat es va convertir en un referent que s'ha anat millorant any rere any. A més, des del principi ha obtingut molt bona acceptació per part dels usuaris i també per part dels pares i familiars, que veuen reduïts els riscos associats a la carretera les nits de festes majors. L'any passat es van ocupar 957 places entre tots els viatges. El primer dia de servei serà aquest dissabte 9 de maig, coincidint amb la Festa Major de Sant Eudald de Ripoll.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. Centenars de persones, 6.000 segons l'organització i 1.000 segons la Guàrdia Urbana, s'han tornat a manifestar pel centre de Barcelona a favor de Palestina. La mobilització ha començat passades les 6 de la tarda a Plaça Catalunya i ha acabat davant la seu de la Comissió Europea, poc més d'una hora després. Escoltem a la portaveu de la coalició Prou Complicitat amb Israel, Alice Samson.
2: Durant tota la mobilització que hem dut a terme durant els passats mesos, hem aconseguit posar fi en algunes complicitats. L'exemple més clar és que avui Ràdio Televisió Espanyola no participa al concurs d'Eurovisió a nivell europeu.
1: La manifestació ha servit per recordar la Nakba, l'inici de l'èxode palestí del 1948. L'organització i altres associacions pro-palestines han tornat a reclamar que el govern espanyol trenqui totes les relacions amb Israel. I en política catalana, la CUP ha retret a Esquerra i Comuns que donin suport als pressupostos de la Generalitat enmig de les vagues entre metges i professors. Precisament també el sindicat de mestres, USTEC, ha reclamat als dos partits que incloguin l'acord de pressupostos les reivindicacions dels docents. I tot i aquestes reclames, l'acord de pressupostos entre Esquerra, Comuns i el PSC encara no està tancat del tot. Precisament la consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que les negociacions avancen positivament amb Esquerra. Paneque ha destacat que la línia orbital ferroviària, una línia de tren que trencaria l'actualitat centralitat de Rodalies, podria desencallar aquestes negociacions. I anem en plana local, ja que després d'anys tancat i en desús, el campanar de Sant Feliu de Codines torna a obrir-se a la ciutadania. Avui s'ha fet l'acte inaugural amb recuperació d'aquest espai emblemàtic del municipi. Ens informa des d'Ona Codinenca, Laia de Déu.
3: Una cinquantena de persones han omplert avui dissabte el campanar de l'església de Sant Feliu de Codines en la inauguració de la seva recuperació i obertura al públic. L'espai, que feia anys que estava en desús, es podrà començar a visitar després d'una actuació impulsada pel Museu del Rellotge, amb l'objectiu de recuperar aquest element patrimonial del municipi. A més, la intervenció també ha servit per posar en valor el vincle arquitectònic del campanar amb l'univers de Gaudí, ja que l'obra va ser projectada per Puig Boada, deixeble directe de l'arquitecte modernista. Josep Vilanova, president de la Fira del Rellotge de Sant Feliu, ha destacat la importància de recuperar aquest espai històric.
4: Aquí hem fet això perquè la gent ja ho veus, amb aquesta escaleta antiga pot venir aquí i si no vol pujar més amunt amb aquesta tele, doncs és com si pugés perquè les explicacions hi són.
3: A l'acte també hi han assistit l'arquitecte tècnic i el cap d'obra de la Sagrada Família, que han contextualitzat tècnicament el projecte i han remarcat especialment la influència gaudiniana de l'escala helicoidal del campanar.
1: I des de les 7 juguen la final de la Copa de la Reina el Barça i l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: titulars avui, ben pendents de la final de la Copa de la Reina de futbol.
1: Sí, el Barça juga a partir de les 9 del vespre a Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid. La final, les de Pere Romeu podrien aconseguir la seva tercera copa seguida i la dotzena de la seva història si guanyen a les Matalasseres. Després de la Lliga Femenina i la Supercopa, aquest podria ser el tercer títol del curs just una setmana abans de la final de la Champions.
0: I una altra Copa de la Reina d'hoquei patins, on el Vilassana intentarà defensar el títol.
1: Ha aconseguit superar el Fraga per 0-2 i jugarà la final probablement contra el Gijón, que està guanyant en aquests moments davant del Benvibre per un contundent 4-0. Les lleidatanes intentaran guanyar la seva segona Copa de la Reina, el seu quart títol i el primer d'aquesta temporada.
0: I a la Lliga de Campions Femenina de Waterpolo s'estan disputant les tornades dels quarts de final.
1: I ja tenim el Sant Andreu classificat per la final, la 4, que jugarà el 10 i 12 de juny a Malta, on intentarà revalidar el títol. Ha superat el Buliagmeni. El Sabadell necessitava remuntada davant l'Olympiacos, no ha estat possible i queda fora de la final a 4. Ara a les 8 disputa el seu partit, el Mataró juga contra el 6 a Roma, havia guanyat a l'anada per 13-9.
0: I pel que fa al futbol, jornada unificada a la Primera Federació Masculina.
1: Europa i Sabadell lluiten per ser al play-off descens, fins i tot el Sabadell per mirar de situar-se primer i aconseguir l'ascens a la segona, i el Nàstic se la juga i podria fins i tot perdre avui la categoria. A les 9, Nàstic Europa i Sabadell Antequera.
0: Vuit i cinc, marxem de ronda. Vinga, anem a repassar marcadors de partits que s'estan disputant ara mateix, o repassar també 11s en alguns partits importants que tindrem en el decurs d'aquest programa avui dissabte 16 de maig de 2023.

0: I Nàstic i Europa, Tarragona Ràdio, Tere Ortega, bona tarda.
1: Bona tarda, s'acaben d'obrir les portes del nou estadi Costa Daurada per viure aquesta 37a jornada, penúltima de Lliga, amb aquest derbi català aquí a la ciutat de Tarragona. El Nàstic es juga la vida, si no guanya pot convertir-se avui mateix en equip de segona federació, situació que contrasta amb els interessos d'una Europa que busca jugar al play-off d'ascens. Ja sabem, l'11 del Nàstic de Tarragona l'ha escollit per Pablo Alfaro, encara no ha ensenyat les seves cartes. Adai Benítez, per part del Nàstic de Tarragona, formarà amb Dani Rebollo sota pals la defensa de 4 que situa Sergio Camus a lateral dret i Ander Zoilo a lateral esquerra, amb Enrique Pujol i Mangel a l'eix a la defensa, el capità Òscar Sanz i Marc Montalvo mig del camp, per davant la línia de 3 mitja puntes formada per Kylian Abdalà. El francès torna a l'11 inicial, l'acompanyen Jaume Jardí i Àlex Jiménez, Marcos Baselga, la referència ofensiva per aquest partit que ha de començar a partir de les 9 del vespre, amb arbitratge d'un segovià que mai ha xiulat a cap dels dos equips, Néstor Olgueras, i amb 600 entrades que s'han cedit als aficionats del Club Esportiu Europa, ja veurem quina és la resposta de l'afició del Nàstic de Tarragona per viure, com dèieu, aquesta gran final del penúltim partit de Lliga a la Primera Federació.
0: Aquest serà l'11 de la Nàstic, de moment Adai Benítez, que encara no ha fet públic a l'11 de l'Europa en aquest partit. A les 9 també recordem Sabadell Antequera en aquesta Primera Federació masculina, on el Sabadell podria recuperar lideratge tenint en compte que l'Eldense líder, que té un punt més, i l'Atlético Madrileño, que té un punt menys i és tercer, s'enfronten entre ells. Per tant, tot el que no sigui una victòria de l'Eldense combinada amb una victòria arlequinada en el comiat a la nova Creu Alta, que per cert estarà absolutament plena, podria implicar que el Sabadell recuperi el lideratge i depengui de si mateix en l'última jornada. Moltes emocions les que viurem a la Primera Federació masculina i també les que estem vivint en hoquei patins a l'hoquei lliga masculina. Quarts de final, primer partit al millor de 3 i ara a aquesta hora tenim un partit en joc.
2: El duel entre el Calafell i el Reus, i de moment sorpresa perquè el Reus està dominant per 0-3. Queden 6 minuts perquè finalitzi la primera part i aquest marcador encarrila doncs una possible victòria del Reus. Encara queda molet tota la segona part, però d'acabar així saltaria la sorpresa, perquè recordem, el segon partit seria a Reus i és el millor de 3 a aquesta eliminatòria dels quarts de final.
0: Déu-n'hi-do, contundent l'inici del Reus a la pista del Calafell. A la Champions femenina, quarts de final, tornada. Ja tenim el Sant Andreu a la final a 4, defensarà el títol. Després, ara ho comentarem amb més detall, d'un partit molt emocionat a la piscina del Buliac Meni. El Sabadell n'ha quedat fora i a aquesta hora busquem que el Mataró sigui el segon equip català en aquesta final a 4. Juga a Roma, Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
3: Doncs de moment sembla a hores d'ara que hi haurà un segon equip català aquesta final a 4 de la Champions League, que s'ha disputat el proper mes de juny a Malta, i és que pocs minuts, 50 segons per acabar el primer quart, l'assolim centre, atenció, Mataró està guanyant per 0-2. El primer gol l'ha marcat Clara Espart, i el segon ha estat marcat també per Carol Bertran. Suposa aquest 0-2, amb la qual cosa, si tenim en compte el resultat del partit d'anada jugat a Mataró, en aquest moment l'equip de Dani Ballat tindria 6 gols de marge al seu favor en aquesta eliminatòria. Per tant, doncs, a punt d'acabar el primer quart, 6 Roma 0, assolint centre, natació Mataró 2.
0: Doncs van bé les coses pel Mataró, a veure si aconseguim que el conjunt mataroní també es classifiqui per aquesta final a 4 de la Champions femenina, on, com dèiem, tindrem el Sant Andreu, que defensa el títol. Finalment, el Sabadell no ha pogut passar. I a l'Eurocup femenina, semifinals, tornada. Ja tenim un equip català al Catalunya a la final, s'ha classificat aquesta tarda, i ara ho busca el Barceloneta.
2: I, de moment, les coses semblava que anaven una mica bé, perquè recordem, a l'anada 12-12, per tant, empat en piscina contrària. El Barceloneta necessitarà aquesta victòria. Estava dominant, però acaba just d'empatar a la Trieste. Ara mateix 3-3 al marcador. El partit es troba al primer quart.
0: Doncs així estan les coses. I en bàsquet estarem ben pendents en el decurs d'aquest programa de 3 partits que encara no comencen. A la Lliga CB, a la 32a jornada, al Manresa ja salvat, rep el Saragossa. A la tercera FEB, eliminatòria prèvia a la fase final a partit únic, a partir d'un quart de nou entre Vic i Mollet. Ens n'informarà des de Ràdio Vic en Pep Portet. I a la fase d'ascens, a Lliga Femenina Challenge, segona eliminatòria, partit d'anada a 2:15 entre el Lleó i el GEC.

0: Vinga, són les 8 i gairebé 12 minuts del vespre. Com cada dissabte i cada diumenge de 8 a 10 del vespre a la teva ràdio local, som els de la Joc, amb el bo i millor de l'esport català. Ens encanta quan arriba aquesta època de l'any, perquè hi ha moltíssimes coses en joc, moltíssims títols, ascensos, descensos, tota l'emoció de l'esport català doncs a través de la teva ràdio local. Avui comencem amb hoquei patins i amb la Copa de la Reina, aquestes semifinals que jugaven avui al Vila-sana, que avui s'ha tret una mica, podríem dir, aquella espineta de partits recents o els últims anys davant del Fraga.
1: Sí, perquè el Fraga, recordem, havia estat la gran bèstia negra del Vila-sana aquesta temporada. De 6 derrotes del Vila-sana en totes les competicions, doncs el Fraga l'havia guanyat en 4 d'aquests partits, és a dir, de 4 de les derrotes eren davant del Fraga, i l'última precisament divendres passat a la semifinal de la Champions, de la final 4. Avui el Vila-sana s'ha acabat emportant la victòria, per tant acaba accedint a la final després de guanyar 0-2 amb gols de Luchi i Agudo i també de Jimé Gómez. Del Vila-sana es planta a la final després de superar el Fraga. Repassem com havia anat els partits previs. Els quarts de final, el Benvibre havia superat el Vigues 4-2 i el Telecable 4-0 davant del Palau. Aquests eren els partits d'ahir, deixaven els dos catalans fora. Els partits de dijous, el Fraga havia guanyat 2-1 al Cerdanyola i el Vila-sana 2-1 al Manlleu, en l'última, amb l'única partit de quarts amb doble presència d'equips catalans. El Vila-sana ja és a la final, espera rival, que probablement serà el Gijón, perquè està guanyant amb contundència davant del Benvibre per 5-0.
0: Doncs s'haurà d'enfrontar segurament, pràcticament segur, demà a partir de la 1 de la tarda, de la 1 de migdia de la tarda, a l'equip anfitrió, a Gijón, però el Vila-sana avui s'ha desfet de tot un Fraga per 0-2, una victòria que ha deixat molta satisfacció al vestidor del Vila-sana. Així ens ho deia ara fa una estoneta una de les seves jugadores claus, que ara fa uns dies també anunciava la seva retirada, Maria Porta.
2: Bé, l'accés a la final ha estat dur, sabíem que seria un partit difícil, ens costaria moltíssim, però bueno, amb moltíssima il·lusió, treball i sacrifici hem arribat, hem pogut superar-les i ja pensant en demà, que queda moltíssim i que no hi ha res aconseguit encara.

0: I tu què tries?
1: Visita jatrio.cat.
2: Vinga, 8 i 14 minuts, continuem a l'enjoc. Hem obert el programa amb la Copa de la Reina d'Hockey Patins, però estàvem molt pendents també de les competicions europees de waterpolo, competicions europees femenines, on tenim ja una mica de tot. Comencem per la Champions, quarts de final tornada. Ja tenim un equip català de final a 4, un altre d'eliminat i un altre que ho prova. Anem cap a l'equip que està jugant ara mateix, al Mataró, a la piscina de la Roma. De moment anaven bé les coses. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
3: Sí, dic que l'equip italià ha marcat un gol a 13 segons del final del primer període, gol de Maxine Schaap, amb qual cosa el marcador ara reflecteix un resultat de 1-2 a favor de la Solim Centre Natació Mataró. Ha començat ja el segon període amb una exclusió de la jugadora italiana Sara Carossi. Dic que hi ha hagut dos llançaments de penal que no s'han transformat, un per cada equip, un penal comès per Hauschild, que Hearn, l'australiana Hearn, no ha transformat, i un penal de Chiappini, la jugadora del CIS Roma, que la nord-americana Jules Rumer, jugadora de la Solim, no ha pogut transformar. Per tant, doncs, ja en el segon període d'aquest partit, CIS Roma, una Solim, Centre Natació Mataró 2.
2: Doncs de moment victòria de la Mataró, que ja havia guanyat de 4 gols al partit d'anada. De moment marge de 5 gols per a les mataronines. Abans, aquesta tarda, ja havien jugat Sant Andreu i Sabadell.
4: Sí, el Sant Andreu ha acabat aconseguint classificar-se per la final a 4, on intentarà doncs defensar el títol de la Lliga de Campions aconseguit la temporada passada. Ho tenia complicat perquè venia amb un empat a 11 del partit d'anada i a més jugava a la piscina del Buglianmeni en grec, però ha guanyat d'un únic gol de diferència, 14-15, i per tant es planta doncs aquesta final a 4, que serà el 10 de juny, les semifinals a Malta, i el 12 de juny la final. El Sabadell ja venia amb una mala renda, havia perdut de 5 gols de diferència al partit d'anada, 12-17, li tocava remuntar la piscina ni més ni menys que de l'Olympiacos i no ha estat possible, ha acabat perdent per 10-8, i per tant el Sabadell que no podrà ser doncs en aquesta final a 4, on ja tenim 3 equips classificats, el Sant Andreu, com dèiem, l'Olympiacos i el Telecom Hongarès.
2: Doncs el Sant Andreu continuarà defensant el títol d'una manera èpica, perquè ha començat perdent el partit amb desavantatges, en aquest cas de 2-3 gols, ha acabat aixecant-ho, ha forçat els penals, i els penals, una gran Martina Tarré, doncs ha estat clau en aquesta victòria que ens comentava aquesta tarda, ben cofoi, ben content, el seu entrenador, Javi Aznar.
5: Una victòria treballadíssima, molt patida, crec que hem fet un partit en què s'ha complicat molt d'inici, amb moltes faltes en contra, amb un arbitratge que ens ha castigat molt, però que hem aguantat, hem resistit com hem pogut i hem arribat al tram final, que se'ns ha complicat també molt, amb dos gols en contra i un penal en contra, i a partir d'aquí hem fallat el penal i l'equip ha tirat de coratge i hem pogut arribar als penals amb l'empat a 11. I després, doncs, bueno, es notava que això ens ho emportaríem, perquè l'equip estava que s'ho creia molt, i crec que la tanda de penals, doncs, la Martina extraordinària, com sempre, i l'equip també extraordinari, perquè no ha baixat els braços i ho han tret.
2: Doncs ho han tret, així ens ho deia Javi Aznar aquesta tarda, el Sant Andreu, que continuarà defensant aquest títol de Champions. No ho podrà fer el Sabadell, que ha caigut davant l'Olympiacos. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
6: Com era d'esperar, l'Astralpul Natació Sabadell s'ha acomiadat de la Champions femenina de waterpolo d'enguany. A més, ho ha fet amb derrota novament davant l'Olympiacos per 10-8 al Pireu. L'equip de David Palma arrossegava els 5 gols de desavantatge del partit d'anada a Canllong, i la veritat és que no ha estat ni a prop de fer un ensurt a les gregues. Un partit que ha començat amb igualtat en el marcador, però aleshores les locals han encadenat un parcial de 5-0 que ha fet que es disparessin en el marcador amb el 6-1. En algun moment en concret, l'Astralpul ha pogut arribar a maquillar les diferències, ha pogut situar-se a només un gol en el marcador, però finalment el triomf ha estat de les gregues per aquest 10-8 que esmentàvem, a més en una eliminatòria en què el club no ha pogut comptar en aquest partit de tornada amb les lesionades Natasha Rybanska ni tampoc Judith Forca. Per tant, es queda sense bitllet l'Astralpool per la Final Four de Malta en aquesta edició de la Champions, molt marcada per les baixes que ha patit el tècnic David Palma, i l'últim objectiu de la temporada serà la divisió d'honor, el play-off, que arrencarà amb el factor piscina en contra més a la semifinal davant el Mataró.
2: 8 i 19 i més waterpolo europeu Eurocup femenina, semifinals tornada. Ara mateix tenim en joc el Barceloneta.
4: Sí, tenim en joc el Barceloneta. S'està enfrontant al Trieste en aquesta tornada. A l'anada havien empatat a 12 i ara mateix un únic gol diferencia aquest partit. De moment està guanyant la Barceloneta per 4-5 davant del Trieste a la piscina del conjunt italià. Per tant, aquest gol ara mateix doncs donaria la classificació per la final al Barceloneta i hi hauria una final catalana.
2: Sí, perquè abans el Catalunya ha aconseguit una proesa, eh?
4: Sí, el Catalunya ha acabat emportant-se la victòria per un contundent 4-11 a la piscina d'Almana de Budapest. Recordem que el partit d'anada havia acabat molt ajustat amb un 13-13 i a la Catalunya doncs li tocava a reaccionar en una piscina llunyana. En aquesta de Budapest doncs ha acabat guanyant amb contundència 4-11. És la primera final europea de la història de la Catalunya.
2: Doncs vinga, anem cap a Hongria a felicitar el seu tècnic, el Javi Melmonte. Javi, com estàs? Bona tarda.
0: Hola, bona tarda. Moltes gràcies. Pues, molt content. Hem assolit l'objectiu, hem arribat a la final. Sobre, hem fet un partidarro, així que contentíssims tots.
2: Clar, no hem pogut seguir en directe, però clar, 4-11, ens hem quedat doncs, gratament sorpresos. Quin tros de partit heu fet per aconseguir un resultat com aquest, no?
0: Sí, la veritat és que teníem molt clar que havíem de millorar el nivell defensiu per poder guanyar aquí a Hongria i hem portat que sigui gairebé la perfecció.
2: Sí, precisament et llegia aquesta setmana, no?, a l'Independent de Gràcia, que deies precisament això, que la clau havia de ser millorar defensivament, i clar, 4 gols encaixats en un partit com aquest demostren que heu fet la feina que volíeu, no?
0: Sí, sens dubte. La veritat és que tot l'equip a nivell defensiu ha estat molt actiu, molt encert també, i després pues, la nostra portera Laura Arts pues, ha fet un partit tremendo que ha deixat la porteria a 4 gols.
2: Què significa pel Catalunya aquesta primera final europea de la història?
0: Sí, a nivell femení sí, a nivell masculí ja van jugar unes quantes finals en la dècada dels 90, però sí, molt. Pues, la veritat és que estem tots molt contents, la veritat. Al final és una fita històrica, és una final europea pel club de 30 anys després de l'última que va ser masculina. I supercontents, la veritat, teníem intenció de guanyar, òbviament, però la diferència del marcador i amb la contundència amb la que hem guanyat, ja no pel resultat, sinó amb el joc, pues, la veritat és que ens deixa molt contents i amb moltes ganes i forces de seguir.
2: Ja, suposo que és un reforç moral brutal i en certa manera també una esperança de cara al futur del Cata, no? Dir, hòstia, aquí tenim equip que potser ens pot donar moltes alegries.
0: Sí, ojalà seguim molts anys junts, tots plegats.
2: Molt bé, escolta, amb aquesta final, si pot ser que sigui amb el Barceloneta, no? Millor una final catalana.
0: Bueno, al final, les finals no has d'acollir rival, però sí que és veritat que si és el Barceloneta, pues, el desplaçament serà bastant més proper.
2: Molt bé, doncs escolta'm, Javi, moltíssimes felicitats per aquesta final i re, a gaudir aquesta final, llegia per aquí 27 de maig i 3 de juny, anada i tornada.
0: Correcte, sí, entre setmana, en dimecres.
2: Doncs us seguirem de ben a prop. Javi Belmonte, moltíssimes felicitats, a gaudir-ho.
0: Moltes gràcies.
2: Vuit i 23 minuts, alegries les que ens ha donat el waterpolo pel Sant Andreu, pel Catalunya, veurem si pel Barceloneta que està jugant ara mateix i també pel Mataró. En futbol volem una altra alegria, la Copa de la Reina, que el Barça disputa la gran final a Gran Canària poc més de mitja horeta.
4: Sí, començarà a partir de les 9 del vespre aquesta final davant l'Atlètic de Madrid. El Barça, com deia, juga a Gran Canària, vol aconseguir la tercera Copa de la Reina consecutiva, la dotzena de la seva història, i a més sumar un nou nou títol en aquesta temporada, ja fent el triplet, perquè té la Lliga Femenina, la Supercopa, i doncs ara hi vol unir-hi aquesta Copa de la Reina. I recordem que el proper dissabte doncs, té la final de la Champions a Oslo davant de l'Olímpic de Lió.
2: Doncs una final que començarà a partir de les 9 i que analitza d'aquesta manera el tècnic blaugrana, Pere Romeu.
1: Si algú crec que hem fet bé i hem gestionat de la millor forma possible aquesta temporada és que jugui, seguim tenint una identitat, però un cop tenim baixes, que ja n'hem tingut en dies importants, en partits i en escenaris molt grans, hem ajustat petites coses en funció de la jugadora que jugava i crec que hem seguit tenint una identitat molt marcada i una idea molt clara de joc, així que demà, per molt que tinguem la baixa de la Laia i per molt que tinguem la baixa de la Caro, estic convençut que seguirem tenint un Barça super, super reconeixible. Si tu penses el que has fet anteriorment, surts al camp creient-te una superioritat que no t'has de creure, perquè per jugar bé, per fer el futbol que nosaltres fem, necessitem humilitat i necessitem confiança per fer les coses. Llavors, nosaltres demà sortirem com si no haguéssim guanyat anteriorment cap Copa de la Reina, i aquest és l'objectiu, i jo com a entrenador intento inculcar dia a dia que el treball en equip ens aproxima a la victòria.
2: Doncs a veure si arriba aquesta victòria, la 12a Copa de la Reina del Barça i la 3a de consecutiva. A la prèvia del partit també hem escoltat a una de les jugadores més importants del vestidor blaugrana, la Marta Torrejón.
7: Com ja he dit, no? És una final, és partit únic, tu jugues tot en aquests primers 90 minuts i tant elles volen, sortiran a tope, ho donaran tot, ja la Lliga està solucionada, la Supercopa ja ha passat, tenen una molt bona oportunitat per guanyar un titular aquesta temporada, i nosaltres al final, com sempre dic, ens centrem en nosaltres, serà un gran partit, vindrà molta gent, que amb això estem molt agraïdes, i esperem donar el nostre 100% perquè arribem en molt bon moment.
2: Doncs a veure què és el que aconsegueix fer el Barça davant l'Atlètic de Madrid a partir de les 9. Recordem que Hansen i Alexandri són baixa per lesió, i l'11 de Pere Romeu, el recordem?
4: Doncs sí, Cata Coll a la porteria, Mapi León, Salma Parelluelo, Claudia Pina, Alexia, Patri, Payor, Vicky, Ona Valla, Aixa i Brooks.
2: Doncs aquest serà l'11 del Futbol Club Barcelona a partir de les 9 a Gran Canària davant l'Atlètic de Madrid en aquesta gran final de la Copa de la Reina. Per cert que avui, o a les últimes hores, hem sabut que dissabte vinent també hi haurà pantalla gegant a Plaça de les Glòries per la final de Champions, la gran final de Champions en 7 dies. El Barça, que ha jugat 2 títols el pròxim dissabte a Oslo davant l'Olímpic de Lió de Jonathan Giraldez. Vinga, ens aturem 3 minutets i parlem de més futbol. Hem de parlar de Primera Divisió, del playoff d'ascens a Primera Federació, de la Primera Federació, del playoff d'ascens també en aquesta categoria. Moltes coses aquí a l'Anjoc.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
3: El manga de One Piece ha fet història amb la publicació del volum 114 al Japó. El còmic de Eiichiro Oda ja ha superat els 600 milions de còpies a tot el món, un èxit que el situa al mateix nivell o fins i tot per sobre dels còmics de Superman, que durant dècades havien estat el número 1 de vendes de la història del còmic. One Piece és una sèrie coneguda a tot el món per gent de totes les edats i encara es coneix més ara arran de l'adaptació a imatge real que n'està fent Netflix. Segueix les aventures del Luffy, o el Ruffy, i la seva banda dels pirates del barret de palla en la recerca del tresor suprem que va amagar Gold Roger, el rei dels pirates, un tresor que es coneix com el One Piece i del qual no en sabem res. El Luffy i la seva tripulació, que formen el Zoro, la Nami, el Sanji, l'Usopp, el Chopper o la Robin, entre d'altres, s'enfronten a pirates, rivals i a la marina del govern mundial, tot plegat per assolir el seu somni, trobar el tresor amagat. Escoltem Eiichiro Oda, autor de One Piece. Explica que quan era petit li agradava molt la sèrie de Vicky el Viking, sobretot una escena en què deia que sortiria a la mar amb el pare i amb la resta. Aleshores va començar a dibuixar un manga de pirates i no li paraven de venir idees, així que va decidir que voldria serialitzar aquesta història. A casa nostra el manga es pot llegir fins al volum 10 en català i la sèrie es pot veure a 3CAT, i Netflix acaba d'estrenar la segona temporada de la versió amb actors reals amb gairebé 17 milions d'espectadors durant els primers 4 dies. I el misteri sobre el One Piece encara s'ha fet més gran ara, coincidint amb aquest rècord de ventes. Eiichiro Oda també ha volgut amagar el seu propi tresor. Ha escrit en un paper el secret de què és realment el One Piece, també del destí del Luffy, i l'ha partit en dues meitats. N'ha segellat una en un cofre en una ubicació secreta a l'oceà i només es recuperarà quan s'emeti l'últim capítol de la sèrie. Fins aleshores, el misteri de One Piece continuarà viu a la ficció i a la realitat, i milions de persones seguiran navegant pels oceans amb el Luffy i els pirates del barret de palla.
2: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
0: La xarxa de comunicació local.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local.
1: Dos quarts de nou del vespre, som els de l'En Joc. Continuem repassant l'actualitat esportiva del cap de setmana pel que fa als equips de casa nostra. És moment de parlar de la primera divisió de futbol, que demà viurà una apassionant jornada, la penúltima, amb moltes coses en joc per Girona i per Espanyol. Aquests són els partits de demà.
2: Sí, perquè els dos estan a la part baixa de la classificació, amb 3 punts respecte al descens l'Espanyol, amb un respecte al descens al Girona, i no li toca un desplaçament fàcil al Girona, perquè a les 7 de la tarda visita l'Atlètic de Madrid, ni més ni menys. L'Espanyol a les 7 de la tarda, a la mateixa hora, visita el camp d'Osasuna, i el Barça més tard, a un quart de 10 del vespre, rebrà la visita del Betis.
1: Doncs Girona i Espanyol que se la juguen, que demà, depèn de la combinació de resultats, podrien ser equips ja salvats, si la cosa es torça, doncs haurien de jugar-se-la a l'última jornada. Però la millor notícia és que tots dos depenen de si mateixos. El Girona, com ens deia l'Anna, això sí, amb una visita complicadíssima al camp de l'Atlètic de Madrid, un camp on voldran acomiadar a Griezmann, que demà juga el seu últim partit doncs, amb l'Atlètic de Madrid a casa seva. I un Girona amb un punt per sobre de la zona de descens que marquen Mallorca i Llevant. Ara mateix són els dos equips que acompanyaria l'Oviedo de camí a segona divisió. Mitchell, el tècnic del Girona, en la roda de premsa prèvia al partit que ha fet avui, és ben conscient que aquest partit s'ha de guanyar sí o sí.
3: No, és una final. És un partit molt important per nosaltres, de necessitat, de fer història. I necessitem donar la nostra millor versió. L'escenari és el que és i està clar. L'Atleti es juga les seves, però un sol tres molt més. Per mi, molt més, perquè és la supervivència del club a primera divisió, la millora del club, el creixement del club, i necessitem els 3 punts. I és un partit, una final, que hem de fer les coses de la millor manera. Sabem que de la nostra necessitat i que també és veritat que està en nostra mà.
1: Doncs el Girona que depèn de si mateix, com també l'Espanyol, després d'aquesta esperadíssima victòria entre setmana davant l'Atlètic Club, la primera en 19 partits, que va provocar les llàgrimes de Manolo González i que deixa l'Espanyol 3 punts per sobre del descens que, com dèiem, marquen Mallorca i Llevant, que precisament demà s'enfronten al camp de Llevant a València. Per tant, un partit on mínim un dels dos equips puntuarà. Un Espanyol que juga al camp de l'Osasuna, que està empatat a punts amb 42 punts tots dos. S'ha comentat a les últimes hores que els podria interessar un empat, com acostuma a passar en aquestes situacions, però Manolo González ho té clar. Ell només pensa en la victòria.
4: Bueno, que el futbol tiene estas cosas siempre, que al final en futbol las conjeturas, las historias, mucha gente aburrida en el camino también para buscar historias. Nosotros vamos a ir a ganar, sabemos que ganando estamos salvados, que es lo que nos importa, y no queremos esperar al día de la Real Sociedad, con lo cual para nosotros el partido es de vital importancia. Y igual que el partido de la semana pasada o del miércoles es historia, ahora lo que importa es este, no hay futuro. El partido de futuro es el de mañana, que es el 2-1, no hay más. Si sabemos que si ganamos mañana, la faena está hecha, así que nosotros es lo único que contemplamos. La competición no te permite relajación, es lo que hay, esta competición es lo que es. Y bueno, permite que el día siguiente recuperes bien. Ayer ya toca otra vez preparar el partido y hoy volver a prepararlo al máximo. Hay que llegar mañana con las pilas cargadas. El equipo moralmente llega bien porque la victoria te refuerza a nivel anímico sobre todo, pero sí que es verdad que nos refuerza a nivel anímico, a nivel de confianza cero. A nivel de confianza vamos a muerte para no dar ni un balón por perdido ni descuidar ningún detalle mañana.
1: I demà, però en aquest cas a un quart de 10, perquè ja no juguen Real Barça, rep el Betis, últim partit de la temporada a casa, possibilitat pel Barça per fer el ple de victòries a casa com a local aquesta temporada. Si demà guanya, haurà guanyat tots els partits com a local a la Lliga aquesta temporada. Aquest seria un fet doncs, històric, que destacava Hansi Flick a la roda de premsa avui prèvia, però òbviament amb un nom propi com és el de Robert Lewandowski, que avui ha anunciat que marxa. Hansi Flick, evidentment, se n'han recordat i molt del davanter polonès.
5: I worked with Robert now 4 years.
6: He treballat amb en Robert 4 anys i hem guanyat 9 títols junts. Tots els títols que he guanyat han estat amb ell. Per mi és un privilegi haver treballat amb ell perquè és un professional. Cada dia fa tot el que ha de fer perquè el seu cos estigui al màxim nivell. És un model de comportament perfecte pels jugadors joves i és per això que encara està jugant a aquest nivell. Ara vol fer un canvi i es vol mudar. Això és bo per ell i potser també per al club, perquè així podem reestructurar una mica l'equip. Valoro molt haver treballat amb ell, perquè és un ésser humà fantàstic i també un gran futbolista.
1: Vuit i gairebé 36 minuts. Parlem també del play-off d'ascens a Primera Federació Femenina. Demà, l'Ona Sant Adrià juga el partit d'anada de la gran final.
2: Sí, l'anada ja, doncs, d'aquesta eliminatòria d'ascens a Primera Federació s'enfronta a la Reial Societat B a partir de 1:45 del migdia.
1: Doncs Ona Sant Adrià, que busca ser el segon equip en aquesta categoria la pròxima temporada, al costat del Barça B, perquè recordem que aquesta campanya, tant la EM com l'Europa, han baixat i, per tant, només el Barça B ara mateix tenim a Primera Federació Femenina. Ona Sant Adrià, que és el filial del Badalona Women, des del primer equip, una de les jugadores, Sonia Majarín, desitja aquest ascens.
7: Están subiendo escalones cada año y obviamente que sería brutal que consiguieran pues un ascenso también. Muchas entrarán con nosotros al final y obviamente que el ritmo se nota y pues hay jugadoras como Nerea Carmona que has dicho que, o sea, han competido contra un Barça en las semifinales y es una puntuación de un 9, o sea, es brutal.
1: I a les 8 i 37 minuts ens posem a parlar també de la Primera Federació Masculina. Grup segon, penúltima jornada, jornada unificada a partir de les 9, a partir de 24 minuts, com aquell que diu, i amb moltes coses en joc amb aquests partits per als catalans.
2: Sí, perquè tenim Europa i Sabadell mirant amunt, intentant doncs situar-se en zona de play-off d'ascens, fins i tot el Sabadell en l'ascens directe a segona, el Nàstic a la part baixa de la classificació, intentant evitar el descens, però avui podria certificar-lo ja matemàticament. Penúltima jornada unificada, com deies, a les 9 de la vespre, i a més tenim un duel català, perquè s'enfrontaran Nàstic i Europa, un mirant avall, l'altre mirant amunt. El Sabadell rebrà l'Anteguera, també, com dèiem, tots dos partits a les 9 de la vespre.
1: Doncs un Sabadell que ha de guanyar sí o sí a l'Anteguera, però que de retruc mirarà el partit entre el Lense i l'Atlético Madrileño. Per què? El Lense és líder, 66 punts, Sabadell segon, 65, tercer Atlético Madrileño, 64. És a dir, que si el Sabadell guanya el seu partit amb la nova Creu Alta absolutament plena, de gom a gom, no queda pràcticament ni una entrada, si guanya en el comiat davant de la seva afició i l'Eldense Atlético Madrileño no guanya el conjunt alacantí, el Sabadell recuperaria el lideratge a una jornada pel final, per tant dependria de si mateix doncs per intentar aconseguir l'ascens a l'última jornada. Un Sabadell que jugarà amb Foli, Carlos Bonaldo, Miguelete, Estals, Kaiser com a capità, Kostia, Urri, Quadri, Priego i Eneko. Aquest és l'11 del conjunt arlequinat que dirigeix Ferran Costa.
8: Juguem amb la nostra gent, que demà el primer gol l'ha de ficar el Temple, l'ha de ficar la nova Creu Alta, i arribem amb el convenciment de que totes les coses que ens han anat passant durant la temporada ens fan arribar preparats a aquest moment. Llavors, el grup, ja ho he dit, no sabem tot el que portem darrere, sabem la magnitud de la història que estem escrivint, però no ens volem aturar aquí, volem més, i ara mateix en l'únic que pensem, ja hem entrenat avui, hem entrenat collonudament bé, doncs descansar i demà doncs arribar preparats per fer un grandíssim partit.
1: Doncs a veure si el Sabadell guanya el seu partit i no guanya l'Eldense davant l'Atlético Madrileño i recupera el lideratge al conjunt arlequinat. I a les 9, el nou estadi Costa Daurada, mare meva, quin drama aquest Nàstic a Europa, el Nàstic que necessita guanyar sí o sí per sortir del descens, l'Europa que necessita guanyar sí o sí per mantenir plaça de play-off. De fet, els escapulats podrien ser-ho avui si guanyen, i Cartagena i Algeciras no guanyen els seus respectius partits. És una carambola complicada, però podria donar-se. Una Europa que, per cert, ja tenim l'11, que no sabíem en l'anterior connexió. Doncs jugaran Flere, Guillem, Escorula, Campeny, Esgro, Jordi Cano, Meixac, Adnane, Vaca, Escarabaca i Jai. De la seva banda, la Nàstic, com dèiem, que ha de guanyar perquè ara mateix està en zona de descens. Jugarà amb Rebollo, Camus, Zoilo, Mangel, Abdalà, Montalvo, Jaume Jardí, Alex Jiménez, Òscar Sanz, Pujol i Baselga en l'11 inicial, i amb aquesta intenció per part del seu tècnic Pablo Alfaro.
9: Que depende de nosotros el sábado a las 9 y llegar lo mejor posible e intentar lógicamente que pues que nuestras virtudes futbolísticas pues por lo menos tengan premio, y tengan premio, y premio ahora mismo son puntos, más allá de las sensaciones, más allá del tipo de partido, más allá, que es importante, pero que ahora no nos va a, el objetivo lo vas a conseguir sumando puntos, es nuestra única obsesión.
1: I del costat de l'equip de la Vila de Gràcia, doncs moltíssima il·lusió per intentar mantenir aquestes opcions de play-off. Ara mateix cinquè al conjunt graciang, i per tant en aquesta zona de privilegi, amb un punt d'avantatge només sobre el Cartagena i dos sobre l'Algeciras. Adai Benítez, tècnic de l'Europa.
10: Un moment maco per la història de l'Europa. Crec que per nosaltres és la segon o tercer millor moment de la història. Això no vol dir tampoc res, però sí que és veritat que l'energia és bastant positiva i bueno, amb una il·lusió que sempre pues, pot donar una força que a vegades pues, no, és difícil de trobar, i només la situació, i que és veritat que pels jugadors és un moment que pues, no han viscut, perquè aquests jugadors pues, fa 3 anys estaven a tercera o dos, i jo inclús com a entrenador, i pues, és un moment il·lusionant, però amb tota la força del món, amb tota la dedicació i treball que se li ha de dedicar a un equip que, pues bueno, pues que estigui en la situació que sigui, o sigui com sigui, els nostres jugadors no estan acostumats a aquest estadi, a aquest entorn. Llavors, aquest ha sigut el primer any, i ens toca viure aquest moment, en aquest moment, i afrontarem la situació de la millor manera possible.
1: 8:41, i qui vol, qui estava buscant pujar a primera federació masculina, jugava avui la tornada de les semifinals del play-off de Sens, era el Reus, però se li ha escapat el somni.
2: Havia empatat a 0 a Reus, tenia la tornada al camp de l'Ourense, ha començat dominant l'Ourense, ha pogut empatar Frank Càrbia, però ha acabat guanyant l'Ourense 2-1. Recordem que el Reus li valia acabar guanyant la pròrroga, si hi havia pròrroga, però si haguessin anat a penals tampoc li valia, per millor classificació de l'Ourense. Per tant, havia de guanyar sí o sí el partit perquè no podia arribar a la tanda de penals, però ni així no ha estat possible, i ha acabat perdent per aquest 2-1, i per tant, doncs, queda eliminat.
1: És una autèntica llàstima, molt condicionat el partit per aquest gol inicial de Rufo al minut 8, doncs, que li ha donat l'1-0 a l'Ourense. Al 31, Frank Càrbia donava esperances amb un gol, amb una molt bona recuperació a la frontal de l'àrea gran del conjunt gallec, empatant el partit, però quan a la segona meitat el Reus dominava, buscava el segon gol per intentar capgirar l'eliminatòria, una contra ha servit perquè Justino al minut 72 fes el 2-1 de l'Ourense. Ja no ha pogut aconseguir forçar la pròrroga al Reus, i per tant doncs s'acaba el somni d'un Reus que, això sí, recordem-ho, havia pujat aquest any a segona federació, per tant ha fet una gesta, podem dir, doncs arribant fins a aquestes semifinals i fent creure a aquesta afició del Reus Redis, un equip de nova creació ara fa uns anys, que ha anat pujant i pujant i pujant a mesura que han anat passant les temporades, i avui ha estat a punt doncs aconseguir aquesta gesta de ficar-se a la gran final d'aquest play-off d'ascens de primera federació masculina. Però en qualsevol cas, molt bon paper per part del conjunt roginegre en aquest play-off, i per tant cal felicitar el conjunt roginegre per aquesta gesta. Un conjunt roginegre, el Reus Redis, que comanda el Marc Carrasco, que em diu ara ja l'Albert García, que el tenim en directe a 8:43. Marc, com estàs? Bona tarda.
11: Hola, bona tarda. Hem tingut tardes millors.
1: Sí. Pel resultat, pel joc, primer de tot, sensacions que et queden després d'aquest partit on finalment aquest 2-1 us deixa fora?
11: No, sobretot dolguts, perquè veníem a competir, tot i el recent ascens i el haver-nos posicionat en aquesta categoria una vegada dins el play-off, doncs volíem competir-lo, teníem un desig molt gran, i això ens deix dolgut perquè som un equip competitiu. Per una altra banda, d'orgull, perquè crec que l'equip durant tota la temporada ha estat un equip protagonista, un equip valent, un equip amb molt desig per oferir bon joc, per anar a buscar els rivals a camp contrari, per assumir riscos, i orgullosos del que hem fet. Crec que els punts, el Reus ha estat millor en aquesta eliminatòria, però això és futbol, és l'esport, i res, ens aixecarem després d'aquesta derrota i seguirem portant amb molt d'orgull el nom de Reus i l'escut al pit, perquè forma part de la nostra vida i forma part de la nostra essència.
1: Un partit on segurament molt marcat per aquest gol tan aviat de l'Ourense, que us ha anat fer a remolc, però amb el gol de Frank Carbi, a mica en mica, us heu anat recuperant, i a la segona part, quan semblava que teníeu el domini, aquesta contra, no?, ha acabat matant l'eliminatòria.
11: Sí, crec que els primers 10-15 minuts la veritat que l'equip li ha costat entrar al partit. Una cop ens hem estabilitzat, ens hem tranquil·litzat, hem començat a ser nosaltres, hem començat a pressionar bé, hem començat a tenir una mica la pilota. Crec que fruit de tota aquesta tranquil·litat i pausa ha arribat el gol de Fran, i sí que després del gol de Fran, i jo crec que tota la segona part fins al 2-1, crec que el Reus ha estat dominador, ha generat, ha trepitjat àrea. Una llàstima el gol amb la transició, però això també forma part del futbol. No hem estat capaços de dominar aquestes dues accions i res, i ens tornem dolguts i tristos cap a casa, però amb l'orgull d'haver estat valents i d'haver competit molt bé, i crec que d'haver fet mèrits els punts per guanyar aquesta eliminatòria.
1: Acabo, Marc. Potser el gran triomf d'aquest Reus Redis, no ja d'aquest any, sinó dels últims anys, de la feina que porteu fent els últims anys amb els diferents ascensos, és haver recuperat la il·lusió a Reus pel futbol, perquè l'afició estava enganxadíssima.
11: Sí, sens dubte. Crec que el gran objectiu d'aquest equip, un cop vam començar, no només era esportiu, que ha estat increïble el creixement, sinó també la part social. Crec que dies com el de Terrassa, com el del Johan, com el del Narcís, com la Copa del Rei, com partits de la temporada passada del Girona, crec que és espectacular viure la gent com està sobre nostra, l'estima que ens trasllada. Crec que hem crescut de forma gran i estem a l'alçada de les millors aficions de Catalunya i segurament del territori. I res, molt contents per la part de l'estima que ens dona la gent de Reus, dolgut perquè volíem seguir vivint aquesta història, perquè no volíem que acabés, perquè volíem un últim partit a l'estadi de gala, però bé, el creixement no només és esportiu, sinó que també és amb la gent, amb la intensitat amb què la gent de Reus avui s'ha fet aquest projecte seu, i l'equip ja forma part de la seva vida i ens anima i està molt a prop nostre. Per tant, molt feliços per aquesta part també i orgullosos.
1: Moltíssimes felicitats, Marc, independentment de que avui el resultat no hagi acompanyat, perquè la feina que esteu fent és brutal i això ho sabeu perfectament, i l'any vinent de ben segur que tornareu a donar guerra. Moltíssimes felicitats, de debò.
11: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Vuit i 47, vinga, i un altre, en aquest cas les competicions que ens ocupava avui dissabte era la Lliga Elite. Última jornada de moltíssimes emocions, per dalt, per baix. Ja tenim equips que han aconseguit l'ascens, els que jugaran al playoff, els que baixen. Aquests són els marcadors d'una última jornada apassionant.
2: Sí, perquè encara hi havia moltíssimes coses en joc. De fet, tres places d'ascens, perquè només hi havia el Sant Feliuenc descendit matemàticament. Els altres tres equips doncs han acabat baixant avui després dels resultats. També ens faltava una plaça de promoció en descens, l'ha acabat aconseguint el Rubí. Anem a repassar com ha anat aquesta última jornada a la Lliga Elite. Empat a 0 entre l'Atlètic Sant Just i el Martinenc, victòria del Rubí 3-0 davant del Sabadell B, victòria del Júpiter 0-1 a Castelldefels, el Sant Juan Atlètic a Montcada ha guanyat 2-0 al Prat, l'Horta s'ha imposat 3-2 al Vilafranca, el Manlleu ha guanyat 2-1 al Valls, la Pobla de Mafumet ha superat el Ciutat Cooperativa per la mínima 1-0 i també per la mínima ha guanyat el Sant Feliuenc, ja ha descendit per 1-0 davant el Sant Mauro.
1: Doncs ja tenim a Sant Joan Montcada campió després de la victòria davant del Prat, i que el Martinenc no hagi passat de l'empat al camp de l'Atlètic Sant Just. Una victòria al Sant Joan Montcada en aquest partit davant del Prat, que farà playoff al Prat Ràdio. Van Conde.
12: El San Juan Atlético de Moncada ha vençut per 2-0 al Prat i assoleix l'ascens a tercera federació. A més, ho fa com a campió de Lliga Elite després dels resultats de la resta de la jornada. Partit viscut amb molta il·lusió i un ambient de gala a Can Sant Joan i amb nervis segurament doncs, més propis de la situació excepcional que no pas del guió de partit. Als 20 minuts, Òscar Muñoz ha avançat el conjunt de Dani Sánchez amb una gran testarrada que ha buscat directament l'escaire de la porteria defensada per Guiseris. Fins a dos pals, algunes bones intervencions del porter del Prat han evitat el que seria el segon i pràcticament definitiu gol d'Òscar Muñoz al minut 80. Si el primer ha sigut una testarrada de vella factura, aquesta ha sigut una rematada de tisora que ha posat la cirereta al pastís a un gran partit del San Juan Atlético de Moncada i a una temporada que val el premi de l'ascens a Tercera Federació. Com dèiem, home destacat y héroe del partido, Óscar Muñoz, que a los 39 años vio un nuevo ascenso a categoría.
13: Creo que hemos sido el equipo que más veces ha estado, más jornadas ha estado líder en todo el año. Poco a poco nos lo hemos ido creyendo. Hemos tenido algunos baches, hemos tenido la suerte de ponernos por delante. Eso nos daba la tranquilidad que también el empate nos valía. Y bueno, al final, pues podía meter segundo y la chilena hacía tiempo que no hacía o que no enganchaba una tan bien. Y bueno, al final lo importante era que entraran y bueno, han entrado bonitos, pero eso, la gente se lo merecía, el público se lo merecía, la directiva se lo merecía y yo con mi costilla medio rota y medio de todo, hoy era el día, he podido hacerlo con mis goles, cualquiera me valía y nada, súper contento y a ver qué pasa el año que viene.
12: Ascens històric per al conjunt de Can Sant Joan i cinquena derrota consecutiva per a un Prat decaigut i amb molts problemes d'efectius que haurà de fer un reset el més aviat possible. Finalment ha estat quart classificat gràcies a l'empat del Sant Mauro i la derrota del Castelldefels i s'enfrontarà precisament al Sant Mauro en la primera eliminatòria del play-off anada a Santa Margarida de Montbui, tornada al Municipal Sagnier.
1: I el martinenc també aconsegueix l'ascens. El segon de consecutiu torna a tercera 7 anys després. Després d'empatar 0 al camp de l'Atlètic Sant Just li valia un punt i ho ha aconseguit l'equip de Toni Carrillo, que estava ben content doncs en aquestes declaracions als companys de BTV només acaba el partit.
14: La temporada és que brillant de l'equip, de menys a més, i la veritat és que hem acabat de la millor manera. Sabíem que veníem un camp on el rival doncs, té molt bon tracte a la pilota, d'un costat d'un altre, és un equip que a casa fa coses interessants i bueno, hem intentat doncs, jugar junts, buscant alguna contra i al final doncs, bueno, crec que pràcticament no ens han fet gaire ocasions i l'equip doncs, ha sigut solvent defensivament i al final era el que necessitàvem per pujar.
15: Sí, per tots, sobretot pel club.
14: Al final aquí estem, el club està per sobre de tot i la veritat és que el Martínez jo crec que és una entitat que mereix estar a categoria nacional. Vam vindre aquí amb la il·lusió en 3 anys de poder col·locar l'equip, 3 o 4 anys de projecte, doncs, col·locar l'equip a categoria nacional, ho hem assolit i ara doncs, el que hem de fer és gaudir-ho i després ja prepararem la reentrada a la categoria nacional.
1: Doncs felicitats a Sant Joan Moncada i a Martinenc per l'ascens. La Pobla de Mafumet s'haurà de currar al play-off. Optava a pujar directament, però la victòria davant de la Ciutat Cooperativa ha estat insuficient i haurà de jugar al play-off i, en canvi, el seu rival que descens. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
16: La Pobla de Mafumet fa els deures per 1-0 i es queda sense el premi de l'ascens directe i envia la Ciutat Cooperativa a Primera Catalana. Un gol de David Cabezas a les acaballes de primera meitat ha estat suficient per la victòria poblatana. Una primera part amb joc molt trencat per totes dues bandes, però la Cope tindria una opció claríssima al minut 7 de la primera meitat en un 1-1 que trauria Nahuel Providencial amb el peu. A partir d'aquí, la Pobla mantindria el control del partit i arribaria al premi del gol després d'una gran acció de Carol que se la donava a Cabezas per superar el porter de la Cope i ficar l'1-0 a l'Electrònic. La Pobla tindria dos mans a mans a la segona meitat de Pau Raya i Agus, que perdonaria el 2-0, i la Cope mitjançant Ixam tindria opcions clares per posar l'empat a través de la pilota aturada. Patiria la Pobla els minuts finals l'embestida de la Cope, però acabaria guanyant el partit malgrat que les victòries de San Juan Atlético Moncada i l'empat del Martinenc no han donat el premi de l'ascens directe. La Pobla de Mafumet, que és equip de play-off, i haurà de superar l'eliminatòria davant el Rubí.
1: I qui també és, precisament, equip de play-off és el Rubí, que deixa sense premi el Castelldefels amb la victòria del Rubí i la derrota del Castelldefels. Ràdio Rubí, Siscol ara.
12: Alegria desfermada al municipal de Can Rosés després que els dos condicionants que s'havien de donar hagin portat a la Unió Esportiva Rubí a la 6a posició de la Lliga Elite i, per tant, a disputar la promoció d'ascens a tercera ref. Tot després que els 90 minuts guanyessin 3-0 el Sabadell EB en un partit dominat per part del conjunt rubinenc i a esperar durant una estoneta dins del terreny de joc aficionats i jugadors per conèixer el que ha estat al final la derrota del Castelldefels davant del Júpiter i d'aquesta manera complir amb una de les promeses que va fer el Blai Martí quan va arribar com a primer entrenador a la Unió Esportiva Rubí.
17: Recordo el primer dia, el primer dijous que vaig portar el primer entrenament l'Ivan i el Pressing van dir és una missió difícil, però ens hem de salvar, vaig dir tranquil que farem playoff i aquí estem, farem playoff.
18: Han de pensar ja en aquesta doncs, eliminatòria primera davant de la Pobla de Mafumet, sobretot pensant en jugar partits com ara el que s'ha disputat davant del Sabadell i bé, tot i que igualat en els moments d'intensitat i els detallets s'han anat cap al costat de la Unió Esportiva Rubí amb una victòria contundent i que reconeixia el Marc Cabestany, entrenador del filial del conjunt arlequinat, havia estat justa.
17: Sí, el Rubí potser li ha sortit tot de cara, ha aprofitat els nostres errors no portats, els nostres regals, ha mantingut l'avantatge, fins i tot ha aconseguit el tercer gol i el resultat és contundent. Avui no hem merescut treure res positiu d'aquí.
18: Si sent a plaça i es permeten a la Unió Esportiva Rubí continuar somiant en una temporada una mica boja, però que acaba bé.
1: Doncs acaba bé, i també pel Manlleu i pel Valls, que continuaran a Lliga Elit. Ràdio Manlleu, Marc Lladom.
19: Bé, doncs l'AEC Manlleu ha guanyat l'últim partit de Lliga Elit de temporada per 2-1 davant el Valls. Estem amb el capità Joel Puntí, que a més avui ha jugat els últims minuts per tenir aquesta samarreta, retirant-te. No sé com has vist la victòria, ha tocat gairebé patir fins al final, tot i el 2-0 que havíeu posat al marcador.
20: Sí, havíem de posar emoció fins al final, però amb aquesta afició i amb aquesta grada era impossible que l'equip no salvés.
19: No heu tremolat, ni des d'inici de partit, avui era un partit sèrio a casa, que sabíeu que depeníeu de vosaltres mateixos i heu anat per la victòria.
20: Portàvem tota la setmana que sabíem la importància d'aquest partit, el Manlleu és un equip que ha d'estar a Lliga Elit, i ho sabíem, i sabíem que no se'ns escaparia.
19: I com has fet, et farà sentir bé, entenc, deixar l'equip en aquesta situació, no? Ara que et retires.
20: Sí, no, hauria tingut malsons tot l'estiu, si no. O sigui que molt orgullós d'haver format part d'aquest equip, de que ens ajudessin com ens han ajudat, i molt content de ser un manlleuenc.
19: Doncs res, Joel Puntí, moltes gràcies i que vagi molt bé.
20: A vosaltres.
1: Doncs content, recordem, Sant Joan Montcada campió, Martinenc que també puja a tercera 7 anys després, el playoff el jugaran d'una banda Pobla Mafumet, Rubí i Prat Sant Mauro, l'Horta que s'ha salvat amb un gol al minut 92 i baixen Ciutat Cooperativa, Júpiter, Vilafranca i Sant Feliuenc. Ens aturarem un momentet, escoltem les notícies de les 9 i a les 9 i 3 acabem de repassar tota l'actualitat del futbol, també el futbol sala, l'handbol, el bàsquet, molts esports com sempre, cada dissabte i cada diumenge de 8 a 10 del vespre a la teva ràdio local, aquí en el joc.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: La cartellera renova amb Pizza Movies, una comèdia protagonitzada per Berto Romero i Judith Martín. També s'estrena Movida Celestial, Keanu Reeves és un àngel ben intencionat però inepte. I El beso de la mujer araña és una nova adaptació de la novel·la del mateix títol.
3: Bueno, ya está.
4: ¿Es que ya está?
3: Que no tengo que darle más vueltas. Crítica de cine, se acabó. Quiero montar una pizzería.
4: ¿Cómo que una pizzería, por favor?
3: Pizzería temática de cine.
2: Judith Martín i Berto Romero protagonitzen Pizza Movies. Ella és una periodista cultural i crítica de cinema que passa per un mal moment professional. Llavors, convenç el seu marit per deixar-ho tot i crear un negoci. Està convençuda que una pizzeria temàtica de cinema serà un èxit.
5: ¿Sabes qué película es esta? Jurassic Park.
6: Mira los comentarios.
7: Es lo mejor que he visto en mi puta vida. Por el culo.
8: La pizza está brutal. 5 estrellas.
9: ¡Guay!
8: Propina de $1.15.
2: A Movida Celestial, en Gabriel, Keanu Reeves, és un àngel ben intencionat però bastant inepte. Baixa a la Terra amb el propòsit d'ajudar l'Arc, un organitzador de concerts que passa angúnies, i en Jeff, un ric inversor de capital risc. Encara que les intencions de l'Àngel són bones, les conseqüències dels seus actes no seran les esperades.
10: Internet es increíble, Jeff. Es súper útil, pero a la vez te hace distraerte un montón. Quiero ayudarte a encontrar trabajo, pero también quiero ver fotos de bebés elefantes.
11: No puedo estar aquí.
12: ¿Por qué no vemos una película?
13: Hay una que nunca olvidaré.
2: El beso de la mujer araña és una nova adaptació d'una novel·la argentina dels 70 que ja va triomfar en la versió que es va fer als anys 80. Els protagonistes d'aquest musical són en Valentín, un pres polític, i en Molina, un noi homosexual també empresonat. Comparteixen cel·la i sorgeix un vincle entre ells mentre en Molina relata la trama d'un musical de Hollywood protagonitzat per la seva diva favorita, Ingrid Luna, aquí interpretada per Jennifer López.
14: Joves amb ofici.
15: Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals.
14: Des dels seus tallers ens expliquen què fan, per què i, sobretot, com encaren el futur dels seus oficis en un món que sovint els va a la contra.
15: Joves amb ofici. Escolta tots els capítols a la xarxa Més. Una producció de la Nova Ràdio de Reus. Amb el suport de la xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, bona nit. Són les 9. Us parla Adrià Jurado. La cultura torna a conquerir la nit de Catalunya amb una nova edició de la nit dels museus. Des de les 7 de la tarda d'avui fins al dilluns, coincidint amb el Dia Internacional dels Museus, s'espera superar els 115.000 visitants de l'any passat a l'àrea metropolitana de Barcelona, però n'han de passar per molts d'aquests museus també del nostre país. En uns dies on, a més, els centres farciran amb música, espectacles, visites guiades, tallers i activitats familiars. Escoltem amb Montse Torres, coordinadora dels museus municipals, que precisament busquen també arribar al públic no habitual.
2: Enguany hem fet efectivament una aposta per programar activitats d'interès del públic més jove. N'hem identificat una trentena d'activitats programades pels diversos centres per atraure doncs, aquest públic que habitualment no és usuari, habitualment no visita tant els nostres centres.
1: La nit dels museus s'ha consolidat com una de les grans cites culturals de l'any i és una iniciativa que també es fa a la resta d'Europa. I en política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dedicat la seva darrera intervenció al viatge a Califòrnia reivindicant l'humanisme, el multilateralisme i els igualitarismes. I ho fa des d'un dels feus polítics de més oposició a la del president dels Estats Units, Donald Trump, i després d'haver-se reunit amb l'oposició que li fa al govern californià. Escoltem a Salvador Illa, qui també ha defensat el talent català.
3: Balanç positiu, sortir al món sense complexes, a liderar amb ambició, amb humilitat. Nosaltres no hem de dir cap actitud arrogant, però tampoc hem d'estar arrogats ni tancats a casa. Sortir al món amb ambició, insisteixo, explicant el que és Catalunya i fer la nostra contribució.
1: I parlem en política, però tornant a casa nostra, la CUP ha retret a Esquerra i Comuns que donin suport als pressupostos de la Generalitat enmig de les vagues entre metges i professors. Precisament el sindicat de mestres USTEC també ha reclamat als dos partits que incloguin a l'acord de pressupostos les reivindicacions dels docents. I parlem ara de successos, ja que la conductora d'un turisme ha mort aquesta matinada en un accident de trànsit a la C-17 a l'altura de Vic. És la víctima mortal número 41 aquest any a les carreteres catalanes. Hi ha en cultura unes 30.000 persones, segons els organitzadors, han omplert el Parc del Fòrum aquest dissabte en el 150è aniversari d'Estrella Damm. La companyia cervesera ha convocat una destacada representació de la música catalana pop-rock i urbana del moment. I precisament el premi, també repassant a Barcelona, el premi a la millor pel·lícula del Docs Barcelona 2026, que és per Amazomania. I ara mateix en esports ha començat la Copa de la Reina de Futbol, que el Barça i l'Atlètic de Madrid estan jugant. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Vinga, i repassem el més destacat de la jornada en format de titulars amb l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona nit.
1: Bona nit, Ignasi.
0: La final de la Copa de la Reina de Futbol en joc.
1: Ja roda la bola en aquesta final on el Barça juga a Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid. Les de Pere Romeu podrien aconseguir la seva tercera Copa seguida i la dotzena de la seva història si guanyen a les Matalasseres. Després de la Lliga Femenina i la Supercopa, que podria ser el tercer títol del curs just una setmana abans de la final de la Champions.
0: D'altra banda, el Vilassana intentarà defensar el títol a la Copa de la Reina d'hoquei patins.
1: Ha aconseguit superar el Fraga per 0-2 i jugarà la final contra el Gijón, l'anfitrió, que ha superat per golejada al Benvibre. Les lleidatanes intentaran guanyar la seva segona Copa de la Reina, el seu quart títol i el primer d'aquesta temporada.
0: D'altra banda, la Lliga de Campions Femenina de Waterpolo s'estan disputant les tornades de quarts.
1: Tenim ja el Sant Andreu classificat per la final a 4, que jugarà el 10 i el 12 de juny a Malta, on intentarà revalidar el títol. Ha superat el Buliakmeni. El Sabadell necessitava remuntada davant l'Olympiacos. No ha estat possible i queda fora d'aquesta final a 4. I el Mataró juga ara mateix davant del Cirroma. L'Anada havia guanyat a 13-9 i ara mateix està guanyant 9-12. Per tant, ara mateix tindríem també doncs, el Mataró classificat per aquesta final a 4. Queda 1 minut i 44 segons perquè finalitzi aquest partit.
0: I jornada unificada a la primera federació masculina de futbol.
1: Ja estan en joc els partits. Aquesta jornada unificada a les 9, Nàstic, Europa i Sabadell Antequera. Són els enfrontaments en què hi ha participació catalana. Europa i Sabadell lluitant per ser el play-off d'ascens, fins i tot el Sabadell per mirar de situar-se primer i aconseguir l'ascens a segona. I el Nàstic se la juga i fins i tot podria perdre avui la categoria.
0: Avui sí, és marxant de ronda. Vinga, anem a repassar marcadors aquesta hora de la nit. Comencem per la Copa de la Reina final a Gran Canària. Com ha començat aquest Barça Atlètic de Madrid?
1: Doncs de moment ja fa 4 minuts que s'està disputant aquesta final. El Barça ja ha tingut algunes oportunitats de cara a porteria, però de moment no es mou el marcador, aquest 0-0 entre Barça i Atlètic de Madrid.
0: I també ha començat a les 9 la jornada unificada de la primera federació masculina, la penúltima, i amb aquest duel català d'extrems entre Nàstic i Europa.

0: referència ofensiva per part del Club Esportiu Europa situa a Juan Flores sota pals amb una defensa amb tres centrals, amb Esgró, Campeny i Roger Coruela, cauen per bandes Caravaca i també Alejandro Jai. Al mig del camp, en Nane Meixac, actua de mitja punta Òscar Vacas i és Jordi Canol Pichichi al més avançat. Minut 7 de la primera part, no s'ha mogut el marcador, ambient de gala per viure aquesta final d'interessos contraposats entre el Nàstic i l'Europa.
1: I compte perquè hi ha novetats importants, marca el Betis davant del Tarazona, dos rivals directes del Nàstic, el Betis ara mateix empataria punts amb el Nàstic i el Tarazona quedaria de moment a només un punt, per tant si el Nàstic guanyés sortiria del descens. I a la zona alta de cara a l'Europa marca l'Ibiza davant del Cartagena, per tant un rival directe del Cartagena que està perdent el seu partit. L'altre, el Algeciras, està empatant. I a tot això, el Sabadell també jugant per intentar buscar el lideratge.
2: Sí, de moment 0-0 en aquest partit entre el Sabadell i l'Antequera. És el que deies, ja hi ha alguns partits en moviment. També, per exemple, el duel entre l'Alcorcón i el Marbella. El Marbella, un dels equips de la part baixa de la classificació, està perdent. S'ha avançat l'Alcorcón. Per tant, ja molts partits on hi ha hagut gol, però de moment els dos partits on hi ha presència catalana, aquest Nàstic Europa, com ens deia la Tere Ortega, i també el Sabadell Antequera, 0-0 els dos enfrontaments.
1: I també 0-0 en l'Eldense Atlético Madrileño, que importa també de retruc al Sabadell, per tant a la zona alta tot igual. En hoquei patins, hoquei lliga masculina, primer partit de quart de final, el millor de 3. Què està passant a Calafell?
2: Doncs està caient una bona golejada perquè el Reus està guanyant i encara queden 9 minuts de partit, eh? Està guanyant per 1-7 davant del Calafell en aquest primer partit, el millor de 3, és aquesta eliminatòria dels quarts de final. El segon partit serà a Reus i el Reus, doncs, aquest partit sembla que el té força encarrilat amb aquesta victòria ara momentània de 1-7 i tindria doncs el primer match ball a casa seva el proper cap de setmana.
1: I amb Waterpolo Champions femenina, quarts de final, tornada, busquem el segon equip català a la final a 4. Què fa el Mataró a Roma? Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
3: Doncs ja el tenim, el segon equip català que jugarà el proper mes de juny la final a 4 de la Lliga de Campiones amb el resultat final 6 Roma 10 assolint Centre de Natació Mataró 12. Recordem que en l'anterior connexió us dèiem que la primera part, el primer període, havia acabat amb un 1-2 favorable a les mataronines. Han mantingut aquest gol d'avantatge en el segon període, 3-4, i en el tercer és quan el partit s'ha mogut força, perquè l'equip italià ha arribat a empatar a 5, gràcies, entre altres coses, a 2 gols de l'australiana Sienna Hearn, però a partir d'aquí això ha desfermat la fúria golejadora del Mataró. I és que ha marcat un parcial de 0-6 que ha arribat a col·locar el 6-11 en el marcador. I al quart període ja podríem dir que el Mataró ja ha baixat la guàrdia perquè ja tenia pràcticament la classificació a la butxaca i això ho ha aprofitat el conjunt italià amb un parcial de 4-1 i maquillar d'alguna manera aquest resultat final que dèiem abans. 6 Roma 10, assolint Centre de Natació Mataró 12, per tant ja tenim les dues semifinals d'aquesta Lliga de Campiones, perquè el Club Natació Sant Andreu s'enfrontarà al Ferencváros hongarès, mentre que l'assolim Centre de Natació Mataró s'enfrontarà a aquest Olympiacos que avui ha eliminat el Club Natació Sabadell.
1: Doncs hi hauria l'opció de final catalana i això ens encanta. Gràcies Jordi, bona nit.
3: A veure.
1: I a l'Eurocup femenina, tornada de semifinals, què fa el Barceloneta?
2: Doncs no pot estar més ajustada la cosa, queden 28 segons i l'Atlètic Barceloneta guanya d'un únic gol, 13-14, l'anada va acabar amb empat a 12, per tant ara mateix aquest únic gol de diferència li donaria l'accés a la final a l'Atlètic Barceloneta, queden 28 segons de partit. Acaba d'acabar aquest partit, per tant l'Atlètic Barceloneta, que serà la final davant del Catalunya, final catalana, i això doncs ja ens assegura un títol per un equip català en aquesta Eurocup.
1: Doncs boníssimes notícies des d'aquesta Eurocup femenina de waterpolo amb una final catalana entre el Catalunya i el Barceloneta. I pel que fa al bàsquet, Lliga ACB, 32a jornada, ha d'haver començat el partit a Manresa.
2: Sí, ja ha començat i de moment li van bé les coses al Baxi, està guanyant de 4 punts de diferència, 11-7, davant del Casa de Montsaragossa.
1: I a la tercera FEP, eliminatòria prèvia a la fase final, a partit únic, Vic i Mollet, que juguen una plaça per ser-hi. Ràdio Vic, Pep Portet, bona nit.
4: Bona nit, Ignasi, des d'aquest pavelló del Castell d'Enfanes, que fa un goig espectacular. El pavelló ple per veure aquest partit, emocionant partit, que de moment, i quan el tenim al descans, domina el conjunt ballesà, el DM Grup Mollet, per 30.

0: 7 al 41. Un Mollet que ha sortit millor, s'ha posat 0 a 6 d'arrencada. El conjunt biguetà, però, que ho ha capgirat posant-se per davant, però han sigut molt pocs els minuts que han anat per davant els de Joan Hereza. El Mollet que ha tornat a dominar per marxar 17 a 21 al final dels primers 10 minuts. I a la represa, 19 a 25 dels 3 primers minuts de joc, Joan Hereza, que ho ha parat, el conjunt biguetà, que ha reaccionat i que ha acabat el quart del període per arribar al descans amb aquest 37 a 41, aquest menys 4, tot molt obert aquí al pavelló del Castell en Planes, dos equips que busquen la plaça per fer a la fase estatal d'aquí a dues setmanes, en veu encara per confirmar. Tenim ara el partit al descans, queda poc més de 4 minuts perquè comenci el tercer període, com diem, de moment, avantatge del Mollet, però tot obert aquí.
1: I hi ha novetats a Tarragona en aquest duel català entre el Nàstic i l'Europa. Tere Ortega.
2: S'ha avançat en el marcador el Nàstic amb gol de l'aragonès Marcos Baselga, que suma el seu cinquè gol. Pilota filtradeta de Jaume Jardí davant dels dubtes del defensa del Club Esportiu Europa Esgro, i arriba la pilota Marcos Baselga, que xuta i fa pujar el primer gol del Nàstic al marcador. Ara minut 13 de la primera part, està guanyant el Nàstic de Tarragona, està perdent el Tarragona, per tant l'equip tarragoní sortiria del descens. Nàstic 1, marcat Marcos Baselga, Club Esportiu Europa 0.
1: Doncs greu errada d'Esgro en aquesta passada boníssima a la frontal de l'àrea. Esgro que deixa passar la pilota pensant-se que arribarà Flere i no veu que Baselga el té a l'esquena i marca pràcticament a plaer. S'avança la Nàstic, que ara mateix amb aquest gol, doncs combinat, com dèiem, amb la derrota del Tarazona, sortiria del descens. El conjunt tarragoní estaria un punt per sobre del descens i, per tant, ara mateix dependria de si mateix per continuar a la primera federació a la pròxima temporada. L'Europa, de moment, no varia res la cosa perquè continuaria cinquè amb 57 punts, amb un punt més que el Cartagena, que està perdent ja 2-0 a Eivissa. I, això sí, si l'Algeciras marqués un gol en el seu partit, trauria l'Europa de la playoff. Per tant, poden passar moltes coses. Recordem que el Sabadell continua empatant a 0 i que l'Eldense Atlético Madrileño, l'altre partit que interessa als arlequinats, també van 0-0. I, per últim, en bàsquet, Anna, fase d'ascens a Lliga Femenina Challenge, anada de la segona eliminatòria. Què fa el GEC a Lleó?
3: De moment va a remolc, que el GEC aquest partit està dominant amb contundència el Lleó. Està retallant en distàncies el GEC, però encara són notables, de 9 punts, 40 a 31 està perdent ara mateix el Txec, quan el partit ja es troba al segon quart. Sí.

0: Albert Just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: En joc, amb Ignasi Trapero.
4: Vinga, un quart de 10 de la nit, som els de l'En Joc. Continuem doncs, repassant l'actualitat esportiva del cap de setmana. Mare meva, quin dissabte, amb tants fronts oberts, mirant a 14 partits a la vegada, però ens encanta, les emocions de l'esport. Amb futbol, ens quedava per repassar encara el playoff d'ascens a segona federació masculina demà diumenge, i amb dos partits que veurem a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, es juguen els partits d'anada de la primera eliminatòria.
5: Sí, la primera de tres rondes, recordem que han de superar aquests equips, primer aquesta semifinal, després la final catalana i després ja doncs unir-se amb la resta d'equips de tercera federació de la resta de l'estat espanyol. De moment, aquest primer tràmit, l'anada, l'Hospitalet rebrà la visita del Badalona a 2:15 del migdia i a les 6 de la tarda Vilanova-Cornellà.
4: Doncs aquest Hospitalet Badalona el podrem seguir a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. Ha fet els dos partits, en aquest cas a partir de 2:15, i això diuen els tècnics. Abans de començar el partit, Sergio Juste, el tècnic riberenc, Miquel Azparren, l'escapulat.
6: Molt bé, també, amb ganes de llaga de que sigui diumenge i començar aquest playoff que tant esperàvem, i res, amb ganes de tornar aquí a veure el camp ple i disfrutar d'aquest partit. Bueno, el que sabem tots, no? És un equip fet per pujar de primer, com el nostre també, i al final pues, ells porten tota la temporada primers, al final cauen al final, però és un equip perillós, al final han demostrat. Penso que allà ens va costar sobretot la primera part, penso que sabem que quins errors hem comès i intentarem fer-los millor, i això penso que està clar. Llavors, amb això, pues, penso que serem molt més forts.
7: Ya en el playoff, aquí cada partido es diferente, pero todos son complicadísimos. Todo el mundo, por muchos méritos durante todo el año, estamos en el playoff, y a partir de aquí, pues bueno, los detalles del hospi tenemos que controlarlos, pero sobre todo que ellos estén muy pendientes de nosotros.
4: Doncs a 2:15 a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, aquest Hospitalet Badalona, i a les 6 també podrem veure l'altra semifinal, l'altre partit de primera eliminatòria anada, semifinal catalana en aquest cas, perquè són dues rondes catalanes i després una tercera estatal. A les 6 jugaran Vilanova i Cornellà, un Cornellà que entrena Ignasi Sanabra.
8: Creo que hay que empatizar mucho con el futbolista, creo que es un día de muchos nervios, es un día que mostrar una buena versión siempre es complicado, pero sí que ser serio, ser constante, jugar muy concentrado es imprescindible en un playoff, no cometer errores, creo que eso es fundamental, y hemos de ser conscientes que es una eliminatoria y que no es un partido único. Si ellos piensan que tienen más ilusión que nosotros, se equivocan. Si ellos piensan que para ellos es un sueño y que para nosotros es una obligación, se equivocan. Es un partido de playoff, llegamos con las mismas... con la misma ilusión, con las mismas ganas de hacerlo bien, y a eso vamos.
4: I a les 9 i 19 minuts ens hem de posar a parlar també de bàsquet. Lliga CB, 32a jornada. Tenim jugant al Manresa, i abans ho ha fet el Girona.
5: Doncs el Girona ha perdut a la pista del Breogán 95-76. I el Baxi Manresa està veient com li retalla terreny al Casademont Saragossa. Ara és un únic punt de diferència, 17-16, favorable al conjunt manresà.
4: Doncs així estan les coses a l'ACB. Un Girona que ha caigut de la pista del Breogán. Un Girona que busca estar entre els 10 primers perquè tindria opció d'obtenir plaça europea, però precisament el Breogán amb aquesta victòria li ha rebassat aquesta posició. Per tant, ara el bàsquet Girona 12 amb 13 victòries i 19 derrotes. Després del partit, escoltàvem el tècnic gironí Moncho Fernández.
9: Y yo creo que entramos muy bien en el partido, con muy buen trabajo en el aspecto defensivo, y creo que el desacierto nos ha pasado una factura psicológica enorme, porque empezamos atacando muy bien, la verdad, haciendo buenos tiros, buenos lanzamientos, acciones cómodas, y no éramos capaces de meter. Sin embargo, la defensa nos permitía seguir ahí, ¿no? Me parece que es 14-9 o 16-9 del primer cuarto lo muestra. Pero creo que ese desacierto nos, como decía, creo que aparte de los méritos defensivos del Breogán, que ha habido muchos, nos ha pasado factura en ese aspecto, y el segundo cuarto, sobre todo los últimos minutos, bueno, pues encajamos varias acciones, yo creo que de mucho mérito del equipo local, y nos llevó a una distancia importante. La segunda parte creo que lo hemos intentado, hemos remado, hemos peleado, pero la verdad que la distancia era importante y no fuimos capaces de volver.
4: I demà diumenge, tres partits més en presència catalana en aquesta Lliga CB.
5: A les 12 del migdia, Jaiopos, Gran Canària. A dos quarts d'una, la penya visita ni més ni menys que la pista del Reial a Madrid, i a les 8 del vespre, Tenerife-Barça.
4: Doncs a la Lleida, que necessita la victòria urgentment per no complicar-se més la vida. Està encara dues victòries per sobre de l'Andorra, que és l'equip que marca el descens. Queden tres partits. Amb una victòria pràcticament ja asseguraria la salvació. I demà jugar contra el Gran Canària, que està just per sota la classificació. Gerard, encuentra tècnic lleidatà.
0: Sí, està clar que no és la final, no, perquè encara quedaria alguna oportunitat més, però està clar que el fet d'aconseguir una victòria pues, ens deixaria tots pues, molt més tranquils, no? I seria pues, també pues, bueno, ja et dic, la sensació d'haver complert, no? L'objectiu, però bueno, sabem de la dificultat del partit, sabem com ve el rival ara mateix, que és un rival fort. Bueno, està clar que és un partit molt, molt important, perquè ja només n'hi queden tres.
4: Doncs això pel que fa al Lleida. La penya, que juga a la pista de líder del Reial a Madrid, un partit força complicat, tal i com analitza el jugador Lude Hagenson.
2: Creo que hicimos un muy buen partido después de muchos días sin jugar. Y bueno, lo hicimos muy bien. Ahora viene un partido muy difícil fuera de casa, que creo que fuera de casa tenemos que mejorar ahora, y sobre todo para el playoff tenemos que ganar partidos difíciles fuera de casa. Sí, bueno, es semana de Final Four para ellos. Seguro que van a querer hacer un buen partido para llegar con buenas sensaciones para el Final Four. Así que yo y el equipo esperamos el mejor Madrid. Sí, ahora viene lo mejor. Hemos tenido tiempo para entrenar mucho estos días y también descansar. Creo que nos ha ido bien para ahora no tener ninguna excusa para estar frescos y hacer esos partidos muy bien.
4: Gols importants a la primera federació masculina. Marca l'Atlético Madrileño al camp de l'Eldense. Ara mateix seria líder. Avança el Sabadell i l'Eldense. Ara mateix el filial Matalassé se situa un punt per sobre dels dos equips. I el gol important també de cara als interessos de l'Europa, marca l'Hércules al camp de l'Algeciras. Per tant, tant Europa com Cartagena com Algeciras estan perdent els tres equips que lluiten per la cinquena plaça del playoff. I a baix tot continua igual, amb el Nàstic guanyant, el Tarazona perdent i per tant el Nàstic sortint del descens. Vinga, més bascat, el Barça, que juga demà a la pista del Tenerife a les 8. Això diu abans del partit el jugador blaugrana Willy Hernán Gómez.
10: Con muchas ganas de poder ir a Tenerife, de poder jugar un buen partido. Sabemos que es un rival muy difícil, que vienen jugando una temporada muy buena. Y sobre todo tenemos que hacer nuestro trabajo, ¿no? Y acabar la semana lo mejor posible. Sí, está claro que se está demostrando que la Liga CB es una liga complicadísima, la más difícil de Europa. Se ve tanto al final de la tabla como al principio, que estamos luchando por los puestos más altos. Nosotros pues vamos a intentar acabar lo mejor posible para terminar la posición más arriba posible, y sobre todo pues aprovechando, ¿no?, las semanas largas de entrenamientos, de mejora del equipo, intentar sumar cosas y poder competir cada partido y llegar a lo mejor al final de la temporada.
4: Vinga, i més bàsquet a la fase d'ascens a Lliga Femenina Challenge. Anada de la segona eliminatòria, Anna, que està fent el GEC en el partit de Lleó.
5: Doncs amplien les diferències. Encara més punts, 11 de diferència entre el Lleó i el GEC. Està perdent 42-31. El partit ja es troba al temps de descans.
4: I s'avança el Barça a la final de la Copa de la Reina. Clàudia Pina ha marcat.
5: Doncs ha marcat Clàudia Pina. Ja feia estona que el Barça estava intentant doncs, aconseguir el gol. De fet, bona part d'aquests primers minuts de la final estan sent a l'àrea de l'Atlètic de Madrid, on el Barça, ja ho diem, és un atac constant a la porteria matalassera. Ha aconseguit aquesta diana Clàudia Pina. Doncs, per tant, el Barça que s'avança amb aquest gol amb l'1-0.
4: Sí, bona rematada amb cama dreta, creuada, no ha pogut fer res la portera de l'Atlètic de Madrid, minut 22. I, per tant, s'avança el conjunt blaugrana en aquesta gran final. Vinga, i passem ràpidament per l'eliminatòria prèvia a la fase final a partit únic de tercera FEB entre Vic i Mollet. Com està el partit? Ràdio Vic, Pep Portet.
11: Doncs queden 5 minuts i 11 segons perquè acabi aquest tercer període, 45-46 ara, després d'un triple del biguetà Marc Cruz per empatar-lo. Partit, com dèiem, molt obert, emocionantíssim, i que s'haurà de picar molta pedra tots dos equips, molt poc encert des de la línia exterior. Aquest triple de Marc Cruz, que just és el quart de 14 intents, 3-11 porta el Mollet. Un partit igualadíssim també a nivell de rebots, 22-21 dominen els ballesans, i ara tenen possessió després d'una falta, després d'haver desaprofitat els biguetans, una claríssima ocasió, una jugada en què marxava sol el mateix Cruz, ha volgut fer una esmaixada, ha quedat curt, i la pilota que no ha entrat i s'havia posat per davant els biguetans després de molts minuts. Ara sentiu ja la teoria que hi ha al febrer del Castell d'Enflames, 46-46, 46-48 ara, després d'una cistella de Vinyalonga pel Mollet.
4: Doncs està emocionant, com no podia ser d'una altra manera, aquest partit. Vinga, ens aturarem 3 minutets i afrontarem la darrera mitja hora de l'enjoc. Moltes emocions, com veieu, en aquesta nit de dissabte, i encara us han d'explicar moltes més. Fins ara!

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
3: Avui va de màrqueting olfactiu. Mira, t'explico una cosa. El cos humà funciona amb els cinc sentits d'aquesta manera. Podem recordar l'1% del que toquem, el 2% del que escoltem, el 5% del que veiem, el 15% del que mengem i un 35% del que olorem. Ho sabies? Doncs això fa que les olors són molt importants per nosaltres. A mi, com a creativa, m'encanta el màrqueting i sempre em fixo com fan les campanyes de publicitat. I com retenim tant les olors? Doncs aquest és un dels motius perquè moltes campanyes les dissenyen amb accions olfactives. Per exemple, a Corea, la franquícia de cafeteries Dunkin' Donuts volien potenciar el consum de cafè i dònuts en els seus locals. Van crear una màquina per posar en els autobusos i aquestes màquines tenien un difusor que desprenia l'olor a cafè i a dònut. Cada vegada que sortia l'anunci per la ràdio, la gent que hi havia a l'autobús sentia aquesta olor. Per tant, relacionaves el que escoltaves amb el que estaves olorant i amb això van aconseguir arribar als objectius que s'havien marcat. Per tant, és una bona cosa. Tot el tema de l'olfacte l'hem de tenir en compte. Què ens passa quan passem per davant d'una pizzeria a les 9 del vespre i ens ve l'olor a pizza? Doncs això, que despertem a la fiera. I què me'n dius de l'olor a cotxe nou? Doncs també tenim el perfum que pots comprar i tenir sempre l'olor de cotxe nou. I saps d'on ve? Els pioners van ser la marca de cotxes Cadillac. Aquests cotxes tenen un olor molt particular que va crear aquesta tendència. I ja parlant d'olors, mira, t'explico que a Disney l'olor que més destaca en tot el parc és l'olor a crispetes. No és una casualitat, és una estratègia perquè els visitants consumeixin més crispetes i begudes. Així és que si vas a Disney, tingui en compte, amb l'olfacte, la creativitat també es desperta. Agafa aire, deixa-la anar i somriu.
0: La xarxa de comunicació local.
4: En joc. El programa de l'esport català. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
5: Dos quarts de deu de la nit, continuem a l'enjoc, darrera mitja hora del partit. 28 minuts de partit a la final de la Copa de la Reina. Continua guanyant el Barça 1-0 amb el gol de Claudia Pina. I a la primera federació continua guanyant el Nàstic 1-0. Ha estat a punt de fer el segon a la sortida d'una corna. Abans l'Europa ha estat a punt d'empatar un altre cop amb un gol olímpic de corna. La setmana passada ja en va fer dos. I de la seva banda el Sabadell continua empatant a 0. I l'Atlético Madrileño està guanyant a Elda. Per tant, ara mateix el Sabadell seria tercer. El Nàstic fora de descens. I l'Europa de moment manté plaça perquè els seus rivals directes, Cartagena i Algeciras, també estan perdent els seus partits. Vinga, i en bàsquet estàvem parlant de la tercera FEB, de les eliminatòries prèvies a la fase final, a partit únic. Vic i Mollet, que estaven en un partit molt igualat, però abans hem pogut seguir-ho a les televisions locals també i a la plataforma La Xarxa Més. Mollerussa i Navàs han jugat aquesta tarda.
6: Han jugat aquesta tarda. Recordem que el Mollerussa havia perdut la fase de campions i quedava repescat en aquesta següent ronda, doncs ha acabat guanyant el Navàs per 82-67. És una ronda a partit únic, per tant, doncs passa a la final on espera el rival que sortirà del partit que s'està disputant entre el Vic i el Mollet.
5: Doncs així estan les coses. Anem a veure doncs com ha anat aquest partit entre Mollerussa i Navàs. Jordi Cochran.
7: Victòria del Mollerussa per 82-67 davant del Navàs, una victòria que suposa la classificació del conjunt del Pla d'Urgell per la fase final del play-off d'ascens a la segona FEB. Una victòria de l'equip lleidatà que ha començat un partit molt igualat en què fins i tot el Navàs s'ha posat per davant en el marcador, però després el Mollerussa que ha aconseguit revertir el resultat i tenir una diferència al voltant de 10 punts que han anat mantenint durant tot el partit, que finalment han aconseguit aquesta victòria per 82-67. Martí Duc, jugador del Mollerussa, per valorar aquesta victòria. Un partit, sens dubte, Martí, que heu competit de principi a fi, que heu aconseguit guanyar. Com ho valores?
8: És un premi enorme, que és el que busquem, el que portem buscant tota la temporada, des del principi, des del primer dia que vam començar a treballar. És veritat que és el primer any del club a la categoria, però clar, quan veiem que estem en bones posicions ho volem allargar, i bueno, ara volíem arribar aquí amb opcions reals. Al final sí que preferíem guanyar la setmana passada, no? però sabíem que també teníem aquesta segona bala a la recàmera i l'havíem d'aprofitar, per tant, molt contents.
7: Un partit que podria ser el rebot a favor vostre, una de les claus?
8: Doncs sí, en contra del que, o sigui, per contra del que semblava que podia passar, no? Amb els seus pivots tan atlètics i nosaltres amb la baixa sensible de dos jugadors que ens ajuden un munt, tant el Connor com l'Enguba, hem sigut capaços de controlar molt bé el rebot, sobretot el defensiu, i no hem permès segones oportunitats, inclús no hem agafat bastant defensius. Per tant, sí, sens dubte el rebot ha sigut una clau que ens ha donat mig partit segur.
7: I també en el dia d'avui el poliesportiu aquí a Mollerussa ple de gom a gom d'aficionats, un fortí el que heu fet durant tota la temporada i avui un dia més.
8: Les cites importants no fallen mai. Sí que és veritat que durant l'any potser no hi ha hagut tanta gent, però sempre hi ha hagut gent, sempre ens han animat i ens han recolzat, i nosaltres així ho hem sentit. Però és veritat que, clar, si ho compares amb aquestes dues últimes cites a casa, la gent és el factor diferencial que al final ens ha donat aquest plus.
7: I ara, per això, classificats per la fase final, quin és l'objectiu que us marqueu?
8: Home, ja que hem arribat aquí, intentarem pujar, no? Ja que hi som. Sí que és veritat que és complicat, perquè jugarem contra tres equips més que seran d'un gran nivell. I bueno, hem d'anar, pues, bueno, jo et diria sense por, ja no tenim res a perdre, és anar a disfrutar del nostre bàsquet, fer el nostre bàsquet, jugar amb els que siguem molts o siguem pocs, i a donar-ho tot, i segur que si seguim fent en aquesta línia, que és la que hem fet tot l'any, doncs acabarà arribant la victòria.
7: Aquesta victòria del Mollerussa que suposa la seva participació en la fase final del play-off d'ascens a la segona FEB, que serà del 28 al 31 d'aquest mes, encara amb una seu per definir.
5: 9:34 minuts, novetats importants a la Copa de la Reina. Marca el Barça.
6: Sí, ha marcat el Barça el segon gol. Esme Brooks ha fet el 2-0 davant l'Atlètic de Madrid, però ara mateix tenim revisió del VAR. L'àrbitre està revisant aquesta jugada. Veurem què acaba opinant de tot plegat, perquè ja fa una estoneta, doncs, que està revisant aquesta acció des de diferents punts de vista. Veurem si acaba pujant el marcador o no. Ara sembla que s'apropa l'altra companya, la Linier, però veurem, doncs, què acaba passant. De moment aquest 2-0 ha fet el segon Esme Brooks.
5: Doncs de seguida resolem la incògnita, però primera federació masculina, novetats importants. Primera, el Betis fa el segon davant del Tarazona, perd el Tarazona, però hi ha novetats a Tarragona, Tere Ortega.
9: Hi ha un resultat que no li val al Nàstic per sortir del descens, i és que ha marcat Jordi Cano, això vol dir que ha marcat el Club Esportiu Europa, ho ha fet al minut 30 d'aquesta primera part. El Nàstic s'havia avançat a l'11 a través de Marcos Baselga, però al 30 ha arribat el gol de l'equip del barri de Gràcia, Jordi Cano. Quino, el seu 20è gol, i de moment empat a 1 al marcador. Corre el minut 35 de la primera part, Nàstic 1, ha marcat Marcos Baselga, Club Esportiu Europa 1, gol al 30 de Jordi Cano.
5: Doncs empaten a 1, això refermaria una miqueta més la cinquena posició de l'Europa, perquè estan perdent els seus rivals directes, Cartagena i Algeciras, i com dèiem, ara el Nàstic tornaria a caure al descens, malgrat que el Tarazona està perdent. Com s'ha resolt al final el tema del gol de la Copa de la Reina?
6: Doncs ha acabat pujant al marcador el gol d'Esme Brooks, feia estonet, que estaven revisant, però finalment, doncs, sí, puja, i per tant el Barça domina per 2-0.
5: Mare meva, com està el vespre en aquest dissabte, 9:36.
10: En joc, amb Ignasi Trapero.
5: Bé, Vinga, són les 9:36. Anem a parlar també de futbol sala. A la primera masculina, 30a jornada, la última, amb aquests marcadors per als dos equips catalans.
6: Doncs tenim un empat a 4 entre Indústria, Santa Coloma i Jaén, i això fa que l'Indústria hagi quedat fora del playoff. A 2 punts del Valdepeñas i a 3 de Jaén i Manzanares. Queda fora i, a més, avui es tancava un cicle, final d'un cicle, perquè Vicenç García deixa de ser el president de l'entitat. A més, Xavi Closas deixa de ser l'entrenador i molta part de la plantilla, bona part de la plantilla, doncs també acabava aquí el seu cicle com a jugador de l'Indústria. Per tant, tanca d'aquesta manera, amb aquest 4-4 i fora del playoff, el cicle per l'Indústria.
5: I a la Barça, que empatarà la pista o Parrulo, acaba primer i jugarà el playoff contra el Valdepeñas. Es quarta final, primer partit, 29 de maig, al Palau Blaugrana. Javi Rodríguez, tècnic blaugrana, analitzava així tot plegat.
11: La liga regular, perdón, creo que ha sido de sobresaliente. Hacía años que el Barça no ganaba la liga regular. Creo que hemos hecho una liga regular, como te digo, increíble. Y en el partido de hoy, que es lo que nos interesa más, que, porque eso yo creo que ya hemos hablado, bueno, te puedo decir que estoy muy contento con la aportación de los chicos del filial. Hoy, por circunstancias, hemos venido con cinco jugadores del filial, más Lucas Granda, que está a caballo entre primer equipo y filial. Bueno, hoy era un cómputo general todo bonito, emocionante, que tenía que terminar con un partido por lo menos con goles y que no fuera soso y aburrido.
5: Doncs això pel que fa al futbol, i hi ha més novetats a la final de la Copa de la Reina.
6: Sí, després d'un córner que havia centrat Clàudia Pina, una ha jugat un pèl enrevessada just davant de la portera, doncs ha acabat amb la pilota als peus de Salma Parelluelo i ha aconseguit fer pujar al tercer el marcador, el Barça, que ja té pràcticament doncs encarrilat aquest títol amb aquest 3-0 davant l'Atlètic de Madrid, i això que no hem arribat ni al temps de descans.
5: Déu-n'hi-do, fent valer la seva superioritat aparent i el seu favoritisme, la seva condició de favorit al conjunt blaugrana. I a tot això, a més futbol sala, la primera femenina, 28a jornada, el Penya Esplugues, que s'apropa una miqueta més a la possible salvació, i Mamut Les Corts, que no l'acaba de tancar.
6: Sí, perquè en aquestes últimes jornades el Penya Esplugues va sumant, i avui 3 punts més, en 2-1 davant de l'Alcantarilla, i ja està 3 del Ceuta, que és qui marca doncs la permanència. I en canvi el Mamut Les Corts, doncs en les últimes jornades no li estan anant massa bé les coses, i encara no té matemàticament assegurada la seva continuïtat a primera femenina. Ha perdut davant l'Ourense per 1-3.
5: Doncs el Penya Esplugues a només 3 punters de la salvació, mica en mica va retallant aquest desavantatge que tenia, i això fa estar molt contenta la seva capitana, Pilar Ribas.
12: Molt contenta per la victòria. Crec que al final nosaltres sabíem que per seguir tenint opcions avui havíem de guanyar, i més sobretot doncs, després de que Ceuta empatés. Crec que ens ha costat una mica potser entrar al partit. Una vegada ja hem començat i estàvem ja una mica més ficades, hem tingut bastantes oportunitats. Crec que la primera part hem sapigut sobreposar-nos, doncs aquelles també han tingut les seves, però que hem sapigut patir. I la segona sí que crec que ens ha costat bastant, però bueno, sabíem que al final els 4 partits que ens quedaven des de que vam marcar-nos nosaltres, sabíem que serien molt durs, sabíem que ens tocaria patir, i la veritat que ho estem fent així. Intentem gaudir d'aquest procés tot el que podem, intentem estar juntes.
5: I més novetats a la primera federació masculina. Gol del Múrcia al camp del Torremolinos. Són dos rivals directes del Nàstic. Això faria que, com a mínim, el Nàstic que escurcés diferències respecte a Tarazona a un punt i Torremolinos a dos. El Múrcia sí que s'escapa i marca el Cartagena a Eivissa. 1-2 continua, o 2-1 continua perdent el Cartagena, rival directe de l'Europa, que amb l'empat davant del Nàstic de moment manté la cinquena plaça. Déu-n'hi-do, el Sabadell continua 0-0 i l'Atlético Madrileño guanyant a Elda. Per tant, ara mateix el Sabadell cau a la tercera posició. Vinga, 9:41, començàvem el programa, un dels primers arguments informatius era la competició europea femenina de waterpolo, i ara és moment de passar a parlar de les masculines, i en aquest cas domèstiques. A la divisió d'honor masculina, semifinals, segons partits, el millor de 3, ja tenim un finalista, i l'altra eliminatòria de semifinals que encara estarà pendent de resoldre's.
6: Sí, el finalista és l'Atleti Barceloneta per la via ràpida, 2 victòries en 2 partits, avui ha tornat a superar el Terrassa 11-17, i per tant doncs ja és a la final d'aquest play-off pel títol. Espera rival perquè en l'altra semifinal s'enfrontaven Barcelona i Sabadell. El primer partit va guanyar el Barcelona i avui ha guanyat el Sabadell per 4-7 i per tant l'eliminatòria està empatada i tot es decidirà el tercer partit.
5: El play-off per plaça europea es jugava en la tornada de les semifinals.
6: Tornada de semifinals. Ja havia guanyat l'anada per 11-20 al Mataró i avui ha tornat a guanyar davant del Rubí per 19-9. Per tant, el Mataró passa a la final. L'altra eliminatòria entre Sant Andreu i Lleixeide l'ha superat el Sant Andreu. Ha guanyat 15-12 davant Lleixeide. Lleixeide a l'anada havien quedat 14-13 d'un únic gol de diferència, però havia perdut el Sant Andreu. Per tant, ha pogut capgirar aquesta eliminatòria a la seva piscina. Per tant, aquesta final serà entre Mataró i Sant Andreu.
5: Doncs el Mataró, que ha fet valer la lògica i ha tornat a guanyar de golejada. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
13: El Solar Tradex Centre Natació Mataró s'ha classificat per disputar la Conference Cup de la temporada que ve després de derrotar el Club Natació Rubí per 19-9 en el partit de tornada de les semifinals del play-off per Europa. Els de Víctor González ja havien superat el quadre vallesà per un clar 11-20 a l'anada, un avantatge de 9 gols que convertia el maig d'aquest dissabte en poc menys d'un tràmit. L'equip de Víctor González ha saltat a la piscina amb aquesta mena d'assegurança de vida, però sense la voluntat de relaxar-se excessivament. I és que a la temporada dels mataronins encara li queda l'eliminatòria per decidir el cinquè lloc final. El primer quart s'ha saldat amb un clar 3-0 per als locals amb gols d'Adrián Magriñà, Lluc Bertran i Hugo Castro. Més igualat i també més entretingut ha estat el segon període. El Club Natació Rubí s'ha posat les piles i s'ha mostrat molt més efectiu de cara a porteria. El parcial de 5-6 n'ha estat una prova prou clara. El descans hi arribava amb un 8-6 favorable al Mataró. L'eliminatòria estava prou decidida, però el partit havia guanyat molts enters. A la represa, la resistència del Club Natació Rubí ha començat a flaquejar. La fluidesa del segon quart s'ha esvaït i el Sol Artrades ha anat augmentant progressivament el seu avantatge en el marcador fins al 13-8. En l'últim període, els vallesans han abaixat els braços definitivament, parcial de 6-1 en els últims 8 minuts per arrodonir el definitiu 19-9. A destacar els 5 gols d'un endolladíssim Adrián Magriñà. El Solar Tradex Centre Natació Mataró s'enfrontarà al Club Natació Sant Andreu a la final d'aquest play-off pel cinquè lloc, després que els barcelonins hagin superat l'Lleixeide de Tenerife a l'altra semifinal.
5: I mare meva, quina ocasió ha tingut ara Jordi Cano davant del porter, que bé Rebollo com ha aturat, tot i que em sembla que al final l'àrbitre havia assenyalat fora de joc. Atenció, perquè hi ha el segon gol del Murcia a Torremolinos, per tant un rival del Nàstic està perdent, i l'Eldense acaba d'empatar davant de l'Atlético Madrileño. Això vol dir que l'equip alacantí tornaria a ser primer, el Sabadell segon, a un puntet. Amb un gol del Sabadell ara mateix se situaria líder novament de la categoria. Mare meva, com està tot plegat en aquesta primera federació masculina. Vinga, són 3:15. Hem de parlar també d'hoquei patins. Començàvem parlant de la Copa de la Reina, però hi ha competicions masculines també. En aquest cas, hoquei lliga masculina. Primers partits, el millor de 3 dels quarts de final, i ja tenim alguns resultats.
6: Sí, ja tenim alguns resultats definitius, perquè ja han jugat 3 de les 4 eliminatòries del quarts de final. El Barça ha guanyat el Noia 2-1, el Liceo ha superat el Pons Lleida 3-2 i el Reus ha guanyat el Calafell per 1-8. Recordem que això és el millor de 3 partits, ja semifinals i final, el millor de 5, però de moment aquesta eliminatòria, doncs el millor de 3, per tant agafen avantatge Barça, Liceo i Reus, que a més el Reus doncs disputarà el segon partit com a local i està capaç de guanyar a la pista del Calafell demà a les 6 de la tarda, Igualada-Voltregà.
5: Doncs déu-n'hi-do com estan les eliminatòries. El Barça li ha costat més del compte davant del Noia, que ha plantat cara a Ràdio Sant Sadurní, Sergi Fernández.
14: Bona tarda, el Noia Freixenet ha estat molt a prop de donar un ensurt de mort al Barça aquesta tarda en el primer assalt de la ronda de quarts de final dels play-offs pel títol de l'Hockey Lliga. Els adorinencs han completat un gran pla de partit ofegant l'atac del conjunt blaugrana durant molts minuts i donant molt poques concessions que l'han permès mantenir-se dret en el partit fins al darrer segon. En la primera meitat, el Barça, que no podia comptar amb Sergi Llorca, baixa per lesió, no ha aconseguit superar un Noia molt ordenat i amb un gran compromís defensiu. El duel, que marxaria al descans amb empat sense gols, ha començat a desequilibrar-se per detalls a l'inici de la represa, amb una jugada de mala sort, visitant que Cervera aprofitava per avançar a l'equip de Ricard Ares. Poc després, Alabart exhibia la seva qualitat des de la falta directa per ampliar la diferència a 2 gols. El Noia, en diverses aparicions, ha pogut entrar en la lluita pel triomf, malgrat que el gol que deixaria el 2-1 final no arribava fins a dos minuts de l'acabament gràcies a l'encert del capità Aleix Esteller. D'aquí una setmana a l'Ateneu, segon partit de la sèrie amb un Noia que intentarà allargar l'eliminatòria. Carlos Cortijo, entrenador del conjunt sadorinenc, mostrava la seva satisfacció per l'actitud i la imatge del seu equip al Palau Blaugrana.
15: Sí, bueno, ya sabes, jugamos contra todo un Barça que viene a hacer una Champions muy importante, con jugadores bueno, de mucha calidad. Y bueno, yo creo que hemos hecho un gran partido, el partido que tocaba para poder ganar aquí. Y lo hemos llevado, los jugadores lo han llevado hasta el final a la perfección. Y bueno, y hemos tenido opciones de poder ganar el partido. Al final se llevan ellos el resultado. Y pensando en positivo, pues bueno, nos da seguridad y nos da fuerza para afrontar el partido en el Ateneo. Yo creo que ha sido un partido muy igualado. Yo creo que no en ningún momento nos hemos sentido superados. Y bueno, hemos hecho el partido que tocaba. La clave hubiese sido ponernos por delante, porque igual allí se hubiesen precipitado. Creo que hemos tenido opciones. Recuerdo un de Xavi Costa, recuerdo un 3x2 así también, claro que podíamos haber ejecutado, no ha podido ser. Y luego al final, bueno, pues nos hemos metido en el partido con el gol quedando poquito y con el power, pues hemos tenido opciones también claras de haber podido empatar el partido y no a la prórroga. No ha podido ser, pero bueno, estoy muy orgulloso de todos mis jugadores. Han hecho un esfuerzo brutal. Jugar en esta pista contra este equipo no es nada fácil. Y ya necesitábamos, a pesar del resultado malo, necesitábamos una alegría, en sobre todo de confianza individual y confianza de equipo. Y bueno, y se han demostrado, nos hemos demostrado que podemos competir con los mejores.
5: Doncs això deien des de Sant Sadurní, de la banda del Barça, el tècnic Ricard Ares, doncs, que feia referència a l'estil de joc del seu rival.
16: Sí, molt content per la victòria, 1-0. El play-off va de guanyar i de continuar en la competició, i és el que hem fet. És cert que ja sabíem que el Noia ha vingut a fer aquest partit d'arribar als passius des del minut 1, I bé, pues, el hockey actual, les normes actuals donen per jugar d'aquesta forma i no és fàcil, has de ser efectiu per desbloquejar els marcadors. Ens ha costat una mica, però al final supercontent per la victòria i per l'1-0 en l'eliminatòria.
17: El primer partit de play-off sabíem que volíem aquest punt, cada partit ara és una final. La veritat és que l'equip ha estat molt sòlid, un resultat 2-1. Però penso que l'equip ha estat bé, ha estat sòlid, tot i que volem més i seguir aquesta línia.
5: Vinga, a 9:49 minuts, més hoquei patins, perquè avui es resolia l'hoquei Lliga Plata, tant el grup nord com el grup sud. El grup nord, així estan les coses.
6: Sí, amb aquests resultats d'aquests partits, ja un partit jugat dimecres a Sant Cugat a 6, a Reus a 5. El duel entre el GEC i el Tordera ha acabat 5-2, ja ha jugat avui, com la resta de partits. Companyia de Maria 3, el Picat 5, l'Alpicat acaba perdent la categoria. El duel entre el Lloret i el Mataró ha acabat 4-7. Dominicos Vic 4-2, favorable al Dominicos, i el Jolasset a Manlleu 3-5. Això, amb aquests resultats, donava l'ascens directe a l'hoquei Lliga Masculina al Manlleu i la segona posició pel Lloret en promoció d'ascens, intentant doncs lluitar en aquesta promoció d'ascens per pujar de categoria. Però el Lloret ha protestat l'acte per alineació indeguda del Mataró i té dos dies hàbils, és a dir, dilluns i dimarts encara de temps, doncs, per acabar presentant recurs. D'acabar presentant recurs i que tirés endavant, doncs el Lloret podria sumar els 3 punts i veuria com acaba aconseguint l'ascens directe, doncs, a l'hoquei Lliga Masculina, i el Manlleu seria qui hauria de jugar la promoció d'ascens amb el segon classificat del grup sud.
5: Així estan les coses pel que fa a l'hoquei Lliga Plata. Són les 9:51. Vinga, anem a parlar breument també d'un parell d'esports més.

0: Doncs això, el grup nord, d'hoquei Lliga de Plata, que jo volia córrer massa. Hem de parlar també del grup sud, que també va acabar avui.
1: Sí, acabava avui. L'Igualada B ja era líder i havent aconseguit doncs, la primera posició, l'Alcorcón acaba perdent la categoria i aquests són els resultats. Girona 5, Alcobendas 6, Alcoi 7, Barça Atlètic 4, Palafrugell 0, Vendrell 5, Alcorcón 5, Vilafranca 8, Espanyol 4, Igualada B 6, Congrés 5, Olot 2. Recordem que l'Espanyol, doncs un recurs que havia presentat, li han acabat traient 3 punts. Per tant, això abans de l'inici de la jornada ja donava el Vilafranca la segona posició i per tant serà el Vilafranca qui jugui la promoció d'ascens. L'Igualada B ocupa la primera posició, evidentment no pot ascendir a l'hoquei Lliga masculina perquè ja hi ha el primer equip. Veurem què fa l'Igualada B amb aquesta plaça que és seva i doncs veurem què n'acaba fent.
0: Molt bé, i breument hem de repassar també en handbol. Avui acabava la Lliga pel Lleida, la divisió d'honor or femenina. I en aquest cas a l'hoquei Hierba, a la divisió d'honor masculina. Demà diumenge tindrem els partits de la 21a jornada, tant a la divisió d'honor masculina com a la femenina.
1: Doncs amb aquests partits, a les 12, Atlètic Terrassa Polo, a 3 quarts d'una Igara Campo, a 3 quarts d'una també Taburiente Terrassa, a la 1 Júnior Barça. Això pel que fa a la divisió d'honor masculina.
0: Doncs vinga, 9:52, ronda final. Vinga, anem a repassar marcadors ara mateix, a aquesta hora de la nit. Futbol, Copa de la Reina, descans pel Barça.
1: El Barça està guanyant per 3-0, ja força encarrilada aquesta final davant de l'Atlètic de Madrid. Veurem si suma el títol, seria el tercer de la temporada, la tercera Copa de la Reina consecutiva i la dotzena de la seva història.
0: A la primera federació masculina, descans a Tarragona, Ter Ortega.
2: Ha acabat la primera part, completat els primers 45 minuts, una primera part trepidant amb gol del Nàstic i gol del Club Esportiu Europa, acabat amb el resultat d'empat a 1, s'avançaven els granes a través d'un gol de Marcos Baselga, al minut 11 de la primera empatava l'Europa, al 30 a través de Jordi Cano, al Nàstic que no li val de moment aquest empat, els jugadors al bastidor, temps de descans aquí al nou estadi Costa Daurada.
0: Perfecte, demà ens expliques com acaba el partit i escoltem protagonistes. Gràcies, Tere, bona nit.
2: Bona nit, fins ara.
0: I el Sabadell què està fent?
1: Doncs ja està el temps de descans del Sabadell davant l'Antequera. De moment no hi ha gols, 0-0 al marcador.
0: De moment el Sabadell seria segon perquè el Eldense i l'Atlético Madrileño estan empatats. Estaria segon a un punt de l'Eldense. Si marca el Sabadell, de moment se situaria líder. I l'empat del Nàstic i de l'Europa deixa l'Europa cinquè. Per tant, manté de moment plaça de playoff i, de fet, augmentaria una miqueta més l'avantatge respecte al Cartagena, que està perdent 2-1 a Eivissa, i respecte a l'Algeciras, que està perdent 0-1 amb l'Hèrcules. I a la zona baixa, el Nàstic continua en descens malgrat aquest empat i malgrat que estiguin perdent Tarazona i Torremolinos, rivals directes. D'altra banda, en ja us ho diré, en bàsquet, el Lliga ACB, el Manresa, què està fent?
1: Està guanyant 46-39 davant Casademont Saragossa.
0: I a la tercera FEB, eliminatòria prèvia a la fase final, a partit únic, estava molt emocionant aquest Vic Mollet, Ràdio Vic, Pep Portet.
3: Doncs segueix així perquè tot aquest tercer període, aquest darrer període està igualadíssim, el resultat està empatat fa uns segons a 67, en aquest moment 68-70, s'ha posat per davant el conjunt del Mollet quan queden 2 minuts i 43 segons perquè s'acabi el partit. Com diem, molts nervis, i de fet els nervis estan protagonitzant aquestes últimes accions molt errades. 3 tirs lliures pràcticament consecutius, una tècnica i 2 tirs lliures acaben de fallar els biguetans en la darrera acció, en un moment en què tenien la possibilitat de marxar de 6 punts, i com diem, tot obert aquí al pavelló del Castell d'en Planes, 2 a sobre ara el conjunt del Mollet, 2-40 perquè acabi aquest partit.
0: Perfecte, doncs demà ens expliques a la crònica com acaba el partit. Gràcies, Pep. Bona nit.
4: Bona nit.
0: I més bàsquet, fase d'ascens a Lliga Femenina Challenge, anada de la segona eliminatòria. Què fa el GEC a Lleó?
1: Doncs està perdent de 21 punts, a 70-49, el partit ja es troba en el darrer quart.
0: Déu-n'hi-do com estan les coses en un dissabte on el Vilassana s'ha classificat per la final de la Copa de la Reina, jugarà demà a la 1 contra el Telecable a Gijón. Això ens deia la jugadora Maria Porta.
5: Bé, l'accés a la final ha estat dur, sabíem que seria un partit difícil. Ens costaria moltíssim, però bueno, amb moltíssima il·lusió, treball i sacrifici hem arribat, hem pogut superar-les i ja pensant en demà, que queda moltíssim i que no hi ha res aconseguit encara.
0: Doncs demà us expliquem com va la final de Vila-sana i moltíssimes coses més. Ana Freixa, gràcies. Bona nit, déu-n'hi-do.
1: Bona nit, Ignasi, déu-n'hi-do aquest tram final de temporada.
0: A recuperar-se. Fins aquí l'enjoc, el programa de l'Esport Català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local. Albert García, la producció, Roger Marca, el control de so. És que us hem parlat, l'Anna Freixa i l'Ignasi Trapero i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local i recordeu, podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de dissabte i fins demà!

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Adrià Jurado. Un home ha mort a trets aquest vespre en ple carrer al districte de Sants Montjuïc de Barcelona. La divisió d'investigació criminal dels Mossos investiga aquesta mort violenta que s'ha produït al voltant d'un quart i cinc minuts de vuit del vespre al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port. Segons diferents testimonis, l'autor dels trets ha marxat caminant, sense fugir, corrents pel carrer de la Química en direcció a la Gran Via. La investigació dels Mossos està sota secret de les actuacions. Al lloc s'hi han desplaçat diverses unitats de seguretat ciutadana i el sistema d'emergències mèdiques, que hi ha enviat 5 unitats. En arribar-hi han constatat que la persona estava morta. I en política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la seva darrera intervenció pel viatge a Califòrnia, ha volgut també fer una defensa del talent català pel món. L'escoltem.
2: Balanç positiu, sortir al món sense complexes, a liderar amb ambició, amb humilitat. Nosaltres no hem de tenir cap actitud arrogant, però tampoc hem d'estar arrogats ni tancats a casa. Sortir al món amb ambició, insisteixo, explicant el que és Catalunya i fer la nostra contribució.
1: I ho ha fet des d'un dels seus polítics de més oposició, el president dels Estats Units d'Amèrica, Donald Trump, i després d'haver-se reunit amb l'oposició que li fa el govern californià. I parlem de successos, ja que l'Institut d'Assistència Sanitària ha acomiadat un treballador de l'Hospital Santa Caterina de Salt, al Gironès, després d'una investigació per un presumpte cas d'assetjament sexual. Els fets van tenir lloc el novembre del 2024. Les víctimes, una desena, segons el diari de Girona, lamenten que les mesures són insuficients i que encara hi ha abusos. I en cultura, aquesta nit torna a conquerir la Nit dels Museus Catalunya amb una nova edició d'aquest esdeveniment. Escoltem a Montse Torres, coordinadora dels museus municipals, que precisament busquen també arribar al públic no habitual.
3: Enguany hem fet efectivament una aposta per programar activitats d'interès del públic més jove. N'hem identificat una trentena d'activitats programades pels diversos centres per atraure aquest públic que habitualment no és usuari, habitualment no visita tant els nostres centres.
1: I unes 30.000 persones, segons els organitzadors, han omplert el parc del Fòrum aquest dissabte en el 150è aniversari d'Estrella Damm. La companyia cervesera ha convocat una destacada representació de la música catalana pop-rock i urbana del moment. I en esports, el Barça juga avui la final de la Copa de la Reina del Futbol contra l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. Per ara, el resultat del maig és de 3-0, favorable a les blaugranes. I per una altra banda, el Primera Federació Derbi Català. L'Europa i el Nàstic empaten en el camp del nou estadi de Tarragona. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

de la foto que guardo, cómo vivir en el campo desde el seu nou disc tan lejos como esta tarde me lleve. Disc que defensen en directe divendres 29 de maig a la sala Almodós Bar en una nova sessió del BIS, al Barcelona Independent Sessions. Una vetllada de luxe perquè aquella mateixa nit també pugen a l'escenari Invisible Harvey. La banda barcelonina, capitanejada per Dimas Rodríguez, estan gravant nou material i aviat hi hauran novetats. De moment, tirem del seu últim disc, disc que Invisible Harvey publicava el 2022 i que es diu Titulador de Canciones. Des d'allà deixem anar aquesta meravella titulada Hay tanta menta en tu mirada. Invisible Harvey.

escanejant el sotabosc de les escenes musicals a la caça i captura de boniques cançons. Cada dissabte a les 10 de la nit a ICAT, amb Raül Hinojosa.

0: Segueixes a la sintonia dedicat a això és el Son Hunter i aquesta cançó Nobody Loves You forma part de Hotel Berlin, un dels dos discos nous que surten aquest estiu de Fresher and Stanley Briggs. El duet amb base a Berlin i format per Stanley Briggs, nom artístic d'André Herman Dune, exmembre del grup franco-suec Herman Duke, que segur que recordes. Després de deixar la banda, va començar una trajectòria en solitari molt prolífica que inclouen uns quants discos amb Fresher, que és el projecte de la cantant i compositora alemanya Fresher Schiller. I junts han publicat diversos discos des de finals dels 2000. Fresher and Stanley Briggs presenten les seves noves cançons dijous 28 de maig a la Sala Taro de Barcelona.
1: Son Hunter a ICAT.
0: Uns dies abans, diumenge 24, i en horari de vermut, qui puja a l'escenari de la Terrassa Fènix de la Sala Las Vegas de Sant Feliu de Guíxols i jugant a casa és Xavier Calvet. El guitarrista del grup Bullet va incloure aquesta 6-top al seu primer disc en solitari, disc que el segell de Barcelona Becore va publicar el 2017 i que Xavier Calvet va titular Firebird. 6-top. Xavier Calvet.

I aquesta és Eclipsi, una de les noves de Les Cruet. La banda del Montseny la inclou al seu nou disc Eco, disc publicat pel segell català Van Rover. Les Cruet el presenten dissabte 23 de maig al festival Som del Montseny, a Santa Maria de Palautordera, un sarau on també actuen, entre d'altres, Power Burkas, que ja han deixat anar un parell d'avançaments del seu pròxim disc, el seu quart LP titulat Amb la fi al davant, disc que publica Becore i que inclou aquesta No em venguis res. Power Burkas.

Song Hunter, escanejant el sotabosc de les escenes musicals a la caça i captura de boniques cançons. Cada dissabte a les 10 de la nit a ICAT, amb Raül Hinojosa.

0: Segueixes a la sintonia d'ICAT, segueixes al Son Hunter. Aquesta es diu Secret Week i és una de les noves de Maren. La cantant de Bilbao presenta les seves cançons en directe el dia 23 de maig a la Sala Vol de Barcelona.
1: Son Hunter a ICAT.
0: Un dia abans, divendres 22 de maig, la Sala Abloat del Poble Espanyol de Barcelona acull el concert de Las Fin del Mundo, el grup argentí que aterra a Barcelona enmig de la seva gira que les ha portat per Europa aquest maig. Aquesta es diu Las Noches i elles són Las Fin del Mundo.

Solo Contigo és una de les cançons incloses al nou treball de Paco Te Quiero. El grup de Barcelona va passar fa poc pel Soundhunter per presentar-nos el seu nou disc, Hay un pez naranja en el suelo del metro. Pots recuperar l'entrevista a la plataforma 3CAT. Tecleges el cercador Soundhunter i allà tens tot l'històric del programa. També el dedicat al 10è aniversari del grup de Sant Pere de Ribes, Últim Cavall. D'ells deixem anar Tempestes de Sorra.

0: I aquesta es diu Wait, i la trobes al disc Split, que les barcelonines Walking Lands van passar a presentar-nos fa unes quantes setmanes. Tot això ho pots recuperar, com dèiem abans, a la plataforma 3Cat.
1: Son Hunter, amb Raúl Hinojosa.
0: Marxem, però tornarem dissabte que ve a les 10 de la nit a la sintonia d'ICAT. Tanquem amb una novetat des de Sant Feliu de Llobregat i des del disc Sento Sentiments. Ells són Bons Nois i el tema No em trobaré.

partir d'ara, la veu de Sant Joan es converteix en la discoteca més gran del món. Comença l'hora EDM amb DJ Limonetti.

I bueno, tothom està preguntant-se una pregunta. Quan traurem el tema de... El tema de moda. El tema de moda Sant Joan, tu. Fem més tard.

I anem a fer una petita reflexió, perquè després del programa d'avui hi ha gent que s'enfadarà. S'ha d'assumir això. I bueno, hem estat tot el programa fent bromes d'ara, de la plaça Major, ja sabeu, que han ballat mitja plaça, perquè hi ha l'edifici aquell que s'està caient a terra, vale? I llavors, millor que hi hagi una valla que protegeixi, que no caigui a terra i caigui sobre algú i ja l'hem parida. I més en una festa.

Ramadán, hi ha gent que li afecta més, hi ha gent que li afecta menys. Jo, per exemple, passo per la plaça Major cada dia. Llavors, no queda un altre que doncs, acceptar el que hi ha. No hi ha festes a la plaça Major, no hi ha cap acte a la plaça Major. Llavors, les festes d'un altre lloc, que és el que ens incumbeix a nosaltres a l'hora de mal, la veu de la música, vale? I bueno, que serveixi doncs, tota aquesta sàtira que hem fet per posar pressió a qui faci falta per arreglar la situació i que torni les festes de la plaça, perquè les festes de la plaça són festes, ja està. I bueno, anem a posar un parell de 3 temes més i ja cap a casa, cap a l'Ara Pla, a Sant Joan. Ai, a Sant Joan, hòstia. Ara Pla, a Ripoll, vale? Avui, de 4 a 6, torna a Lionetti.

deia el nom del pare del fill de l'Esperit Sant. Aneu-vos ara en Pau cap a casa. Bueno, en Pau cap a casa no, en Pau està al nervis. I després anem cap a Ripoll, cap a l'Ara Pla. Let's go. Nosaltres ens veiem la setmana que ve. No ho sé, perquè la setmana que ve tinc moltes, moltes, moltes coses a fer, vale? Entre d'altres, a Girona serà un permanent. I hi ha l'auto de les paelles, vale? No falteu. Així que molt probablement la setmana que ve no hi ha programa. I ja ens veiem cap a l'altre, vale? I bueno, el de sempre que diem aquí. Salut, música, una abraçada a tots.

0: Lima.
1: La veu de Sant Joan i les entitats de la vila amb els objectius de desenvolupament sostenible. Energia Sant Joanina és la comunitat energètica de Sant Joan de les Abadeses que reuneix veïns i veïnes que...
2: Escoltes i cas.

0: week.
1: iCat, els vespres de dissabte sonen diferent.
2: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
1: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
3: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
1: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
4: Hola, amics, benvinguts al Fotiment, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
1: I a les 11 de la nit, el Fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a iCat.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí.

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Els likes són una mica guarros, són guarros.
2: I el fueguito és massa evident.
1: La gent no té cap tipus de vergonya amb els fueguitos.
3: I ha de ser vergonya un fueguito? No sé.
1: A mi em faria vergonya enviar-lo sí. I rebre'l.
4: No el
3: trobo divertit, un fueguito. No és divertit, un fueguito.
1: És perquè tens una edat, Sergi, però no és divertit. Bueno, vigileu si teniu parella o si esteu tirant-li la canya a algun parella. Portes un mes tirant-me cors que t'he vist, guarro, que estàs aquí amb la teva nòvia.
4: Sí, sí. Sergi, tu i jo ens passaria això total.
3: Home, i tant.
4: Clar, igual a Sergi ens en tiren cors i fueguitos i de manera més innocent.
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8